0: cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones, todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza.

0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
2: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
1: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
2: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
2: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
1: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
3: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
1: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
4: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
5: La legislatura ja no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
4: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
6: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, con lo cual, que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
4: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
7: Son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
4: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
8: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
4: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
0: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran...

0: Biden està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
1: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
0: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
2: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
3: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
3: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
6: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
7: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
8: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
9: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
10: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
13: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
2: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
14: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
2: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
15: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no. Tenemos una baja porque la ha dejado la novia. Así de claro.
2: I encara ha anat més lluny.
15: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
2: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
5: 3CAT Info.
2: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
16: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
17: Puede tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
16: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana de del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Givert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
18: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
16: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
19: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
16: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
5: 3CAT Info.
2: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
20: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboi de Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
21: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
20: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí d'Atzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
2: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
22: 60 anys després continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que a més ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
2: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Osbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
23: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça, Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal, República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra, Croàcia, al grup L, amb el davanter del Barça, Gordon, amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
5: 3CAT Info.
23: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
0: Em definiria un mid-centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ara fos així.
23: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
23: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
1: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
23: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I ara molt, el jugador del Barça, Dicka Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuchsia de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
3: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
23: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
4: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
23: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torregaitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
5: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Obac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: La situació d'innocència, traslado la confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, con lo cual, que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels 79 dòlars al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa Britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
17: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia a gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus per sota dels 38 i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
19: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
20: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
2: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'I25C que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
2: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot, recordem des del 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
2: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
23: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
24: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
23: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats a la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
24: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
23: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
26: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
27: Ha passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
28: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
29: Where your life is gonna go.
30: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
27: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
28: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he admirallat amb ell.
27: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
1: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment de Ghirlandaio, o de Michelangelo, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obach.
27: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javier Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
27: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
4: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
27: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
27: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I a l'embola, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
5: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
6: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir al circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
7: Va a ser una etapa, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que van a ser unos días muy interesantes.
6: I en tenis, Pau Lavadosa jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Idios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: No se sent innocència, traslado la confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença

0: per trama alguna.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
0: Ni he frenado ninguna investigación. Jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
1: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
2: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
1: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
3: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
4: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
5: La legislatura ja no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
4: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
6: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
4: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
7: Són mentirosos, que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
4: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
8: La antesala de una moción de censura anunciada de facto ya aquí conforma una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox, pues nada. Si se gusten.
4: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
3: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels 79 dòlars al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà un arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.

0: 4.
1: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
2: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
3: El president rus ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
3: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
6: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
7: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
8: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
9: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
10: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus per sota dels 38 i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
0: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
2: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
12: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
2: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
13: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
2: I encara ha anat més lluny.
13: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
2: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
5: 3CAT Info.
2: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
14: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
15: Puede tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
14: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la constitució de la societat público-privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Givert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
16: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
14: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
17: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
14: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
5: 3CAT Info.
2: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz. Mua, mua, mua.
18: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestat, altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quim Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
19: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
18: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí d'Atzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
2: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
20: 60 anys després continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que a més ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
2: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
5: Esports
2: amb David Obach.
21: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
5: 3CAT Info.
21: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
22: Em definiria un mid-centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ara fos així.
21: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà. De la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
21: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. Les Corts de Blaurana a Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
1: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
21: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicka Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaurana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuchsia de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
3: El equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
21: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
4: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
21: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Zanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercec Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
5: Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculante.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa Britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol. A Metges Sense Fronteres parla denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
17: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus, per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
19: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
20: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
2: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per la idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
2: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot, recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
2: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurants, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
23: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
24: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
23: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
24: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
23: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
26: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad.
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
27: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
28: This movie is less of a superhero.
27: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
28: Where your life is gonna go.
29: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
28: Absolutely.
27: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
1: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he admirallat amb ell.
27: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
3: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, o de Miquel o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és des primer en parlar de dones pintores, sinó també reflectix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obach.
4: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javier Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
6: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
4: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
7: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo. Perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado. Tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
4: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
8: Va a ser una etapa, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos. Luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que van a ser unos días muy interesantes.
4: I en tenis, Pau Lavadós jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
12: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: No s'encén inocència, traslado la confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions. Així que vamos a deixar que ell ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista

0: I en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradació moral, hay miseria.
0: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
2: Mentrestant, Junts per Catalunya pressiona Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana i intenta forçar que el Congrés reclami eleccions anticipades. El PSOE i Sumar, amb majoria a la mesa, han vetat la proposta de Junts i una similar del PP per impedir una votació que s'hauria traduït en la majoria del Congrés reclamant a Sánchez que posi punt final a la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
3: Junts ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar, moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que per tant el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
3: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional i a veure qui se suma.
3: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
6: Són mentirosos, que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
3: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
7: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
3: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
2: El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
8: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant en Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
9: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
8: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres, finalment, en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
9: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
8: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
2: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
10: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per per reprendre el dia.

0: diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
1: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
5: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
3: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
6: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
8: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
3: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
10: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
3: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
11: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
3: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
12: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
3: I encara ha anat més lluny.
12: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
3: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
2: 3CAT Info.
3: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
13: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
14: Puede tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
13: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Givert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
15: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
13: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
16: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
13: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
2: 3CAT Info.
3: Ginestà, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
17: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
18: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
17: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Neddermann, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí d'Atzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
3: I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
19: 60 anys després continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que a més ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
3: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
2: Esports.
3: Amb David Ubac.
20: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i una 4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra-Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
2: 3CAT Info.
20: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
21: Em definiria un mid-centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
20: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
20: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escorta blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
0: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
20: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I ara en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuxa de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
1: El equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
20: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
22: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
20: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torregaitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
2: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: Procede en ausencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP, amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant en Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa Britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol. A Metges Sense Fronteres parla la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Moulià després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Moulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reiner és un dels autors de l'informe.
13: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
17: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos, que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps, encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament, i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
19: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
20: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
2: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per la idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
2: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des del 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
2: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escurà.
23: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
24: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
23: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats a la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
24: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
23: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir, és que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
26: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
27: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
28: This movie is less of a superhero.
29: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
28: Where your life is gonna go.
30: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
28: Absolutely.
27: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT Info les seues preferències.
29: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he admirallat amb ell.
27: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
1: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, o de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obach.
27: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
27: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol sala al futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
4: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, el objectiu crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
27: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
27: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I ara en vol el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
5: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
6: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
7: Va a ser una de paro, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo, no sé, que van a ser unos días muy interesantes.
6: I en tenis, Pau Lavadós a jugar aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
8: 3CAT Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 el barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla. El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre. La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi a Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes s'han imposat a la tanda de penals amb una última aturada del porter Didac Plana després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, triomf de la selecció francesa per 3-1 contra el Senegal en partit de la primera jornada del grup I. Amb els francesos hi ha hagut titularitat del futbolista del Barça, Koundé. I el Girona ha fet oficial la incorporació del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, per 3 temporades.
0: I el temps aquest dimecres serà assolellat i molt càlid, més que dimarts. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La setmana de tempesta judicial per al PSOE arriba aquest dimecres al punt àlgid amb l'interrogatori a José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. L'instructor ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir aquestes peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat.
3: Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que mantenen la calma davant de la imminent declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
4: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però diu que en cap cas ha estat per conspirar contra l'Institut Armat ni per torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol, i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Leire Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona.
6: Ni he frenado ninguna investigación, jamás. Ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
5: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras.

0: moviment de pes dels de Puigdemont en un moment crític per a Sánchez, que ha acabat en no res perquè el PSOE i Sumar ho han impedit. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
1: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: Sumar i el PSOE justifiquen el veto perquè diuen la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
2: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, con lo cual, que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'ara. El Partit Popular presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
3: Son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
0: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura, però Junqueras reclama a Sánchez que prioritzi ara les carpetes catalanes i Rufián veu a Junts còmplice del PP i Vox.
4: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten.
0: I a la Moncloa respiren tranquils, convençuts que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels 79 dòlars al barril de Brent, després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
5: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
6: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
5: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
6: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
5: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: I Rússia no ha respost a les crides des del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El Kremlin avisa que està obert al diàleg, però que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
7: El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i acceptar una pau que només beneficiï Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
8: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
7: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%.

0: lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: El govern de la Generalitat corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon l'ha donat per aturat per les crítiques dels docents.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot segueix igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de la consellera Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
4: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen un agent de paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
5: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
6: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
7: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
1: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre 37,5 graus per sota dels 38 i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els grans bancs es troben en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les hipoteques fixes. L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja haurien revelat públicament detalls de la seva política comercial, alertant així els seus competidors, que haurien pogut actuar per reduir la competència. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
9: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
2: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona. La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. El president de la patronal, Antonio Garamendi, ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics per la saturació del sistema sanitari.
10: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
2: Garamendi ho ha reivindicat en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant dels treballadors joves.
11: Ahora tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
2: I encara ha anat més lluny.
11: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
2: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
1: 3CAT Info.
2: L'Ajuntament de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, celebra el compromís econòmic del govern espanyol per reforçar la seva candidatura per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. L'executiu ha acordat l'aportació de més de 700 milions d'euros al projecte, que tindrà la seu jurídica al municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
12: L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, considera que s'ha fet un pas endavant per mostrar a Europa la fortalesa de la candidatura ebrenca. Destaca la importància de tenir la seu jurídica de l'empresa, que també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
13: Puc tindre la decisió des del territori, els recursos que se generin a través d'aquesta infraestructura que del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
12: El Consell de Ministres i el Consell Executiu de la Generalitat han aprovat la Constitució de la Societat Público-Privada que impulsarà la candidatura. La Generalitat, que posa els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol el 48% i el 51% restant se'l reparteixen empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Si s'acaba executant la gigafactoria, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros. La Unió Europea aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur sense dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, Carina Gibert, ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la importància estratègica de la infraestructura.
14: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
12: La plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria DIA critica que l'equipament suposarà una gran inversió pública que no generarà molts llocs de treball. El portaveu Aleix Carbó alerta que l'equipament tindrà un consum energètic i hídric molt elevat.
15: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
12: La candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026.
1: 3CAT Info.
2: Ginestar, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Marc Ruiz.
16: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestar, d'altres emergents que es consoliden com Lia Cali o d'en Pere Alboia Comboi, veterans com Nacho Vegas i Quimi Portet, que repassaran la seva carrera, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga, que actuarà amb el pianista de jazz brasiler Amaro Freitas. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o les intel·ligències artificials. Aquest any desapareix l'escenari del Sucre i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. I es mantenen escenaris més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
17: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
16: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. S'hi podran escoltar els nous treballs de Marina Herlop, Mamaduixa, Marc Pujol, Dino, que actuarà amb Meritxell Nederman, Enrio o el valencià Pep Jimeno Botifarra. També hi ha propostes que combinen talents com Malifeta, membres de Zoe Pupiles, o el duet inèdit format per Xavier Badiola i Magalí Datzira. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
2: Mm-hmm. I encara en cultura, la col·lecció Els Grumets de la Galera ha celebrat 60 anys en un acte a la Casa Abacus de Barcelona, al qual han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata, va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades s'ha publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
18: 60 anys després continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que a més ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
2: Durant l'acte s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lídia Esbou amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat.
1: Esports.
2: Amb David Obac.
19: El Barça ha començat amb bon peu la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals, això sí, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javi Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous, també al Palau Blaugrana. Del futbol sala ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1. Amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Aquest dimecres es jugaran al Portugal República Democràtica del Congo, al grup K, on el blaugrana Cancelo és amb els portuguesos del balagari Robert Martínez, i l'Anglaterra Croàcia al grup L, amb el davanter del Barça Gordon amb els anglesos. Més futbol encara, però mundial a banda.
1: 3CAT Info.
19: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
20: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ara fos així.
19: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà. De la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a la Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. Mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanc i blaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica del primer equip durant la propera temporada. I encara en futbol, afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
19: El Barça viatja aquest dimecres cap a València per arrencar dijous la final de la Lliga CB a la pista dels valencians. L'escort de blaugrana Brizuela considera que l'eliminatòria pel títol els arriba en el millor moment de la temporada.
21: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil.
19: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I en vol, el jugador del Barça, Dika Mem, ha estat protagonista als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio 2 dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027 per anar al Fuchs de Berlín, ha fet balanç de la temporada.
0: nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
19: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre en l'última instància el vistiplau definitiu dels metges del Mundial. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat aquest dimarts Carlos Cortijo com a nou entrenador de l'equip fins al 2029.
3: Con muchísima ilusión, es una oportunidad muy, muy chula para mí y con mucha ganas de trabajar para conocer bien a los jugadores y para ver qué objetivos nos podemos marcar.
19: Cortijo arriba procedent del Noia, que al seu torn ha fitxat el jugador Marc Sanon, de 19 anys, i que ha jugat anteriorment al Cerdanyola i al Caldes. En ciclisme, afegirem que la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la Volta Femenina, ja ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez. I en waterpolo, el Sabadell masculí ha oficialitzat el retorn de l'internacional Fran Valera, que aquesta última temporada ha jugat al Jadran Hercec Novi Montenegrí. I el Mataró, per la seva banda, ha comunicat les marxes del seu entrenador, Víctor González, i de jugadors com Marc Rodríguez, Gerard Gil, Jake Tanti, Hugo Castro i Oyer Aguirre.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Junts continua el pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que instava el president espanyol a avançar eleccions. El PP, que també havia registrat una proposta semblant, diu que recorrerà la decisió de l'òrgan amb majoria del PSOE i Sumar. I el preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això després que el Wall Street Journal publiqués que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signa el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. A partir d'ara us explicarem que Metges Sense Fronteres acomiada 18 treballadors al Txad després de constatar casos d'abusos sexuals a refugiades sudaneses. Que un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. I us explicarem també que acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques, principalment per la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3. I el Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat el França 3, Senegal 1.
0: I el temps, recta final de la primavera, amb calor canicular. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant de la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
3: No s'encende inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. I la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni torpedinar els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i han tornat a exigir la seva dimissió. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Mercedes González ha negat reiteradament al llarg de la seva compareixença que hagués participat en cap trama ni format part de cap conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol i ha afirmat que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO.
5: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez ha estat contundent.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes que no tenien res a veure amb el cos armat i que quan Leire Díaz li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que no ha participat mai en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
5: Ni he frenado ninguna investigación, jamás, ni he entorpecido jamás, nunca, nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes la pueden adornar con todas las mentiras que consideren.
4: Un relat, unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
1: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox han tornat a exigir-ne la dimissió.
0: Junts continua al pols amb Pedro Sánchez i critica que la mesa del Congrés els hagi vetat un text que reclamava avançar eleccions. L'òrgan, amb majoria del PSOE i Sumar, ha tirat enrere la proposta dels juntaires i una de similar del PP amb l'argument que només el president espanyol pot dissoldre les Corts i convocar comicis. Els d'Alberto Núñez Feijóo ja han anunciat que recorreran la decisió. Sentim el número 2 de Junts, Jordi Turull, i Esther Muñoz, portaveu dels Populars.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
7: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos, y ara confirma también que son cobardes.
0: En canvi, el portaveu parlamentari dels socialistes, Patxi López, ha desafiat els partits a presentar una moció de censura y no una esmena no vinculant.
8: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, con lo cual, que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Esquerra, per la seva banda, manté que la legislatura encara té corda i retreu a Junts que prioritzi anar de bracet amb el PP i Vox. El preu del petroli torna a caure amb força i se situa per sota dels $79 al barril de Brent després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, en la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també pressiona Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Dos dies després de l'anunci d'un acord dels Estats Units amb l'Iran, els detalls continuen sense ser públics i a la cimera del G7 els líders mundials han seguit buscant amb Trump claredat sobre el pacte. El president dels Estats Units garanteix que el memoràndum recull per escrit que l'Iran no tindrà una arma nuclear, enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com membres del gabinet de Trump tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran. Trump, però, ho té clar i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: La firma de l'acord amb l'Iran està prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. Trump ha posat més pressió a Netanyahu demanant-li que sigui més responsable amb el Líban. Amb la situació al Pròxim Orient presumiblement encarrilada, l'altra gran discussió al G7 ha estat sobre Ucraïna, amb Zelensky. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord per la fi de la guerra.
10: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
9: Trump ha suggerit que estaria disposat a reactivar les sancions al petroli rus en un moment que els líders europeus del G7 li demanen que endureixi la pressió al Kremlin.
0: Una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot civil amb bandera del Regne Unit al Canal de la Mànega. Els fets han passat fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
11: El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al Canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest dimarts que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. L'incident d'aquest dimarts no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al Canal de la Mànega, d'un patruller que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I hem de parlar també d'un escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats de l'ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos. Com a resultat d'aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són sobretot dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució en camps de refugiats amb menors. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària pel terratrèmol a Haití el 2010.
12: 3CAT Info.
0: Un jutjat de Madrid ha ordenat la detenció de l'actriu Elisa Mouliá després de no presentar-se per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. Mouliá alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer a les diverses citacions. Un cop sigui detinguda i hagi declarat, l'actriu serà posada en llibertat, però mentre la policia no la localitzi o ella no es presenti al jutjat, l'ordre de recerca i captura estarà vigent durant 5 anys.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un estudi d'economistes catalans demana polítiques per poder integrar del tot les segones generacions d'immigrants. Alerten que són més pobres que la població autòctona i continuen patint més atur. La seva situació és molt semblant a la dels seus pares. Josep Reina és un dels autors de l'informe.
13: Hi ha reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
0: Els economistes proposen planificar els fluxos migratoris i agafen d'exemple les polítiques de països allunyats de la ultradreta, com el Canadà o Austràlia. A més, demana que la transmissió de la llengua catalana sigui un eix central de la política migratòria. I el Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català, com ara Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
14: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
0: El PP ha introduït el tema per primer cop al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Canviem de qüestió i expliquem que els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals s'afegirien els 6 euros de la taxa del govern. El tinent d'alcaldia responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, creu que la mesura s'afegeix a d'altres que s'han pres per reduir la massificació.
15: Continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
0: David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
16: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
0: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
17: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats i en aquest cas a la capital del país.
0: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol. I abans del temps encara us expliquem que a partir d'aquest dijous la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament i no només els dies de ple, com en els darrers 45 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano perquè la bandera espanyola onegés ininterrompudament a la façana del Parlament. La mesa ha acordat acatar aquestes mesures cautelars per protegir els funcionaris de la cambra. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven a la part alta de l'edifici els dies de ple. Dijous, un cop acabi la sessió plenària d'aquesta setmana, les banderes no es retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres continua l'estabilitat, la calor i els ruixats. Per un costat, el sol ens ha d'acompanyar durant tot el dia a gran part del país. Un sol que ajudarà a impulsar les temperatures cap amunt, sobretot les màximes, perquè encara farà més calor que no pas dimarts. Dimarts a més alta va arribar a Vinebre, 37,5 graus per sota dels 38, i avui s'espera que cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'assoleixin els 38 clarament a poblacions com Lleida o Tàrrega i Tortosa. Temperatures molt altes arreu, sobretot a punts de la Catalunya central, àrees de les comarques de Girona, entre els 35 i 36 graus, i també la calor es deixarà sentir amb força a la façana costanera amb màximes per sobre dels 30 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, amb algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats que s'escaparan cap al Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya o també al nord del Ripollès. Aquesta situació de calor, aquesta situació de ruixats de tarda tindrà continuïtat durant els propers dies.
0: Un excursionista ha mort aquest dimarts a la Vall d'Aran en precipitar-se per un canal a la zona de la Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa, Viella Sofia Cabanes.
19: L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima, un home de nacionalitat francesa, es trobava pujant per una de les canals del Cap de Port a la zona de la Restanca quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company seu, que ha presenciat els fets, ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb l'helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers han certificat la mort de l'home i han traslladat el seu cos a Viella.
0: L'home detingut per haver punyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home, de 24 anys, es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, al País Valencià, i va confessar el crim. Segons el relat que va explicar a comissaria, el detingut va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
20: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
0: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim. I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius, per baixes laborals i per la negativa dels agents a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
2: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
21: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per l'I25C que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
2: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
22: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot, recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
2: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurants, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Barcelona, Anna Escura.
23: Sobre els supermercats, la normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
24: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
23: D'entrada s'han denunciat 30 supermercats a la cadena Mercadona, però el gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada que es presenta una denúncia d'aquest tipus a tot l'Estat. Les fleques de degustació, per la seva banda, no és la primera vegada que reben denúncies per incomplir la normativa. Els 50 establiments denunciats, de fet, són reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
24: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
23: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: S'acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida, que va començar el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: I llavors la seva proposta és igualment que estiguem de 9:30 del matí o de 9:15 del matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3/4 d'hora a arribar a la biblioteca, vull dir que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
0: Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha tancat la porta a una nova trobada.
26: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was...
0: La nova parella de moda a Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Madrid, Dani Sainteaja.
27: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i ara Peter Parker és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida.
28: This movie is less of a superhero.
29: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
28: Where your life is gonna go.
30: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
28: Absolutely.
27: Són 10 anys fent Spider-Man junts i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies per Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3cat.info les seues preferències.
1: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he admirallat amb ell.
27: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'editorial Proa publica per primera vegada en català Les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que plega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per tots els amants de la cultura. Són declaracions d'aquesta emissora.
3: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, de Michelangelo, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflectix un món del Renaixement, ell crea el terme Renaixement.
0: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines.
12: Esports.
0: Amb David Obac.
27: El Barça ha començat amb bon peu. La final de la Lliga de Futbol serà contra el Pozo de Múrcia. En el primer partit de l'eliminatòria per al títol, els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga. Tot i que l'equip de Javier Rodríguez perdia 0-3 al descans i 1-4 ben entrada a la segona meitat, ha aconseguit forçar el temps extra amb gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. El porter del Barça, Didac Plana, ha aturat l'últim penal del Pozo i de tot plegat n'ha parlat al programa al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
27: Per contra, Pito ha vist la targeta vermella directa al minut 3 i es perdrà el segon partit, que es disputarà dijous també al Palau Blaugrana. Del futbol serà el futbol.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I. El França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé, titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Mundial a banda, el Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys.
5: Em definiria un migcentre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
27: Izan ha firmat fins al 2029 i arriba procedent del Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després al Granada. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027. I mentrestant, a l'Espanyol s'ha confirmat un nou amistós de pretemporada en què els blanquiblaus s'enfrontaran al Pau de la segona divisió francesa. Serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Palamós. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha renovat la portera Paula Cova fins al 2027. I encara en futbol afegim que el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. Segons ha avançat UAU Ràdio, el procés de liquidació de l'entitat s'ha iniciat després que no s'hagi presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent, que supera els 6.300.000 euros. La resolució del jutjat mercantil encara es pot recórrer abans que sigui ferma. Recuperem ara el fil poliesportiu.
12: 3CAT Info.
27: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina. I a l'embol, el jugador del Barça, Dicamem, ha estat protagonista al Tot Costa de Catalunya Ràdio dos dies després que l'equip blaugrana aixequés un nou títol de Lliga de Campions. El lateral francès, que deixarà l'equip l'estiu del 2027, ha fet balanç de la temporada.
6: A nivel de equipo ha sido una temporada increíble, hemos ganado todo, perdimos solo un partido en casa, en un penalti fallado, tiene mucho mérito y estoy muy feliz y muy orgulloso del equipo.
27: En MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial al Gran Premi de la República Txeca, tot just un mes després del fort accident que va patir el circuit de Barcelona-Catalunya. El petit dels germans Márquez haurà de rebre una última aprovació definitiva dels metges del Mundial per poder córrer. I destaquem que en ciclisme, el 5 vegades vencedor del Tour de França, Miguel Indurain, ha passat per Ràdio Volta, el podcast ciclista de Catalunya Ràdio. Indurain s'ha referit, entre d'altres, a l'inici de la ronda francesa a Barcelona.
7: Va ser una etapa, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, que van a ser unos días muy interesantes.
27: I en tenis, Pau Lavadós jugarà aquest dimecres partit de vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín contra Coco Gauff.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui per primer cop un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional, també haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté mentrestant la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control del Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa controlada pel PSOE i per Sumar ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wolsey.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
6: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de quart d'11 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11.

0: Avui s'estrena Toy Story 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Ja sabeu-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: Però... No has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no has
1: casa...
0: vist mai Toy Story 1?
1: No han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, ai, mira.
0: Ni la 1?
1: Ni la 1 ni les
0: tres infància, següents. Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. En Pol Forada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdic explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu, que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària, que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I en què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans, està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars en considerar que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I amb què aniran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges, 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia, avui és dimecres 17 de juny, ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior, 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus, per tant es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu, fora d'aquí tranquil·litat absoluta, amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la una del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Cira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Ha arribat el dia i serà una fotografia històrica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat d'aquí a 3 hores a l'Audiència Nacional com a imputat.
5: Zapatero declararà davant de la jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència.
6: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
7: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
6: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que

0: inhabilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
1: En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió.
2: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
3: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
2: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díez de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
4: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
2: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I davant de tot això, Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes presentades pel Partit Popular, per cert, i Vox, que instaven a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades.
5: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
5: Els socis de govern justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
7: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
1: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
8: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de derechas, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
1: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
0: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol, seguirem també l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
5: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
0: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran, tot i que encara no s'han publicat els detalls. El president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra, i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
11: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
11: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
1: La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
0: Londres, Quim Olivares.
13: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un patrulier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar

0: hi ha petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Metges estan cridats a fer vaga.
2: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu.
1: Oriol Pujadó.
3: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Llaunart és secretari general del sindicat.
4: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
3: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà i els instituts que ho demanin.
5: En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el va donar per aturat per les crítiques dels professors.
6: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
5: Però el govern insisteix que tot continua igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius on hi ha més conflictes. Sílvia Paniqué, portaveu de l'executiu.
7: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
5: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
1: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
2: Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
8: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
9: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
10: que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
1: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
5: Des de fa 45 anys només i dels dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no els retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
1: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català.
2: És el cas de Plataforma per la Llengua, la Bressola, la Catalunya del Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
11: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
2: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos.
1: Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Alfonso. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Metges sense fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
12: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
1: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
12: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
1: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
13: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat, i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració a tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
1: I la conferència episcopal espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
14: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president de la conferència episcopal.
15: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
14: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
16: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
14: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
12: El pare de 24 anys es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats, i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar al logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
17: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a disposición judicial.
12: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
1: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
13: Es tracta d'una norma per la que lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
1: Maria Costa.
18: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crea un cens català de registre d'aquest material, i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
19: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants, i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada d'amiant es faci sobretot en condicions segures.
18: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
14: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
20: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
14: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
21: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
14: I encara ha anat més lluny.
21: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
14: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
1: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
12: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, Suárez ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
0: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
12: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
1: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
18: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa es tractaria de coordinar la producció agroalimentària de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
4: Aquesta mesura per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria un salari, cada, alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
18: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
22: Què tal, bon dia.
1: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney, i té una nova cançó, la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona.
2: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Ginesta, Marina Herlop, Kimi Porteto, Lia Calisson, alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop es donarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem va morir el 2025.
1: I la tercera.
3: Bambolea, bambolea. Porque mi vida yo la aprendí a vivir así.
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
4: Messi estel·lar ha fet els 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols.
5: Atenció que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
4: Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugar en aquest Mundial o no per la seu estat de forma. Doncs Messi ha respost amb una actuació memorable. Argentina que guanya Argèlia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Iraq 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
4: Victòria espanyols davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
6: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
4: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero. Amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i han acabat fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un bé de Déu d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: i avui cançons on indirectament sona la paraula bank.
1: Sí, perquè avui a la una del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula bank. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulat Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Bang, bang. La cantant Jessie J va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj. És el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. I acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula Bang. És She Bangs.

0: En punt, 6:45. Repassant els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: En aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient, el barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7, Vivian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Gramendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'un focus localitzat.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo millor que abans, estava perdut.
1: Ginestà, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat de les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil, gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça, perquè l'any vinent els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: repassant cançons del Mundial. Avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Aquest pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que acaba eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. En Maradona expulsat al camp de la carretera de Sarrià, la Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història, amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final, 3-1, al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat. Doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentint-vos a vosaltres. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la festa major de Pubilla Casas a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A te gauche, vraiment l'extrême gauche.
6: J'espère, heureusement que vous étiez pas de l'autre côté, hein.
4: Un periodista li vol preguntar i perquè ell l'ubiqui a la sala, li diu aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra. El jugador li respon, sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dos vegades en els últims quatre mesos. I hi ha una pressió que el dia abans em dic, mira, jo que no vingueu perquè és possible que es canceli. Jo encantat no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns. I tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que el Shanghai Composite perd un 0,18% i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia, amb vols directes des de Barcelona. I de sobte,
13: Ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
18: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. Elma Sainz, ministra portaveu.
19: La presunción de inocencia ha traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
18: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
16: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
18: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fa la lectura d'una moció de confiança encoberta.
20: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
21: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
18: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
16: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
18: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
22: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
16: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
18: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del
23: G7.
24: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
16: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
18: En una entrevista a Matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Pané, què portaveu?
25: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
18: Pare, que assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
16: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
18: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
26: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça. I tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
16: Més notícies a Catalunya. Cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
18: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu.
16: Cèlia Forment.
0: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Metocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
1: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
0: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
1: un increment de la temperatura molt accentuat que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
0: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
18: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
18: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
18: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
16: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
18: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
16: Mar Rida.
5: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi y Ligor.
6: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios más o menos y nunca he tenido problema.
9: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, una segunda pelea, cada día estoy a filo.
5: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones encastades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
5: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: De fet, tal com va avançar el Matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestar, Maria Herlop, Quimi Portet, Omom i Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquells bonics excursionistes amb els teus sabatons.
0: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
29: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
16: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
0: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Mayó és l'actual directora de la Galera.
30: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que a més ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que guanyen l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
16: I atenció a això.
31: Hi, my name is Peter Parker.
16: El 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
0: Aquests dies són a Madrid presentant el film i segons Holland hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
16: I els esports, Robert Prat.
4: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
16: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
7: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
16: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ella, al Maresme, 22 a Amposta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones, i a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior, per tant a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
15: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
15: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: A dos quarts de nou, obrirem l'aura molt pendents de la declaració davant l'Audiència Nacional que farà l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també de la sessió de control al Congrés, després que Junts hagi intentat portar-hi a debat un possible avançament electoral. A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments. A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies. I a les 11, entrevista a Marc Palaí, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon acompanyada pel sergent Guarro per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
2: Penso que hem de ser molt respectuosos i no entenem que parlon fins que no n'hi hagi certeses.
1: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
2: no,
1: eh?
2: No.
1: M'ha semblat entendre que...
2: No, perquè sí que potser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
3: Eso es verdad, según la dada de la mano, han baixat los tiros en arma blanca.
1: Però a veure, si els crims pugen un... Baixa... Sí. Hòstia!
2: Bueno, espera.
3: Això és entre bandes?
2: Sí, és entre bandes.
1: No passa res.
2: Sí, no, van directos.
3: Vamos a ver una cosa. Jo li explico.
1: Ha passat pel costat,
2: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
3: Consellera, parlem-li, que he dit molta vegada que la armas son vasocomunicant. Si tú va a por la arma blanca, suben la arma negra.
2: Sí.
3: Cuando te centra la arma negra, suben la arma blanca.
1: Però si són coses entre bandes, vull dir, la consellera aquí m'està espantant una mica aquests trets. No,
2: bueno, no s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, d'altra banda...
6: Però que aquest ha anat aquí.
3: Claro,
2: bueno,
3: claro,
2: res, claro, per altra banda, passen les multes.
1: Cada quarts de 12, més temes pendents.
16: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
18: Som a mitjà del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres borilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durant esta setmana i no podia ser pitjor. No te n'alisaré, però, òbviament, tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
16: I el segon, el Joan Foguet.
20: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota una fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara, que tenim pressa fins i tot per mirar enrere. Evitem deixar res per al futur i fugim de viure el moment. I tot el dia fem fotos. Tot el dia. I esborrant-les i somiant-les. Avui pot ser un bon dia per reviure aquell record d'avui que hauríem d'haver fotografiat

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració. Avui a la mateixa hora seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
3: Des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la dotzena des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Silvia Paneque també hi afegia.
6: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
7: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'Argentera, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6:23 i allà en vies el gironès es pondrà a les 9:27 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milano Esper d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos dies.
9: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plusultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx.
0: Madrid, Paula Brujats.
10: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plusultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
2: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
10: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plusultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mesures cautelars.
11: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà a porta tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les defenses de la resta d'acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició totes les acusacions populars.
0: Acusacions populars, on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans, o associacions ultres com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero. Un mes esperant.
9: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que planen sobre ell. Elma Sainz, ministre portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
12: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
13: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Crispació.
11: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
0: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
14: La legislatura ja no dona permès i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: Tensions internes.
9: Aquesta tarda el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'esquerres a nivell estatal.
11: Ahir mateix Junqueras va escriure a les xarxes que en plena debilitat del PSOE aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
0: Ho nega tot. La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, però nega que fossin per conspirar sobre res.
15: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
17: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
16: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díaz de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
18: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
16: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dotzè dia.
9: De vegada metges de Catalunya des de la tardor. Aquest matí migdia hi ha protestes convocades.
0: Oriol Pujadó.
19: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
20: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
19: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana reforços.
11: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni.
0: Que ho assumeixi. La patronal espanyola demana que la Seguretat Social es faci càrrec del cost.

0: carregats amb 3,8 milions de barrils.
1: Això mentre s'espera que divendres s'assigni definitivament l'acord de pau que ha de permetre la reobertura total de l'estret d'Hormuz, segons Trump, sense peatges. El preu del petroli ha seguit caient en les últimes hores, fins als 79 dòlars. Ahir estava 83.
2: Últim dia.
3: De la reunió del G7 a Viana, França, més enllà de l'Iran i d'Ucraïna, en les últimes hores també s'hi ha parlat d'unir forces per combatre el tràfic il·lícit d'immigrants o augmentar la cooperació amb els països d'origen.
0: La cimera està previst que acabi a primera hora de la tarda. Després hi haurà rodes de premsa dels protagonistes. A la nit, Macron ha convidat Donald Trump a sopar al Palau de Versalles.
2: Enviat especial a Viana, Jordi Baró.
4: El G7 tanca avui la cimera de Viana, de moment sense sobresalts, amb Trump i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
5: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
4: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Viana, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: No el respecta.
1: L'Iran ha advertit en les últimes hores que Israel hauria violat fins a 84 vegades l'alto el foc amb el Líban. Teheran, que recorda que aquest front també està inclòs en el pacte amb els Estats Units, avisa que si Tel Aviv continua amb els atacs pot desencadenar una resposta militar contundent.
2: Artista assassinat.
3: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
2: A disposició judicial.
0: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
2: Més de 121.000.
1: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
2: La bandera espanyola.
3: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
2: Contra el català.
0: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya del Nord. Juan Fernández, Popular.
6: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
2: I torna Toy Story.
1: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
2: I els Oriol, Spider-Man.
7: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
3: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
8: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el to juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol, MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara.
9: This movie is less of a superhero.
10: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
9: And where your life is gonna go.
11: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps duu posar de la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
8: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
12: Bon dia.
2: El número 10.
12: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia.
13: Nunca.
12: Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
14: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como... como si fuera un dios.

0: y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra-Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el Pozo Múrcia als penals, primer partit de la final de la Lliga.
2: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
3: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana, amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons, per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,810 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Sant Quirze de Besora, 17 a Palau-Solità i Plegamans i 19 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Lentitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 a Montcada cap a les Rondes i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i al Prat, sentit Besòs. També a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
11: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any passat.
13: Segons l'Ajuntament, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc prop de casa.
11: Toni Fortesa.
14: La xarxa inclou espais públics com biblioteques, centres cívics i parcs i jardins. I per segon any consecutiu, també en formen part més de 60 microrefugis climàtics, entre farmàcies, comerços i entitats de barri que també ofereixen un lloc on protegir-se de les altes temperatures, descansar o hidratar-se. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
15: El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
14: Des del consistori barceloní asseguren que els refugis climàtics ajuden tant al benestar físic com a l'emocional, ja que generen espais còmodes, frescos i on poden interrelacionar-se. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Al Baix ha extingit un incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau.
13: L'incendi que finalment no ha afectat la nau ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat, ho explica el Regió 7.
11: El personal de les biblioteques de la ciutat de Barcelona seguirà de vaga.
13: Ha acabat sense acord la reunió de 6 hores que han fet amb l'Ajuntament i seguiran les aturades que van començar de forma indefinida ara fa 3 setmanes.
16: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
11: El Garraf, l'autòpsia del cadàver trobat a la platja del Far de Vilanova, descarta una mort criminal.
13: Ara el forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.
11: I al Vallès els Mossos han identificat 20 multireincidents amb 400 antecedents a Granollers i Canovelles.
16: Segons el Regió 7, l'operatiu Campai s'ha saldat amb 2 detencions i 2 denúncies penals.
11: I cultura, ballet. El Llac dels Cignes arriba avui al Teatre Apolo de la mà del Ballet Clàssic Internacional i seran 11 dies fins diumenge 28 de juny. I al Port Vell... Volarem, volarem. Els Gypsy Kings actuen al Festival Blau Marí, el concert a 2:15 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: Catalunya Ràdio.
12: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a L'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta L'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que L'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
21: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
22: 9, 26, 29, 37 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
21: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: I avui que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Manuel Roger, bon dia.
1: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu i Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
2: El ambiente lo exige y el propio Benito Mussolini, presente en la tribuna en el partido final, está personalmente interesado en el triunfo.
1: Mussolini italià va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
0: Itàlia va acabar guanyant el Mundial?
1: Sí, sí, sí, hi ha molta polèmica, eh? A la final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí, sí, a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era envoli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit envoli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De sis lletres. Taciturns sense banyes. Sis lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara més destacat a la televisió les últimes hores amb Maria de la Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra, després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
5: Passapalabra cambiará a partir de este divendres el logo y la prueba final del seu concurs, el famós Rosco, que con B sabem está obligada a abandonar per llei. Y el que demostra eso es la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb esa bomba televisiva.
0: I a la recomanació del dia, després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
6: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
12: Bon dia, la consellera Parlon.
13: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
14: Ep, ep, ep, targeta, targeta!
15: La Caixa.
13: Parlon.
12: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel Matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera, sí. Núria Parlon, bon dia un altre cop.
13: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan sí. vinc a parlar amb vostè, em pregunta per tants temes diferents que m'aturullo, clar?
12: Ja.
13: Sí.
12: Home, és un tema el que més o menys s'ha de preguntar,
13: bueno,
12: que,
13: mira,
12: que
13: si
12: teníem poc temps i vam haver
13: d'apretar. Que si el de Mango, que si el detective privado, que si els tiroteios, que els incendis forestals, que si les escoles, claro, vas parlant, vas parlant, vas parlant i al final pum.
12: En aquest tema, el de les escoles, és on vam derrapar, vostè va donar per mort aquell pla de col·locar policies de paisà a les escoles.
13: No, mort no, paralític. Sí. No tregui les meves declaracions de context.
12: A veure, va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
13: Si podia reprendre, vale, pues això no és mort. Ja. Això és quiet.
0: Clar, però va dir que alguns estaven en marxa, això també ho va dir, però ningú s'ha fixat.
13: Sí. Clar, i això, exacte, sí. I allò, rena. No, clar.
12: Clar, però
13: i
12: després,
13: a més, el que vaig dir...
12: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
13: Exacte, el mateix que va dir jo.
12: No, no és el mateix, és el contrari.
13: Bueno, és el mateix.
12: No.
13: O sea, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
12: Ah, també és una percepció.
13: Sí, sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis, o sea, en via de paràlisis.
12: Ja. Ja. Sí, no, sí,
13: clar,
12: no tindrà raó.
13: No sé on veuen la polèmica, la veritat. Estan parlant per parlar.
12: Molt bé.
13: Estan parlant per parlar.
12: Res.
13: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig, ni cap mort, ni res, eh?
0: Són 8:15. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a 9:00 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
16: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada a Vian. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als $79, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de 2 mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però Silvia Paneque, portaveu, diu...
17: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
0: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la passada tardor. I els esports, Robert Prats?
18: Debut espectacular de Messi al Mundial, fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal 3-1, aquesta nit a 9:00 Anglaterra-Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
0: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i a la costa uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, al Pirineu i al Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats al Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
0: I mobilitat a aquesta hora, amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
19: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromed, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona Sants, circula amb un endarreriment de mitja hora.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat. També cap a Barcelona, retencions a la C32, a Viladecans, i molt carregades a aquesta hora ja les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la hora del matí ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 7:33. I connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades del dia. Mariol Roger, pel Forada, bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
22: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
23: Pel diari del grup Codó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
22: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
23: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
22: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
23: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
22: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
23: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
22: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
23: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
24: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
25: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
26: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
30: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
2: Un senyorat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
1: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
3: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
30: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
30: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres,
29: l'espai de reflexió a la tertúlia.
30: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
5: Dos mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'Ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
0: I per què ha parat un concert de Rosalía?
6: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, de la combinació del nom de Rosalía i la cançó Despecha. Ho recull Rafa.
0: I què sembla encarrilat?
5: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí dos anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que acolli el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre.
0: I el nou paraulògic, ara de geografia.
6: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics de contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3CAT.
0: I que encara no s'ho creu?
5: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa de la marca Longchamp. El Regió 7 explica la història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar les màniques de la camisa, els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
0: Destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Horado i Lara García.
7: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertències entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels 13. Un incident analitza el diari que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. Hipertensió, la que es viu als camps de futbol. Saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
8: I en plan econòmic, a 5 dies destaca que Repsol ha firmat un acord amb Veneçuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman's Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
0: I que destacava aquesta hora la premsa esportiva, Robert Prat. Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
9: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugar hasta el infinito.
18: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava a Miami a jubilar-se?

0: Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvina que jamás olvida.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre, va a ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i el cielo con él.
4: I què fa anys avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, i acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, clavadíssims.
4: Sant Oral.
6: Avui és els sants màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels sants màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gusto es Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sónar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
10: Pues acción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment malauradament inoportú i ara ha entrat en una via de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscitar.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat, però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's, és el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també ha ordenat donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem-hi tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Viant. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
17: Merz, que és al darrere, ell dret, si somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. La samarreta i el nom de Trump, i el número 47 és el número que ocupen la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada en bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. La carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la Unitat Central Operativa del Cos Policial que dirigeix.
17: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes la mateixa González per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre com a mínim dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
18: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: Això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: Viure la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
21: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del Papa, l'Ego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces, és una notícia real. Fins ara les construccions més grans de Lego eren un mapa mundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà doncs en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
0: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dos notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
1: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mort en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
0: El foc es va declarar en una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
1: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
0: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
2: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats. A dia d'avui és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
0: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
1: 3-0 a l'Argentina Algèria. Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit Iraq 1, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània. De moment 2-1. Avui a les 10 Anglaterra-Croàcia.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara de seguida a les 8 actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals d'aquesta hora, Clàudia Serra.
24: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: dos quarts de nou obrirem l'àgora molt pendents de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i de la sessió de control al Congrés.
5: A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
3: A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom i parlarem de joies.
5: I a les onze, entrevista a Marc Palaí, un català que és assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
8: Manu!
9: Manu!
8: Xiripipi!
9: Com estàs?
8: I vosaltres? Escolta, et sento pagat, que et passa res, Manu?
9: Em sento pagat?
8: Avui et sento pagat! Però si estic, a merda, si estic super xiripipi?
9: Ah, t'he com un tabaix.
8: Com un tabaix?
25: No, això és la connexió, és la qualitat de l'àudio.
8: Ah, perdó, doncs. No, pensava dir que no passi res. No.
26: Estic estupenda.
25: A més, ara ja ve aquest despertar de dia, que és fantàstic.
8: Oh, això és fantàstic. Aquesta caloreta, si és que la gent es queixa per queixar, t'ho dic. L'estiu és la millor època de l'any.
25: Home, sí que està rara.
8: Jo no estic rara, guapa.
25: Bueno, anem a marcar el telèfon de la Carla.
8: Estic en el meu prime, que es diu.
26: Tu sí que tens un tabaix.
25: Sí.
8: Tabaix, ja te'l pujaré jo, tu.
26: Amb aquesta roda barítona que tens...
8: De baríton.
25: Estratis.
8: A veure.
25: Caram.
8: Ui, la Carla estarà dormint.
25: Carla!
27: Xiripipi!
8: Olé! Quina veu de dormir, la Carla, que fas? Escolta'm, et truquem de part de la teva mare i de tota la família, perquè el dia 15 de juny vas fer 26 anys.
25: 26 anys, ja. Oh. Ui, a partir dels 25 ja la cosa ja canvia,
8: No canvia res.
27: Sí, 25... Més a prop dels 30.
25: Sí, però els 25 són, és la millor edat de la vida.
8: No, què dius?
25: 26 ja...
8: No, dels 35 als 40.
25: Ara no ho veus, però d'aquí uns anys ho veuràs.
8: Ja ho veuràs. Escolta'm, Carla, et desitja que siguis molt feliç i que continuïs gaudint de la vida i sent la gran persona que ets. És per això que et volen dedicar aquesta cançó de xarango que es diu Avui que fas anys, que et toca Manu Guix.
27: Moltes

0: quina meravella, cop de rumba. Carla, què tal aquesta cançó? És que a mi m'emociona, sempre que l'escolto em fa plorar, tu.
1: Molt maca, m'encanta.
0: T'has emocionat una miqueta?
1: Sí.
0: Ella, d'això es tracta. Carla, que tinguis un fantàstic dia, que vagi bé aquests 26. Una abraçada des de la ràdio.
1: Igualment.
0: Adéu. Ai, Manu, què va
2: fer? Jo també ploro, perquè aquesta cançó ploro.
0: Jo també plorem. Veus? Fins demà, estimat.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona i a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, també a la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, carregades les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions també a la C58 a Sant Quirze en sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, a l'AP7 a Mollet, sentit Sud, i a la C-17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
0: José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat tràfic d'influències. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7, a Evian, que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per renegociar el final de la guerra. Avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga per aquest conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a la vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu. I l'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve.
2: Esports.
3: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial de Futbol de matinada. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal per 3-1. També de matinada, Noruega golejant l'Iraq 1-4. I és a punt d'acabar l'Àustria 2, Jordània 1. El Barça guanya els penals del primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Múrcia. Els blaugranes van remuntar un 1-4 en un partit que va acabar amb empat a 5. Demà, segon partit, també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB.
0: I el temps, avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimecres 17 de juny. Avui és un dia clau en les investigacions judicials que afecten el nucli del PSOE. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat. Zapatero declararà davant del jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència a Madrid, Paula Brujats.
5: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
6: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
5: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal.
0: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. La citació judicial d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de Zapatero i es neguen a acceptar que pugui ser culpable. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
2: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
7: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Repassem ara l'origen de les investigacions a José Luis Rodríguez Zapatero i de les dues causes que el jutge de l'Audiència Nacional té obertes contra ell, el cas Plus Ultra i el cas de les joies. És un treball de Pilar García i Albert Manyà amb el muntatge de Jordi Galbany.
8: El cas Plus Ultra arrenca el 2024 arran d'unes investigacions internacionals que vinculen l'aerolínia amb el blanqueig de capitals. La Fiscalia Espanyola en té coneixement i obre diligències davant la sospita que la companyia hauria fet un ús indegut de les ajudes públiques que va rebre i presenta denúncia en un jutjat d'instrucció que comença a investigar el cas. I és en aquest punt on surt el nom de Zapatero i el cas es deriva a l'Audiència Nacional.
9: Segons les investigacions, l'expresident del govern espanyol hauria intercedit en el rescat de la companyia a canvi de comissions. La Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, el braç inversor de l'Estat, va concedir 53 milions d'euros a Plus Ultra.
8: El 19 de maig, agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica entren al despatx de Zapatero.
10: Els agents de la UDEF estan escorcollant durant tot el matí l'oficina de l'expresident buscant proves. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia, sí, de fet acaben de sortir una desena d'agents amb algunes caixes després de més de 4 hores llargues d'escorcoll.
8: I s'enduen documentació, material informàtic i el contingut d'una caixa forta on hi ha joies que s'han taxat en 1,3 milions d'euros.
9: El mateix dia Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra.
6: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Ni ante ninguna otra administración.
8: La suposada implicació de Zapatero en el rescat de Plus Ultra seria la punta de l'iceberg d'una trama estable i jerarquitzada de tràfic d'influències dirigida, coordinada i supervisada per l'expresident espanyol, segons el sumari.
9: D'acord amb les investigacions, l'expresident del govern espanyol hauria cobrat 2,6 milions d'euros procedents d'aquesta activitat delictiva, canalitzats a través de societats instrumentals com ara What the Fab, propietat de les seves filles, o Anàlisis Relevante, encapçalada per qui el jutge considera lloctinent de Zapatero, Julio Martínez, i tot sota una aparença formal d'assessorament, representació institucional o consultoria estratègica.
8: I en un esglaó més, segons el sumari, aquesta activitat delictiva es completaria amb societats i comptes opacs a l'estranger i una xarxa de blanqueig de capitals amb vinculacions amb el mercat d'or i de petroli a Venezuela.
9: Per les joies trobades a la caixa forta del despatx de Zapatero, el jutge ha obert una peça separada pels delictes de frau fiscal i contraband. Vol saber d'on provenen i si s'han pagat els impostos corresponents.
0: Doncs bé, derivades polítiques de tot plegat, Junts i PP carreguen contra PSOE i Suma per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. Pel número 2 del Juntaire, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat.
12: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: Els socis de govern justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encobert a Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
13: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, con lo cual, que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: El PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals. En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè resolgui les qüestions fonamentals per a Catalunya. I el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
14: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conformen una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
0: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores. 24 hores.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de 9.

0: Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, segons fonts d'aquesta investigació, el grup es dedicava a importar, emmagatzemar i distribuir falsificacions. Us ho dèiem en titulars, els metges de la sanitat pública tornen avui a estar cridats a fer vaga per demanar un conveni propi i mesures per frenar la sobrecàrrega laboral. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya i serà l'última abans de l'estiu, tot i que mantenen la protesta de deixar de fer hores extres. Avui s'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Anem cap a Girona, a aquesta hora, Fèlix Martín.
1: Metges de Catalunya considera que la resposta del Departament de Salut al conflicte no ha estat a l'alçada. Rosa Maria Jaumà, metgessa de família de Cap de Banyoles i delegada del Sindicat Mèdic a Girona.
2: I el que ens sorprèn moltíssim i alhora ens entristeix molt és l'actitud del Departament de Salut i en concret de la màxima responsable de salut, la senyora Olga Pané, que no ens ha rebut en cap ocasió. Hi ha un silenci absolut i això és ofensiu cap al col·lectiu mèdic, però també és negligent cap a la ciutadania.
1: En aquesta 12a jornada de vaga des del mes d'octubre han convocat mobilitzacions aquest matí a les 4 capitals catalanes. Rosa Maria Jaumà confia que hi hagi un bon seguiment a Girona.
2: Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fan aquí no ens hem de desplaçar a Barcelona, vull dir, es concentrarà gent en el Departament de Salut. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
1: La vaga es fa en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres.
0: Canviem de qüestió, parlem ara de la guerra a l'Iran, de les seves conseqüències també, el preu del petroli continua caient dies abans que divendres, concretament serà, s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir, a la cimera del G7, a Evian, que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
3: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran, tot i que encara no s'han publicat els detalls. El president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
4: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
3: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord.
0: Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
5: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
5: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
0: I a tot això s'investiga un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques. Londres, Quim Olivares.
7: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.

0: En punt un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim tres noves incidències destacades. La 2 a Vila-sana està tallada en sentit Lleida per un accident. A l'AP7 entre Salt i Vilablareix hi ha cua per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. I a l'AP26 a Sant Joan les Fonts en sentit Olot hi ha un carril tallat en aquest cas per una avaria. En paral·lel segueixen les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona i a l'altitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma, sentit Trini.

0: Trinitat, C58 i C33 a Montcada cap al nus de la Trinitat, A2 des de Pallejà, B23 des del Papiol i carregades també les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al transport públic, a aquesta hora sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
1: El temps. Enric Agut.
2: Matí de dimecres, ben estable, ben assolellat, amb només algun núvol baix, en punts de les Terres de l'Ebre, per la humitat. Són, com boires altes, estrats, alguns núvols que s'anien desfent a la tarda. Avui se'n tornem-hi al Pirineu i al Prepirineu amb risc d'algun ruixat, d'alguna tronada. Fora d'aquest àmbit, ambient assolellat, alguns intervals de núvols i molta calor. Avui les màximes arribaran als 34-35 graus a moltes poblacions d'interior i als 37 o 38, per exemple, a Tremp, Balaguer, també Mollerussa, 38 a Tàrrega, a Lleida o també 38 a Tortosa, a la costa, valors al voltant dels 30 graus amb sensació d'humitat elevada, i al Pirineu no s'escapen de la calor, amb valors a 30 graus a Viella, 33 a la Seu d'Urgell, però sí que a la tarda, on descarrega algun ruixat, després la temperatura caurà. Demà dijous el panorama serà semblant, la calor serà intensa, podríem perdre alguna dècima, algun grau, però igualment seguirem amb valors ben alts per l'època de l'any.
3: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
4: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Tresca Info.
8: Passen 3 minuts d'un quart de nou. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que segueixi baixant. De fet, tot i que aquest 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. Marc Pruom és cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
9: Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un capítol que es dedica a l'anàlisi de la velocitat del vent. El que veiem és una disminució general de la velocitat del vent, al voltant d'un 14% de disminució en aquest període, i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
8: Aquest fenomen, conegut com a encalmament, també s'està detectant a escala global i està relacionat amb l'escalfament del planeta. L'augment de la temperatura, especialment a l'Àrtic, redueix les diferències de pressió que impulsen els grans corrents atmosfèrics. El Meteocat recorda que aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. Catalunya ja s'ha escalfat 2,1 graus des dels anys 50 i els estius són cada cop més calorosos i secs. Per quart any consecutiu es bat el rècord també de temperatura. Un escenari que obliga a mantenir l'atenció posada l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les seves reserves. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya, una llei pionera a escala internacional perquè integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva de l'amiant. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
10: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial. Mundial, eh? Sí, no només ni aquí a Catalunya, a l'estat espanyol o a Europa. és una pandèmia a més, i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
8: Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han impulsat la llei contra l'amiant, asseguren que amb l'aprovació de la norma no n'hi haurà prou. El portaveu de la Comissió contra l'Amiant, Joan Maria Soler, afirma que cal una investigació decidida per part de l'administració per retirar els prop de 3 milions de tones que encara hi ha repartits per tot Catalunya.
1: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants, i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci sobretot en condicions segures.
8: Les seqüeles de l'exposició a l'amiant triguen entre 10 i 40 anys a desenvolupar-se.
11: 3CAT Info.
8: En cultura, torna a Toy Story.
12: I have plastic fingers. It's good to be back.
8: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar a la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música i Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap la veu a algunes d'aquestes joguines noves. I el juliol, Spider-Man.
13: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen and the only way to stop it.
8: S'estrena el 29 de juliol i la protagonitza una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya. Aquests dies són a Madrid presentant el film i, segons Holland, hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món. Madrid, Dani Sanz de Aja.
14: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el to juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol, MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la càmera com reflexionen els seus protagonistes.
15: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
16: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
14: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man traspuen química davant i darrere de les càmeres.
15: Suposo que l'essència de qui som no ha canviat. Simplement hem crescut d'altres maneres. Hem crescut amb els personatges.
16: Sí, gairebé la nostra versió de l'institut barra universitat, que no hem experimentat mai. Aquesta és la nostra versió,
15: saps? Sí, sí, vam anar a la universitat de Spider-Man.
14: La parella s'ha deixat veure estos dies pels carrers de Madrid, tot i que Holland reconeix que Barcelona és una de les seues ciutats estimades, tant pel seu admirat Messi com per la seva amistat amb Juan Antonio Bayona, qui el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
17: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure.
8: I ginasta, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia Del Greco. Desapareix l'escenari del Sucre, es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
18: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
8: De les 72 propostes que es podran veure al Mercat, 35 són estrenes. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.

0: Montserrat, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs ha finalitzat fa només uns instants l'últim partit d'aquesta jornada de matinada del Mundial de Futbol, aquest Àustria-Jordània, que ha acabat amb el resultat favorable a l'equip austríac per 3-1. Aquest ha estat l'últim partit d'aquesta matinada, Àustria 3, Jordània 1, al Mundial de Futbol. Pel que fa a Leo Messi, ha debutat en aquest Mundial amb una actuació espectacular. Fa els 3 gols d'Argentina davant Algèria 3-0. Messi estel·lar, just quan es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels mundials amb 16 gols.
2: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
1: Messi, a punt de fer 39 anys el pròxim dia 24, va ser qüestionat de si Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, l'havia de fer jugar en aquest Mundial, el seu 6è Mundial. L'ex blaugrana ha respost amb aquesta actuació memorable. Scaloni parlava sobre l'estrella de Rosario.
3: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: També al Mundial, França 3, Senegal 1 i Irak 1, Noruega 4, amb 2 gols del davanter del Manchester City, Erling Haaland. A la jornada d'avui, al Mundial destaca l'Anglaterra-Croàcia, que jugarà a les 10 de la nit amb el blaugrana Gordon, amb l'equip anglès. Abans, a les 7, Portugal-Congo, amb el blaugrana Cancelo, amb l'equip portuguès, on també hi és Cristiano Ronaldo, i el seleccionador portuguès és el balaguerí Robert Martínez. Victòria del Barça, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, triomf als penals davant el Pozo Múrcia, després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. L'equip de Javi Rodríguez va remuntar un resultat advers d'1-4. Didac Plana, porter del Barça, al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Hem començat a remar, hem començat a exigir-nos, a voler jugar, a voler tractar bé la pilota, intentar doncs atacar amb més bon criteri sense precipitar-nos tant, i a partir d'aquí doncs hem marcat el primer gol. Des crec que ens han marcat el 4-1, però hem continuat amb el mateix plantejament, 4-2, 4-3, i ja, jo crec que quan ja s'ha posat 4-3, jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en que avui com a mínim forçàvem l'empat, no? I això ha sigut.
1: Els gols del Barça els van fer fits Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Pito va veure la targeta vermella en minut 3 i es perdrà el segon partit de la final de la Lliga de Futsal, que jugarà demà també al Palau Blaugrana.
5: 3CAT Info.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge al migcampista de Blanes, Ethan González, de 21 anys fins al 2029, arriba del Cornellà. A l'Espanyol femení de futbol han renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Direm també que el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB a la pista Taronja. En Embol, el jugador del Barça, dicament, ha fet balanç de la temporada just uns dies després que l'equip guanyés la Champions.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem si hi ha incidències a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueixen les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital. També molt carregades les dues rondes. Lentitud a la C58 a Montcada en sentit Ripollet, AP7 a Mollet, sentit sud, i entre Salt i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. Recordem que la 2 a Vilassana està tallada sentit Lleida per un accident.
1: D'aquí mitja hora, José Luis Rodríguez Zapatero està citat a declarar com ha investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies que es van trobar en el seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. També us estem destacant que el preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. I avui els metges tornen a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen, concretament, millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. A partir d'ara també us explicarem que Colòmbia ha detingut el germà del narcotraficant José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, màxim líder de la banda dels Choneros, la més antiga de l'Equador. Fito està empresonat als Estats Units a l'espera de ser jutjat per diferents delictes. També sentirem els ajuntaments de l'Escala i Roses, dos dels municipis més turístics de l'Alt Empordà, alertant dels efectes que per a ells seran catastròfics, que podria tenir l'aplicació del decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. I que els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar ossos al Pirineu. Es farà a partir de les imatges captades per càmeres al medi natural i es completarà amb les mostres d'ADN disponibles. L'objectiu és poder fer un seguiment individualitzat de cada exemplar. I en esports, Montserrat, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Parlarem del Mundial.
3: Sí, i d'aquest Leo Messi, que amb quasi 39 anys ha fet un hat-trick a l'Argentina 3, Algèria 0 en el debut al Mundial aquesta matinada. S'ha acabat fa uns minuts, l'Àustria 3, Jordània 1, i el Barça de futsal, que guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga davant el Pozo Murcià.
1: I avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Passen 3 minuts de 2:15, dia clau avui en les investigacions judicials que afecten el nucli del PSOE. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat. Zapatero declararà davant del jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència a Madrid. Paula Brujats.
4: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
5: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
4: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar: l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. La citació judicial d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de l'expresident i es neguen a acceptar que pugui ser culpable. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
6: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
7: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: Sobre el cas Leire Díez, la directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren, en canvi, que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió. Àngels Lafuente.
8: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració, i ha afirmat que mai
4: hagi interferit en cap investigació de l'UCO.
0: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
4: I mentre reduïa la seva relació amb l'aireria de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
8: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
4: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió.
1: I ara parlem de la situació a l'Orient Mitjà i de les conseqüències econòmiques. El preu del petroli continua caient dies abans que s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Recordem que serà divendres. El barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges i també va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran, tot i que encara no s'han publicat els detalls. El president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
10: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
9: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord.
1: Rússia no ha respost, però, aquestes crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i també la fatiga per aquest conflicte. Us ho dèiem en el sumari, han detingut a Colòmbia el germà del cap de la banda dels Choneros, la més antiga dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals de l'Equador. L'anunci l'ha fet el ministre de l'Interior equatorià, afirmant que amb la captura de Ronald Javier Macías Villamar es tanca el cercle i detalla que l'operació s'ha fet conjuntament per part de les policies de l'Equador i de Colòmbia, on residia amb documentació falsa. Ronald és germà de José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, que està empresonat als Estats Units, pendent de ser jutjat per diferents delictes. Els Choneros està inclosa a la llista d'organitzacions terroristes a l'Equador, però també a l'Argentina i als Estats Units.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 7 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Els metges de la sanitat pública tornen avui a estar cridats a fer vaga per demanar un conveni propi i mesures per frenar la sobrecàrrega laboral. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya i serà l'última abans de l'estiu, tot i que mantenen la protesta de deixar de fer hores extres. Avui s'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A aquesta hora podem marxar en directe cap a Girona. Està seguint aquesta convocatòria el Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, aparent normalitat, si més no aquesta hora del matí a Girona. Hem anat primer al centre d'atenció continuada del Güell, això és el centre de la ciutat, al barri de la Devesa, i allà els pacients que entraven no han trobat cap visita anul·lada. La concentració de metges l'han convocat a Girona a partir de les 11 del matí davant la seu dels serveis territorials de sanitat i confien en un ampli seguiment, malgrat que això sí, han criticat la imposició d'uns serveis mínims que consideren excessius. Ho ha dit a 3Cat Info la portaveu de Metges de Catalunya a Girona, Rosa Maria Jaumà.
13: Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fan aquí i no ens hem de desplaçar a Barcelona, que hi haurà gent. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
12: Ara som davant l'espai de consultes externes de l'Hospital Trueta de Girona, això és al nord de la ciutat. També aparent tranquil·litat a l'exterior, però hem preguntat a dins i ens han dit que sí que hi ha metges que ja secunden aquesta vaga i, per tant, quan ha arribat el pacient s'ha trobat que li han de reprogramar la visita per un altre dia. Si és una cura, sí que es fa. Això, evidentment, no ha evitat algun moment de discussió per l'enrenou que comporta aquesta vaga per als pacients.
1: Perfecte, doncs anirem fent un seguiment de com va aquesta convocatòria al llarg del matí. Fèlix, gràcies, bon dia.
12: Adéu, bon dia.
1: I ara anem cap a Tarragona també per comprovar quin és el seguiment aquí de la vaga. Manel Sastre.
14: Aquí un grup de facultatius s'ha concentrat a l'entrada principal de l'Hospital Joan 23 i ara han començat una marxa lenta fins al centre de la ciutat. Així comencen les primeres accions de protesta, però els efectes de la vaga de 24 hores es noten ja en molts hospitals i centres assistencials, tant públics com concertats. S'han fet suspensions, intervencions i visites mèdiques no urgents, però els serveis mínims garanteixen l'atenció sanitària, segons el Departament de Salut. Demanen un conveni propi, reduir la pressió assistencial i les hores extraordinàries. El portaveu del Sindicat Metges de Catalunya a l'Hospital Joan 23 és Marc Ballbé.
15: Suportem una càrrega molt important del sistema sanitari, proporcionalment i en números, som un col·lectiu minoritari. Llavors, a les meses oficials que existeixen fins ara, nosaltres no representem, no tenim un percentatge el suficientment potent com per demanar res per nosaltres. I la resta de sindicats, sindicats majoritaris, no representen les nostres reivindicacions, no s'han assegut amb nosaltres i no estan reivindicant el que nosaltres reivindiquem.
14: Aquesta és la dotzena aturada del sindicat des de l'octubre passat, tanca el primer cicle de calendari de mobilitzacions de les organitzacions mèdiques de l'Estat contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Sanitari, i ja s'anuncia una vaga indefinida per després de l'estiu. Metges de Catalunya denuncia la nul·la voluntat de Salut de negociar. Avui es faran diferents accions de protesta descentralitzades pel territori i aquí a Tarragona hi haurà una concentració unitària a les 11 del matí.
1: La Vall d'Aran celebra avui la Festa d'Aran, la seva Diada Nacional, una jornada que arriba just un mes després de signar el nou sistema de finançament singular aranès. Anem cap a Viella, Sofia Cabanes.
16: 17 de juny de 1991 és la data en què ara fa 35 anys es restituïa el Consell General d'Aran i, per tant, els aranesos recuperaven, després de 146 anys d'abolir-se, el seu autogovern. Enguany esta data arriba en un context especial, l'entrada en vigor del nou sistema de finançament singular acordat amb la Generalitat i que aportarà als aranesos este 2026 gairebé 43 milions d'euros. La bona entesa entre els governs català i aranès quedarà també plasmada avui amb la presència del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que participarà en l'acte. Avui també es farà entrega del Premi 17 de juny, que enguany ha recaigut en el grup de teatre La Cabana, dirigit per Manuela Ané. Este grup, que enguany compleix 20 anys, ha estat reconegut per la seva capacitat de convertir l'aranès en un mitjà de creació artística.
1: I ara atenció a aquesta proposta, una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable. És la proposta que fa la cooperativa El Pa Sencer, un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa, es tractaria de coordinar la producció agroalimentària, la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro, coautor d'aquest informe.
17: Aquesta mesura, per cada euro, generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè generaria producció, generaria salari, alhora això també generaria recaptació, que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
1: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com a supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta. I ara una qüestió que us avançàvem també en el sumari. Els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar els ossos del Pirineu. El sistema de fotoparament amb intel·ligència artificial permetrà reconèixer els animals de manera individual a partir de les imatges captades a la natura, mitjançant també patrons facials i morfològics per fer-ne un seguiment personalitzat. Ens ho explica des de Sort en Pau Rovira.
18: El sistema es basa en la xarxa de càmeres de fototrampeig instal·lades en punts del medi natural, un centenar, que capten imatges dels animals en llibertat. A partir d'aquestes imatges, els algoritmes d'intel·ligència artificial analitzen trets del rostre i del cos per distingir cada individu i generar un registre propi per a cada os detectat. Aquest seguiment es complementa amb l'anàlisi d'ADN que els agents rurals obtenen de restes localitzades al territori. La combinació d'imatges i dades genètiques permet confirmar la identitat dels exemplars quan el reconeixement visual no és suficient i millorar així la precisió del sistema. Segons l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, això permet fer un seguiment individualitzat de cada exemplar.
19: Ara mateix no tenim aquesta certesa, no sabem exactament aquell pèl a quin animal correspon, i a través de lligar el reconeixement facial amb les mostres d'ADN que ja tenim, doncs ens facilitarà el seguiment i optimitzarem també els recursos en quant a que reduirem la necessitat d'anàlisi d'ADN. Ara mateix és alimentar el sistema amb moltes imatges de les que ja disposem i veure si realment és capaç de fer aquesta identificació facial individualitzant cada una de les imatges amb un individu.
18: Es preveu que aquest sistema es comenci a implantar l'any que ve.
1: Arribem a 8:45, moment d'aturar-nos. Fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueixen les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital, C58 i C33 a Montcada, cap a les Rondes, B23 a Esplugues, cap a la Diagonal, i B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, també molt carregades les dues rondes, sobretot direcció Llobregat. Hi ha lentitud a la C58 a Montcada en sentit Ripollet, l'AP7 a Mollet en sentit sud, i entre Salt i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit França. Una actualització perquè l'A2 a Vilassana, que estava tallada sentit Lleida per un accident, ja s'ha reobert, queda però un carril tallat i està tallada la incorporació a l'A2. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades a aquesta hora, tret això sí dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
11: El temps.
1: Enric Agut.
20: El dia comença ben tranquil, ben estable, amb cel serè, només tenim alguns núvols baixos locals, per exemple, a Terres de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, s'anirà enfonent a mesura que el sol vagi guanyant alçada. Les temperatures mínimes, les més altes, a voltant dels 23 graus, a Sitges, Barcelona, Mataró, i de les més fresques, a Prades, a l'interior del Baix Camp, 9 graus, o Bolví, a la Cerdanya, 8 graus, també a Ger, o 8, per exemple, alta muntanya, zones de muntanya, Núria, gairebé 2.000 metres, 8 de mínima. Ve un dia, novament, de sol al matí, d'un mar molt tranquil, poca onada, i amb una temperatura disparada al centre del dia. Avui les temperatures màximes doncs, aniran pujant, poden ser una mica més altes que les d'ahir. Alguna xifra podria arribar als 38 graus. Per exemple, això pot passar a Lleida, ciutat, també arribar als 37 a Móra d'Ebre, 38 a Tortosa, a la costa valors al voltant dels 30 graus, amb xafogó i al Pirineu també calor que es notarà, amb màximes de 30 a Viella, 33 a la Seu d'Urgell o també 33 a Ripoll. A la tarda algun ruixat i tornada pot caure en l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. Demà dijous un panorama doncs, molt semblant, al matí sol, algun núvol baix a Terres de l'Ebre, per la humitat, el mar ben tranquil, i la temperatura pot baixar molt lleugerament a la tarda novament alguna tempesta al Pirineu.
21: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
21: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Passen gairebé 3 minuts de 8:45.
11: Catalunya al dia.
1: I avui comencem aquest bloc dedicat a les notícies de proximitat a l'Alt Empordà. Els ajuntaments de l'Escala i Roses alerten que si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics, no tindran capacitat per absorbir la demanda actual de visitants. La normativa, recordem, s'ha de fer efectiva el 2028. Maria Rovira.
22: S'eliminaran un 70% de les llicències de l'Escala i un 62% de les de Roses. Això vol dir més de 5.000 allotjaments que difícilment es convertirien en lloguer habitual. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
23: I sense aquest tallador turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
24: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
22: Posen d'exemple la situació a l'Escala i Roses en relació amb el que pot passar en moltes poblacions de la Costa Brava i, de fet, del conjunt de Catalunya, si s'aplica el decret a partir del 2028.
1: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
25: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
26: Han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per la idiosincràsia que té, els efectius
0: de policia local, doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
25: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
3: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des del 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
25: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
1: I ara anem cap a Mollerussa. Junts per Catalunya i Ara Pacte Local han anunciat aquest dimarts que concorreran plegats a les properes eleccions municipals del 2027. La candidata serà l'actual número 3 de la formació d'Ara Pacte Local, que és Anna Carné, Lleida, Júlia Albacar.
5: L'acord entre Junts per Catalunya i Ara Pacte Local, sota la marca Mollerussa Primer, es va significar ahir a la Casa Canal de la capital del Pla d'Urgell, des d'on Anna Carné va anunciar que serà la nova candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
6: Amb un acord de suma, amb un acord de fusió, que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
5: Un acte en què també va participar el secretari general de Junts, Jordi Turull.
7: I quan és infinitament molt més el que t'uneix a dues forces polítiques que no pas el que et pot separar, doncs quin sentit tindria anar separat.
5: Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, encapçalada esta legislatura per Marc Solsona, que deixarà l'alcaldia després de 16 anys. Solsona ha governat este mandat amb un govern tripartit entre Junts per Catalunya i el PSC.
1: 8 minuts mal comptats i arribarem a les 9. Aquesta hora hem de marxar en directe cap a Madrid. Hi ha hagut moviment ja davant de l'Audiència Nacional. Ahí tenim el Dani Sáenz de AJA. Dani, molt bon dia.
8: Bon dia, Zapatero ha arribat fa un minut només a l'Audiència Nacional i ha arribat en cotxe, l'ha deixat davant de la porta, la que està reservada a jutges i fiscals, s'ha baixat i ha saludat els mitjans, ha somrigut i ha pujat les escales ja per accedir dins l'audiència on l'espera a les 9 del matí el jutge José Luis Calama per donar explicacions per les dues causes que té obertes. D'una banda, negarà Zapatero haver cobrat comissions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i posarà en dubte proves clau com els missatges dels empresaris que el vinculen a la trama. De l'altra banda, haurà de justificar l'origen de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros. Sobre esta part, Zapatero es podrà acollir al seu dret a no declarar perquè, recordem, havia demanat ajornar esta declaració. Es preveu que sigui llarga la seva declaració i no es descarta que continuï demà. Fa un mes que s'esperen les explicacions de Zapatero, un temps de silenci que s'ha fet llarg dins del PSOE, però que l'expresident espanyol ha aprofitat per preparar foc la seva defensa.
1: Perfecte, Dani, doncs quedem pendents de totes les novetats que ens feu arribar avui des d'aquí, des de Madrid. Molt pendents. Fins ara, gràcies.
8: Adéu, bon dia.
26: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I abans dels esports, encara tenim temps de passar per Puigcerdà. L'Arxiu Comarcal de la Cerdanya restaura el llibre de privilegis de la Séquia de Puigcerdà. És un recull de documents des del segle XIV que aplega la història d'aquesta infraestructura d'origen medieval i que encara s'utilitza avui en dia. Joaquim Albalate.
27: La Séquia de Puigcerdà és una infraestructura clau i estratègica, però molt afectada pels canvis històrics, com la divisió de la Cerdanya pel Tractat dels Pirineus. Per això, tots els documents que hi tenien a veure es van ajuntar en un llibre per tenir-los a mà quan calgués. Ara la Simón és la directora de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
28: És una compilació de documents enquadernat al segle XVIII que relliga junts tots els documents relatius a l'ús i gestió de la Séquia de Puigcerdà. Que l'Ajuntament de Puigcerdà va tenir interès en tenir-los junts per poder consultar-lo quan s'esdevenien coses diverses sobre la Séquia.
27: És un llibre d'un gran valor patrimonial i històric, amb documents que arriben al 1318, però que s'havia anat fent malbé pel pas dels anys. Per això ara s'ha restaurat.
28: El que s'ha fet amb aquesta restauració és recuperar una mica totes les pàgines que estaven molt malmeses del bloc, tant dels primers fulls com els últims. S'ha refet tota la relligadura i s'ha refet tota la coberta, que és de pergamí, per tal de que tingui solidesa i es pugui manipular i la gent el pugui consultar.
27: Ha estat una feina totalment artesana que se suma a altres treballs de restauració, com el del llibre del Mostassà, del segle XV, que fixava les normes del mercat de Puigcerdà.
1: L'editorial Proa publica per primera vegada en català les vides de Giorgio Vasari, l'obra fundacional de la història de l'art occidental. El clàssic, que aplega prop de 200 biografies de pintors, escultors i arquitectes del Renaixement italià, arriba aquest dimecres a les llibreries gràcies a la traducció producció de Martí Domínguez Pérez, culminada de manera pòstuma pel seu fill Martí Domínguez Romero. Per l'escriptor es tracta d'una lectura fonamental per a tots els amants de la cultura. Són declaracions a aquesta emissora.
4: És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, de Michelangelo, o de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és des primer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, ell crea el terme Renaixement.
1: L'edició catalana consta de 3 volums i supera les 3.000 pàgines. I l'actor i director nord-americà Sean Penn dirigirà una pel·lícula ambientada en la sala al Capitoli del 6 de gener del 2021, quan seguidors de Donald Trump van entrar de forma violenta i massiva a la seu legislativa dels Estats Units per impedir que se certifiquessin els resultats de les eleccions presidencials que havia guanyat Joe Biden. El film el podria protagonitzar l'actor Bradley Cooper. Segons publica The Hollywood Reporter, el film de Penn encara no té títol i previsiblement el distribuirà Warner.
9: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. Actuació espectacular de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol. Els 3 gols de l'Argentina davant Algèria, 3-0. Un Messi estel·lar que ha fet aquests 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista i iguala el rècord de gols de Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Amb 16 gols.
12: Ahora que es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
10: Ronaldo Nazario, que és el tercer classificat en aquest rànquing de màxims golejadors del Mundial de Futbol amb 15 gols. Messi, al punt de fer 39 anys el pròxim dia 24, va ser qüestionat abans del Mundial per si Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, l'havia de fer jugar en aquest campionat del món. L'ex-blaugrana ha respost amb aquesta actuació memorable aquesta matinada. Scaloni, el seleccionador argentí, parlava sobre l'estrella de Rosario.
13: Será el mejor de la historia por siempre. Va a ser difícil que lo puedan igualar. O sea, muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero muy difícil.
10: També al Mundial, França 3, Senegal 1, amb 2 gols de Kylian Mbappé, i Iraq 1, Noruega 4, amb 2 gols del davanter de Manchester City, Erling Haaland. Ha acabat fa mitja hora partit Àustria-Jordània amb un 3-1 a favor de l'equip suís. I a la jornada d'avui al Mundial destaca l'Anglaterra-Croàcia a les 10 del vespre amb el blaugrana Gordon amb l'equip anglès. Abans, a les 7, Portugal-Congo amb el blaugrana Cancelo amb l'equip portuguès, on també hi és Cristiano Ronaldo, i el seleccionador portuguès és el balaguerí Robert Martínez. Victòria del Barça de futbol sala, primer partit de la final de la Lliga. Triomf als penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. Però no va ser un partit igualat perquè l'equip de Javi Rodríguez va remuntar un resultat advers d'1-4. Didac Plana, el porter del Barça, ho explicava al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
14: Nosaltres és cert que hem passat moments complicats a la primera part, però a la mitja part hem parlat el que havíem de parlar, ens hem dit les coses clares, i en aquest sentit nosaltres som els primers que sabem que moltes vegades marquem 2, 3, 4 gols en 2 minuts, en una ràfaga.
10: Els gols del Barça els van fer Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Pitu va veure la targeta vermella a minut 3 i es perdrà el segon partit de la final de la Lliga de Futsal, que jugarà demà també al Palau Blaugrana.
9: 3CAT Info.
10: El Girona de futbol ha fet oficial el fitxatge del migcampista de Blanes, Ethan González, de 21 anys, fins al 2029.
15: Per mi és un somni, estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. Serà molt bo el projecte i també que soc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
10: González arriba al Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit a primer a l'Europa i després al Granada. L'Espanyol femení de futbol han renovat la portera Paula Cova fins al 2027. Tot i tenir fitxa del filial, Cova estarà en dinàmica de primer equip blanc i blau durant la pròxima temporada. I encara en futbol, el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. El procés s'ha iniciat després que no s'ha presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent del club del Segrià, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara es pot recórrer abans que sigui ferma. I el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB a la pista taronja. L'escorta blaugrana Darío Brizuela destaca el fet que no tenen el factor pista a favor.
2: Fundamental, hay que ver las cosas de la mejor forma posible. No tenemos el factor cancha, pero bueno, del mismo modo, si somos capaces de sacar uno o los dos partidos allí, bueno, podemos cerrar aquí la final en casa. Que...
10: En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín, després de superar la neerlandesa Lamensen en dos sets. Avui jugarà contra la nord-americana Coco Gauff.
26: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat a l'Audiència Nacional Espanyola per declarar com a imputat dels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. És el primer expresident espanyol que declara com a imputat, una situació que complica encara més la legislatura Pedro Sánchez. Demanarà un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora un dels punts més complicats és a la 2, a Vilassana. Un accident talla un carril en sentit Lleida i provoca cua d'uns 4 quilòmetres. La incorporació a la 2 està tallada també en aquest punt. Aquesta hora també segueixen les retencions. Direcció Barcelona, a la B23 des del Papiol i Esplugues cap a la Diagonal. A la 2 des de Pallejà, C58 i C33 a Montcada cap a les rondes. També molt carregades encara les dues rondes de Barcelona, sobretot direcció Llobregat, i a l'antitud a la C58 a Ripollet en tots els sentits de la marxa.
0: Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump, inclòs endurint les sancions a Moscou per força Putin a acabar amb la guerra. La cimera Vian s'acaba avui, encara amb protagonisme també del conflicte a l'Orient Mitjà. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha firmat el decret que convoca eleccions legislatives per setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Avui el Parlament aprova una llei per erradicar la vian a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant. L'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve. I Ginestà, Marina Herlop, Quimi Porter, Tomomi i Maiga són alguns dels artistes destacats de la primera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
2: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hat-trick de Leo Messi al debut del Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 Algèria i també de matinada Noruega ha golejat l'Iraq 1-4. França 3, Senegal 1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta un 1-4 i guanya els penals. El primer partit de la final de la Lliga davant el Pozo, Múrcia. El partit i la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
0: Dia de molta calor, avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Serres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
4: 3CAT Info.
0: Anem al Parlament de Catalunya, comença la sessió de control al president Illa.
5: De Junts té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz. Endavant.
6: President, bon dia. La visita del Sant Pare a Catalunya va ser un èxit de país, va projectar al món la nostra identitat catalana i també va deixar una evidència ben clara. L'ús del català no era problema per a Lleó XIV. De fet, va tenir més sensibilitat per la nostra llengua que alguns que tenen la responsabilitat de defensar-la des de les institucions. Inclòs vostè, president, que dissabte va tornar a utilitzar el castellà en un acte de partit. La presència del català no és mèrit del seu govern, sinó de la pressió de la societat civil i també de Junts. Però l'èxit de la visita no pot amagar uns fets molt greus. L'expulsió de 600 cantaires de la Sagrada Família per portar estelades. és incomprensible i impropi d'una democràcia. N'estava el cas, president? Qui ho va ordenar? Quin assumirà les responsabilitats?
5: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
2: Gràcies, senyor president. Senyora Sales, les conquestes de Catalunya no haurien de ser la frustració de ningú. I efectivament, Catalunya va donar la seva millor imatge la setmana passada. Vam, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, vam il·luminar el món amb un missatge d'esperança, d'acollida, d'humanisme, de valors humanistes, de genialitat, l'arquitectura de la Sagrada Família, la tenacitat de més de 100 anys construint aquesta magnífica obra arquitectònica i aquesta obra, a més, aquesta catedral, aquesta basílica. Això no hauria de ser la frustració de ningú. La millor Catalunya es va presentar al món la setmana passada. Gràcies.
5: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
6: Mire, president, mentre Catalunya ensenyava al món la seva millor cara, el seu govern tornava a ensenyar el pitjor rostre. Repressió, opacitat i incompetència. Repressió amb els 600 cantaires expulsats de la Sagrada Família. Opacitat perquè vostè continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites. I incompetència, president, perquè cada setmana arrossega més crisis i en genera de noves. Tirotejos al carrer, 3 morts per arma de foc en 3 setmanes a Barcelona. Rodalies col·lapsada des de fa mesos, dimecres passat, amb 2 caigudes totals del servei. Els docents en peu de guerra. Vostè ha passat de vendre acords històrics a col·leccionar fracassos històrics. I els metges preparen vagues indefinides perquè no se senten escoltats. President, amb la crossa d'Esquerra i dels Comuns té pressupostos i podrà esgotar la legislatura. Almenys no esgote més la paciència dels catalans. Amb els pressupostos ha comprat oxigen, però Catalunya continuarà ofegada amb els mateixos problemes. Això no va. El seu govern no va. Ha de fer un canvi de rumb i ha de fer un canvi de govern. Pot començar pels 3 consellers reprovats aquí. Prenga decisions, president. És el moment.
5: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
2: Aquest dilluns coneixíem les dades de creixement internacional interanual en termes de producte interior brut, 2,9%, conflicte d'Orient Mitjà, que va començar el 28 de febrer, tothom deia això, 2,9% de creixement interanual a Catalunya, mai hi ha hagut més gent treballant a Catalunya, primer cotxe elèctric enterament construït a Europa amb una factoria de Martorell, Seat Culpa, demà vaig a inaugurar o explicar una inversió en matèria de quàntica. Coneixem també la inversió que es farà a la gigafactoria de Móra d'Ebre. El país mira endavant, el país mira el futur. I així, aquesta és la Catalunya que es va presentar la setmana passada al món. Tant de bo vostè s'hi sumi i ajudin a fer-la més gran encara. Gràcies.
5: Per cert, no m'adreço als membres del govern, no sé si se n'han adonat, hem instal·lat una pantalla al darrere amb el cronòmetre, justament perquè vostès, quan responguin en els diputats, puguin tenir consciència plena del temps que els queda. La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i, per formular-la, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
4: President Illa, demà farà 20 anys del referèndum d'aprovació de l'actual Estatut d'Autonomia. I aquest aniversari en recorda i explica molts dels esdeveniments que ha viscut el país les darreres 2 dècades. En primer lloc, però, és important assenyalar que aquell dia referendava un text que no era el que aquesta cambra havia aprovat. Era un text mutilat pel ribot d'un pacte entre els llavors cap de l'oposició aquí i el president del govern espanyol. I en segon lloc, també cal recordar que l'Estatut vigent avui tampoc és el que es va votar, perquè el Tribunal Constitucional el va retallar el 2010, amb una intervenció que ja avançava el que avui és la norma quan la Judicatura Espanyola jutja o dictamina sobre Catalunya, contra Catalunya. Jutges fent política. Aquell estatut va ser la darrera proposta del socialisme per donar resposta al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Però des d'Esquerra Republicana ja vam avançar que el text que es posava a votació, fruit del pacte Mas Zapatero, no era el que Catalunya necessitava. I la nostra oposició va quedar molt més cabalada quan el Tribunal Constitucional va grapejar el text ja refrendat. D'aleshores ençà n'hem vist de molts colors. La

havia de refrendar. Això és el que van signar. La setmana passada, el president Sánchez es refermava davant dels empresaris catalans a, en paraules seves, afrontar i resoldre el conflicte polític. I vostè, president, complirà amb allò pactat en la seva investidura? Complirà amb el mandat parlamentari que també l'insta a fer-ho? No ens torni a dir que s'hi compromet, com fa sempre, per exemple, amb l'aplicació de l'amnistia, perquè en dir-ho no n'hi ha prou. Com no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. En tots dos casos, president, calen accions concretes, clares i contundents. Ho farà, president? Quan? Moltes gràcies.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Senyor Jové, ho seguiré fent. Una de les lliçons, crec jo, d'aquests darrers anys que vostè ha resumit, amb un resum en què puc estar-hi d'acord, és que les qüestions polítiques s'aborden des de la política. I que abordar les qüestions polítiques des d'altres àmbits rellevants per un estat democràtic, social i democràtic com som nosaltres, doncs no porta un bon fil. Per tant, abordar els conflictes polítics des de la política ho estem fent i té un compromís. En aquest sentit tenim una dada rellevant, que hem conegut la setmana passada, que és que el 16 de juliol es farà pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Espero, ho he demanat des del meu primer dia com a president de la Generalitat, des del debat d'investidura com a president, espero que es faci efectiva la publicació, que s'apliqui de forma efectiva i hi hagi l'amnistia aprovada pel Congrés dels Diputats i validada constitucionalment per qui ho ha de fer-ho, que és pel Tribunal Constitucional. Per tant, té la meva paraula de que seguirem treballant, com estem fent, per resoldre políticament els conflictes polítics. I sobre la corrupció, miri, jo he dit sempre que s'ha de fer tot el que es pugui per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència. Té el meu compromís també, ho estem fent, de fer-ho tant en els àmbits institucionals que són de la meva responsabilitat com en els àmbits polítics que són de la meva responsabilitat.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
2: Gracias, presidente. ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Yes, senyor president, sempre les coses es poden fer millor, naturalment que sí, però em pot senyar a vostè una comunitat autònoma que construeixi més habitatge públic a Catalunya? No, perquè Catalunya és el que construeix més habitatge públic. Em pot senyar a vostè una comunitat autònoma que tingui més creixement interanual que Catalunya? No, perquè Catalunya amb un 2,9% de creixement és el que més creix. Em pot senyar a vostè algun període en què Catalunya hagi tingut més gent treballant? No, perquè Catalunya no havia tingut mai tanta gent treballant com ara. Em pot senyar a vostè alguna acció d'algun govern anterior que hagi invertit més en educació? No, perquè la inversió que aquest govern posa en educació no té precedent en quant a recursos que s'hi posen. Em pot dir vostè una sanitat que sigui més capdavantera que la catalana, que tingui més acords internacionals que... No, perquè la sanitat catalana és capdavantera i enveja de molts llocs. Per tant, el país, malgrat alguns, va bé. I sobre les... Això sobre les coses de menjar. I sobre la meva moralitat, i agraeixo, és enternidor que vostè es preocupi sobre la meva moralitat, no es preocupi tant, preocupis més de la seva. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit, després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donar a vostè 1.000 lliçons de democràcia. Democràcia interna és fer congressos. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi a això. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de Vox en Catalunya té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Abad de Concicau.
2: Señoría, el miércoles pasado fue asesinado un hombre de un tiro en la cabeza a las 10 de la mañana en la calle Balmes delante de una comisaría. Por cierto, un día en que la ciudad estaba blindada por la llegada del Papa León XIV. Ustedes han logrado que cualquiera de nuestros hijos pueda asistir a una imagen de este calibre, porque los tiroteos, los asesinatos, se han convertido en el paisaje de Cataluña. Hoy los catalanes se preguntan qué ha pasado en apenas 2 generaciones para escuchar el sonido del sereno y dormir con la puerta abierta a convertirnos en Ciudad Juárez. Y yo le pregunto, ¿usted realmente se cree que Cataluña es segura?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Sí, Catalunya és un lloc segur. Sap què passarà amb això que vostè m'ha dit? Que es detindrà la persona que ha comès aquest assassinat, es posarà davant de la justícia i pagarà la seva pena la que decideixi el jutge. I sap per què hi puc dir això? Perquè hi ha més Mossos que mai. I sap per què hi puc dir això? Perquè hem incrementat la plantilla judicial més que mai. I sap per què hi puc dir això? Perquè hem donat suport a la feina policial que fan els Mossos. Catalunya és Catalunya, no és Ciutat Juárez. S'ha confós vostè, i molt, i de molt bon tros.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga, Abad de Concicau.
2: No, no me he equivocado y lo sufren todos los catalanes, señoría. Cataluña no es segura. Y no lo es, primero, porque ustedes han abierto las puertas de nuestra casa a una inmigración masiva y descontrolada que ha logrado que nuestros barrios sean escenarios habituales de violaciones, machetazos y reyertas entre clanes de Europa del Este o del narcotráfico de América. Segundo, ustedes han permitido que los delincuentes hayan subido un peldaño más en la escalera de criminalidad porque llevan demasiado tiempo mirando hacia otro lado ante los hurtos, las ocupaciones o los trapicheos. Y tercero, ustedes han ofrecido permanentemente incentivos a los delincuentes criminales que están en nuestra tierra. Sí, penas irrisorias, cárceles cómodas, terceros grados repartidos como panes y ofrecen regularizaciones en lugar de deportaciones. Mire, esta imagen es muy gráfica, portada del diario El Mundo. El mayor narcoterrorista perseguido en el Ecuador dice que se queda en Cataluña a montar barberías porque está agradecido al gobierno de España y a la justicia. Es decir, ustedes han convertido a Cataluña en un balneario para criminales, señorilla. Y lo digo con esa rotundidad porque, por ejemplo, en julio del 2020 propusimos en el Congreso agravar las penas a la ocupación y el PSOE votó en contra. En septiembre del 21 propusimos endurecer los atentados contra los agentes de autoridad y el PSOE votó en contra. En noviembre del 25 propusimos rebajar la edad penal a los menores y el PSOE votó en contra. Y en marzo del 26 en el Senado todos los partidos aquí presentes votaron en contra a sustituir las penas de prisión de ciertos extranjeros por deportaciones masivas. Es decir, que sus cordones sanitarios, señorilla, han costado y costarán vidas. Por eso hoy quiero dirigirme a los catalanes y decirles que no estamos condenados a vivir entre machetazos, violaciones y reyertas de clanes de Europa del Este. Es posible reconstruir Cataluña, devolver la seguridad a los catalanes, pero por eso solo pasa por la única opción que es Vox y la última oportunidad que es nuestro gobierno futuro en España y en Cataluña.
0: per respondre... Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Miri, nosaltres distingim entre les persones que respecten el marc de convivència del que ens hem dotat a Catalunya i les persones que no ho respecten. Vinguin d'on vinguin, parlin la llengua que parlin i regin el reu que desin. I el que no respecta el marc de convivència a Catalunya és detingut, posant enfront de la justícia i paga el preu on ho ha de pagar. Això és el que passa a Catalunya. I fer demagògia amb aquestes qüestions és un molt mal camí per fer política, senyor de Vox.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jèssica Albiach de Torres.
3: Sí, gràcies president, bon dia. President, el servei de Rodalies de Catalunya ja no és un servei de transport, és una experiència de supervivència, no saps quan surts, però és que tampoc saps quan arribes. La setmana passada mateixa es va paralitzar tota la xarxa, deixant a milers d'usuaris amb una incertesa que ja és massa habitual per la caiguda del centre de control de trànsit. Però és que no és la primera vegada, tampoc la segona, és que ha passat 4 vegades en 4 mesos. També vam veure l'impacte devastador dels robatoris de coure, principalment a Montcada Bifurcació, que han castigat especialment a línies com la R2 Nord, la R11, però també la R3. I mentrestant, trajectes que haurien de durar mitja hora et permeten replantejar-te la vida sencera, perquè acaben durant hora i mitja. Tenim autobusos llançadora, però que són insuficients per absorbir tota la demanda, per no parlar de la manca d'informació verídica i en temps real. Això no són incidències. Això és una crisi que és permanent i no podem seguir normalitzant haver de posar el despertador una hora abans perquè Rodalies va una hora tard i pel camí es queden hores de vida, salut mental i feines. Miri, és que encara de la crisi del febrer no ens hem recuperat, és que tenim seqüeles que estan cronificades en la R3 o en la R15. I ahir mateixa la xarxa de plataformes d'usuaris del transport públic denunciava que el govern de la Generalitat no està sent conscient ni de la magnitud ni de la dimensió del problema. I de fet han demanat un canvi en els interlocutors del govern de la Generalitat. Per tant, president, què pensa fer? Quines són les solucions? Perquè està molt bé personar-se davant de Siemens, però és que això no va només de buscar culpables. Si fora de buscar culpables, doncs faria anys que els trens arribarien puntuals. Per tant, pensen escoltar vostès a les usuàries? Com pensen reforçar la seguretat davant dels robatoris de coure? Quan recuperarem a tota la xarxa les freqüències prèvies de la crisi del febrer i quan tindrem plans de contingència que veritablement siguin eficaços per no seguir pagant amb el nostre temps i amb la nostra salut mental el desgavell de Rodalies? Calen concrecions i cal un calendari. Gràcies.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Concrecions, hi ha calendari i sobretot hi ha fets. La reforma del túnel del Garraf, no. La reforma del túnel del Garraf, la reforma del túnel de Rubí, que estaven en mal estat i s'han fet en un temps ràpid, totes les inversions que s'estan fent en matèria de xarxa rodovies, i queda molt per fer. I no estic fent un discurs autocomplent, però estic dient que no només hi ha un calendari i hi ha concrecions, sinó que hi ha fets a darrere. Efectivament, el dimarts de la setmana passada, l'empresa responsable del centre de control va incomplir els protocols i va actuar com no havia d'actuar. I per això Adif va portar als tribunals i la Generalitat, si pot, l'acompanyarà. Ja n'hi ha prou. Si jo faig responsable del que m'he de fer responsable, però si una empresa incompleix un protocol i no fa bé la seva feina, tenint el sistema més avançat que tenim de centre de control a Rodovies, doncs que cada pal aguanti la seva veu i, per tant, els tribunals. I que doni, i que faci el que hagin de fer. O canviar persones o canviar procediments. I respecte al que vostè em diu dels robatoris de coure, doncs miri, és el lloc d'Espanya on només robatoris de coure hi ha, efectivament, concentrats en 4 punts. I estem en un programa dels Mossos perquè també hi dic una cosa, els que roben coure se'ls hi ha acabat. Ja està bé. Ja està bé. És concentrat en 4 punts, 5 i 6 vegades més que altres dos, i a més posant en risc la seguretat de les persones. Per tant, li anuncio, serem contundents amb això, com no pot ser d'una altra manera.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra té la paraula la diputada senyora Maria Pilar Castillejo Medina.
4: President, quina Catalunya defensa i representa el seu govern? Compartís que vivim en un país laic i aconfessional?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Defenso una Catalunya oberta, una Catalunya terra d'acollida, una Catalunya que generi prosperitat i que la comparteixi, i sí, vivim en una Catalunya confessional.
0: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Maria Pilar Castillejo Medina.
4: No és el que ha demostrat amb la visita del Papa. La majoria d'actes que s'han celebrat i que s'han regat amb milions d'euros públics eren actes clarament religiosos, que no recorden en res a altres visites de caps d'estat. El seu govern ha gastat milions d'euros públics en propaganda i comunicació, a mobilitzar tots els cossos de seguretat, a blindar Barcelona, i tot això per dir hola al Papa i fer-s'hi la foto. I no sabem si això és per tapar els presumptos casos de corrupció que han anat saltant darrerament o la nefasta gestió que fa el govern del seu país. Diners públics que, per altra banda, són molt necessaris per millorar el sistema educatiu, la sanitat, el benestar de les famílies, però per això no hi ha més diners. I sap què ens va dir el Papa? Que més matrimoni. Ens va dir no a l'avortament i no a l'eutanàsia, fent apologia contra lleis que ens hem dotat després d'anys de lluita per garantir drets. I vostès i la resta, vinga a aplaudir i vinga a fer genuflexions als que ataquen els nostres drets i les nostres llibertats. Han oblidat que som un país laic i a confessional per tirar-se als braços d'un macroesdeveniment papal turístic, espanyolitzant el país i posant-se al servei dels de sempre. I mirin, si en saben, d'espanyolitzar el nostre país. Van acabar aconseguint que la ciutadania celebrés com una gran victòria que el Papa digués quatre frases en català, quan la normalitat havia estat que parlés exclusivament en la llengua del país que el va acollir. Va intentar prohibir l'entrada de ciutadans amb banderes estelades pels carrers, alhora que les banderes espanyoles eren benvingudes i, miri, si em portaven un pollastre, millor i tot. Van vexar i maltractar a 600 cantaires per sol fet de voler cantar l'himne nacional de Catalunya. President, vergonya, és el que va sentir una majoria de ciutadans davant de tanta pompositat, tanta ostentació, tant de diner públic malgastat, alhora que Catalunya té més pobresa que mai, més precarietat, uns serveis públics que s'enfonsen i una majoria ciutadana que té problemes greus per arribar a final de mes, per pagar l'habitatge o per pagar una alimentació saludable. No tot s'hi val. I vostès han creuat tots els límits.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Miri, jo respecto totes les opinions i totes les maneres de pensar, només faltaria. També demano respecte per les meves i pels del conjunt de Catalunya. També ho demano. El mateix que jo hi professo a vostè, demano que vostè el tingui cap a el que penso jo, el que pensen molts altres catalans i catalanes. Jo crec que vam actuar com havíem d'actuar. Crec que vam actuar com havíem d'actuar. I crec que Catalunya va saber ser una bona anfitriona d'una visita que, malgrat el que vostè pensi, respecto, insisteixo, la seva opinió, crec que va tenir un impacte molt important Catalunya endins i Catalunya fora. I crec que vam saber donar la millor imatge de país que som. A partir d'aquí tothom haurà tret les seves lliçons i tothom haurà tret les seves conseqüències. Crec que Catalunya, sincerament, va fer el que havia de fer. Vam donar una imatge, com he dit en d'altres ocasions, des de la Sagrada Família, des de Barcelona, des de Catalunya, vam il·luminar per uns minuts el món i això no té preu.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Mixt té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
5: Anys i panys acusant de feixista, retrògrad i extremista a qui s'oposa a l'avortament, a l'eutanàsia, al matrimoni homosexual. Anys i panys criminalitzant i demanant la mort civil de tot el que qüestioni els seus postulats woke. I de cop arriba el Papa de Roma, que s'oposa a l'avortament, a l'eutanàsia i al matrimoni homosexual, i tota la progressia en ple, amb el president Illa al capdavant, fent cua per una selfie. Si ho diu un mecànic, un polític o un rector de poble, és pecat i reminiscència franquista. Però si ho diu el cap de l'Església Catòlica, a somriure i a callar. El seu baròmetre moral muta en funció del poder i influència d'aquells a qui jutgen, que flexibles, comprensius i tolerants que són, de cop i volta no? Contra la màxima autoritat del catolicisme no hi ha pactes antifeixistes ni cordons sanitaris? No, perquè el Vaticà no els amenaça electoralment. No es presenta a les eleccions ni els hi disputa les cadires. I en el fons això és l'únic que els amoïna. El ball de les enquestes i el viratge de l'opinió pública. Assenyalen, estigmatitzen, criminalitzen, isolen. No per ideals ni conviccions, no, sinó per purs interessos econòmics i de partit. Atès que participa distesament i amb normalitat a actes vinculats amb autoritats que rebutgen l'avortament, l'eutanàsia i el matrimoni homosexual, hem d'entendre que reconeix la legitimitat d'aquestes idees i que es mostra obert al debat? O ara que el Papa ja torna a ser cap al Vaticà, s'han acabat la comprensió, la tolerància ideològica i la flexibilitat?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Senyor president, i gràcies, senyora Oriols, per recordar-nos de nou que la seva única proposta per Catalunya és que els catalans ens mirem de reull. Miri, aquests dies el món ha contemplat Catalunya, la Catalunya que a vostè no li agrada, la Catalunya que és terra d'esperança, que és terra d'acollida, que és terra d'integració i que està compromesa amb el bé comú.
0: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
5: Mentre vostès putinegen estadístiques per dir que han frenat la delinqüència i parlen de percepcions per maquillar la realitat, els ciutadans d'aquest país i els cossos policials que els protegeixen pateixen tot tipus d'amenaces i agressions. Ho van veure ahir a Vic, on 5 agents dels Mossos van ser ferits, un d'ells per arma blanca, i on hi podia haver hagut morts, perquè mentre la mare i les tietes dels delinqüents immobilitzaven la gent, els agressors marroquins van intentar agafar-li la pistola. Vostès parlen de proximitat i mediació asseguts al despatx, mentre les policies locals i els Mossos a primera línia de foc s'exposen a tota mena de vexacions i violències. En sortint d'aquí, per què no van cap al barri del Remei, a Vic, sense escortes, a fer una volteta? Potser quan tornin, tatxaran amb típex la paraula percepció.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Ei, al barri del Remei, els barris que convingui, hi passegem i coneixem la realitat del país. Gràcies un cop més per recordar-nos que la seva única proposta per Catalunya és que ens mirem els catalans de reull. Però torno a dir-li, aquests dies hem donat la millor imatge de la Catalunya que vostè no vol veure. Catalunya, terra d'esperança, d'acollida, d'integració i que treballa pel bé comú. Gràcies.
0: I l'última pregunta al president és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat senyor Ferran Pedret i Santos.
6: Gràcies, president. Bon dia a tothom. A les sessions de control sempre s'hi aprenen coses. Avui hem vist que el pla de defensa integral del català, que sembla que proposa Junts, és compatible o una de les seves passes sembla passar per intentar precipitar unes eleccions generals de la mà del PP i Vox, un pla sense esquerdes ni fissures, certament. Però, president, li volia preguntar, ara que tot just fa uns dies l'economista Gabriel Zucman, arrel de la notícia de que una persona determinada havia traspassat tots els límits de l'acumulació de riquesa, i l'economista Gabriel Zucman, arrel d'això, feia una reflexió sobre la intrínseca incompatibilitat entre aquests nivells ingents i creixents d'acumulació de riquesa i la mera possibilitat de la democràcia, li volia preguntar sobre les polítiques d'igualtat d'oportunitats, perquè certament no és casualitat que els poders públics en el nostre model de societat estiguin obligats a remoure les causes que impedeixen als ciutadans i ciutadanes assolir plenes condicions d'igualtat i de llibertat. Les polítiques públiques que es poden desplegar, sens dubte el seu govern ho fa, són de tot tipus, intervenció, regulació, legislació, promoció, tot tipus de polítiques públiques en tots els moments de la vida i front a tots els riscos de la vida. El vell laborisme ho expressava d'una manera peculiar quan deia que aquesta igualtat d'oportunitats s'havia de promoure des del bressol fins a la tomba. No? Per tant, li volia preguntar per les polítiques d'igualtat d'oportunitats del seu govern i també per les polítiques de creació de les condicions per les oportunitats. Hem vist molt recentment com s'ha presentat públicament el pacte per la indústria, 5.000 milions d'euros d'inversió, amb un treball que ve també de la legislatura anterior, no només amb els agents socials, sinó també amb diferents grups polítics. En aquest sentit, vull reconèixer les contribucions d'Esquerra Republicana al respecte, però que mobilitza recursos per tal de crear oportunitats aquí i també per contribuir als objectius estratègics de la Unió Europea en matèria d'autonomia estratègica.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president, gràcies, senyor Pedret. Sap vostè que el resum del programa del govern de Catalunya és generar prosperitat i compartir-la, prosperitat compartida. En l'àmbit de la generació de prosperitat, efectivament hem donat un pas endavant amb el nou Pacte Nacional per la Indústria, amb Horitzó 2030. És un pacte, és un acord, agraeixo a tots els que hi han donat suport, agents socials, grups polítics, tothom que ho ha fet, és la tercera edició d'aquest pacte, per tant, efectivament, no és una cosa que iniciem nosaltres, donem continuïtat a una manera de fer, mobilitza recursos per import de 5.000 milions d'euros, gairebé, i es fixa l'objectiu de donar pes a la indústria de Catalunya com a font de generació de prosperitat. No? I aquesta prosperitat s'ha de compartir, i per compartir-la, efectivament, polítiques molt diverses, en particular les que tendeixen a la igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, recentment hem aprovat al govern, també fruit d'acords amb formacions polítiques d'aquesta cambra, doncs la rebaixa a meitat o fins i tot la gratuïtat de matrícules per famílies monoparentals, no? Perquè tothom tingui accés a la universitat, per ser una universitat catalana amb unes matrícules més baixes que la resta d'Espanya i amb una política de beques també ambiciosa, no? I sí, a mi no m'agrada, a mi m'agrada que la gent es guanyi bé la vida, m'agrada que la gent tingui premi quan arrisca i quan fa aportacions al conjunt de la humanitat, però trobo bastant obscè, deixi'm utilitzar aquesta paraula, quan hi ha una acumulació de riquesa tan i tan important com la que hem vist aquests dies a altres països. Alguns d'aquesta encamba encara hi baixarien els impostos. Gràcies.
0: Obrim ara el capítol.
7: Doncs bé, deixem aquí aquesta sessió de control al Parlament de Catalunya, durant la qual Illa ha aprofitat per dir que Pedro Sánchez creu que és el millor president que ha tingut mai el país, l'estat espanyol. Per tant, ara sí que anem cap a Madrid, estem molt pendents d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha arribat a l'Audiència Nacional Espanyola poc abans de les 9 del matí per declarar com a investigat davant el magistrat José Luis Calama. Se li imputen els delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Una foto inèdita, la d'un expresident espanyol entrant a l'audiència com a investigat enmig d'una gran expectació mediàtica. Dani Sainz, Jaja, bon dia.
8: Bon dia. 10 minuts abans de les 9, Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant la porta de l'Audiència Nacional reservada per a jutges i fiscals. L'expresident ha somrigut, ha saludat i ja davant del jutge Calama s'haurà d'explicar sobre les dues causes que té obertes. D'una banda, negarà haver cobrat comissions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i posarà en dubte proves clau com ara els missatges dels empresaris que el vinculen amb la trama. De l'altra, haurà de justificar l'origen de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, tot i que també es pot acollir al seu dret a no declarar i deixar les explicacions per més endavant. Espereu una declaració llarga si respon a totes les preguntes i a totes les parts i per això s'ha previst que pugui continuar demà. En acabar, el jutge podrà decretar mesures cautelars. Algunes acusacions populars han demanat presó provisional per risc de fugida. Luis María Pardo, Justitia Europa.
9: España no se puede volver a permitir un fugado más. España no puede permitirse la posibilidad de tener otro Puigdemont. Nosotros hemos solicitado que se acuerde la prisión provisional comunicada de confianza para el expresidente del gobierno.
8: Fa un mes que s'esperen les explicacions de Zapatero, un temps de silenci que s'ha fet llarg per a la Moncloa i per al PSOE, però que l'expresident espanyol ha aprofitat per preparar a fons la seva defensa.
7: Doncs estarem molt pendents, Dani, gràcies, bon dia.
8: Adéu, bon dia.
7: I ens quedem a Madrid, a la sessió de control del Congrés. Avui Pedro Sánchez no ha fet cap referència a la declaració de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Sánchez s'ha centrat en l'agenda econòmica del partit i ha evitat, tot i la pressió del PP i també d'altres partits, pronunciar-se sobre la investigació de l'expresident socialista. Tania Tapia, bon dia.
10: Bon dia. Mentre Zapatero ja declara davant del jutge Calama a l'Audiència Nacional, uns quants metres, el Congrés dels Diputats, Feijó, ha augmentat la pressió contra Sánchez i li tornava a demanar si manté encara el suport en el seu expresident.
11: El que iba de Gandhi español, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
10: Una pregunta que ha quedat a l'aire. Sánchez no ha entrat en cap mena de valoracions ni amb Feijóo ni amb les altres dues preguntes posteriors, tot i que en aquest mateix escenari havia mostrat anteriorment tot el suport explícit a Zapatero. Sánchez avui ha desviat el focus per intentar lluir mesures econòmiques, ha anunciat que a finals de mes renovaran les ajudes per contenir els efectes del conflicte de l'Iran, però la pressió continua. El PNB avui ha tornat a demanar eleccions si no pot aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Maribel Vaquero.
12: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
10: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà, però el 2027.
13: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país.
10: Mentre encara coeix a la queixa de PP i Junts pel veto de la mesa, la proposta dels de Puigdemont perquè la cambra voti si Sánchez ha d'avançar eleccions. Feijóo ha dit que Sánchez no és demòcrata, prohibint-ho, i l'ha acusat de covard. I per part de Junts, Josep Maria Cruzet ha afirmat que prohibir aquesta votació demostra que Sánchez està més dèbil que mai.
7: Tania, gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
14: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 9, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: 3Cat Info.
7: 12a jornada de vaga, avui dels metges catalans tornen a protestar per millorar les seves condicions laborals i per tenir un estatut propi per la professió mèdica. A les 11 hi ha convocades 4 concentracions a les 4 capitals catalanes. Anem cap a Tarragona, una cinquantena de metges protesten a aquesta hora pel centre de la ciutat. Manel Sastre, bon dia.
18: Hola, bon dia. Sí, ho han estat fent fins ara. Els facultatius han arribat a bloquejar l'accés a Tarragona a primera hora per la N240 durant mitja hora. S'han desplaçat després cap al centre de la ciutat en aquesta nova jornada de vaga que ha de culminar amb aquesta concentració a les 11 davant dels serveis territorials de salut. Els efectes de la vaga s'estan notant en molts hospitals i centres assistencials, tant públics com concertats. Hi ha hagut suspensions d'intervencions i de visites. El Joan 23, per exemple, ens explicaven els metges de Catalunya, el sindicat, que s'han suspès una trentena d'intervencions. Els facultatius demanen un conveni propi, reduir la pressió assistencial i les hores extraordinàries per evitar la marxa de professionals fora de Catalunya. El portaveu del Sindicat Metges de Catalunya a l'Hospital Joan 23, Marc Vallvé, explicava també els riscos que hi ha si no s'arriba a una entesa.
19: Suportem una càrrega molt important del sistema sanitari, proporcionalment i en números, som un col·lectiu minoritari. Llavors, a les meses oficials que existeixen fins ara, nosaltres no representem, no tenim un percentatge el suficientment potent com per demanar res per nosaltres. I la resta de sindicats majoritaris, no representen les nostres reivindicacions, no s'han assegut amb nosaltres i no estan reivindicant el que nosaltres reivindiquem.
18: Aquesta és la 12a aturada convocada pel sindicat des de l'octubre passat. Tanca el primer cicle de calendari de mobilitzacions de les organitzacions mèdiques de tot l'Estat contra aquest projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Sanitari i ja anuncien una vaga indefinida per després de l'estiu. Al llarg de la concentració que s'ha fet i del pas dels metges pel centre de Tarragona hem escoltat alguns lemes com menys corbates i més bates, a tu també t'afecta, i crits contra la consellera Pané. Ara, moment de reagrupació del personal davant de la URB a l'Avinguda Catalunya de Tarragona per acostar-se a les 11 del matí en aquesta concentració unitària davant dels serveis territorials de salut a Tarragona.
7: Manel Sastre, gràcies. Bon dia.
18: Bon dia.
7: Una mica més de 9:45 del matí, primària de servei. Com d'ullar la situació del trànsit i del transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora segueixen encara alguns punts amb retencions direcció Barcelona, la B23, hi ha trams amb densitat des del Papiol i Esplugues cap a la Diagonal. a la 2 a Cornellà, C58 i C33 a Montcada cap a les Rondes i a la C31 a Badalona, també carregada a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs, i a la de dalt de Trinitat a Pedralbes en sentit Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona, recordem que un accident talla un carril a la 2 a Vilassana i provoca retencions en aquest punt. La incorporació a la 2 està tallada en aquest punt, tot això en direcció Lleida. I pel que fa al transport públic, a Rodalies i a les demores habituals per les limitacions de velocitat, a aquesta hora destaca el retard a la R14 del tren de Sant Vicenç de Calders, que havia d'arribar a Lleida Pirineus a les 10:25. Aquest tren circula amb 40 minuts de retard.
7: Gràcies.
17: El temps.
7: Amb l'Enric Agut.
21: El dia començava ben tranquil, ben estable, amb cel serè. Només tenim alguns núvols baixos locals, per exemple, a Terres de l'Ebre, Montsià, el Baix Ebre, s'anirà enfonent a mesura que el sol vagi guanyant alçada. Les temperatures mínimes, les més altes, a voltant dels 23 graus, a Sitges, Barcelona, Mataró, i de les més fresques, a Prades, a l'interior del Baix Camp, 9 graus, o Bolví, a la Cerdanya, 8 graus, també a Ger, o 8, per exemple, alta muntanya, zones de muntanya, Núria, a gairebé 2.000 metres, 8 de mínima. Ve un dia, novament, de sol al matí, d'un mar molt tranquil, poca onada, i amb una temperatura disparada al centre del dia. Avui les temperatures màximes doncs aniran pujant, poden ser una mica més altes que les d'ahir. Alguna xifra podria arribar als 38 graus. Per exemple, això pot passar a Lleida, ciutat, també arribar als 37 a Móra d'Ebre, 38 a Tortosa, a la costa valors al voltant dels 30 graus, amb xafogó, i al Pirineu també calor que es notarà, amb màximes de 30 a Viella, 33 a la Seu d'Urgell o també 33 a Ripoll. A la tarda algun ruixat i tornada pot caure a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. Demà dijous un panorama doncs molt semblant, al matí sol, algun núvol baix a Terres de l'Ebre, per la humitat, el mar ben tranquil, i la temperatura pot baixar molt lleugerament. A la tarda novament alguna tempesta al Pirineu.
17: Fresca Info.
22: Ho veus?
23: Okay.
22: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
23: Molt.
22: Tan nostre com dir posarem llum
23: a la foscor.
22: O com dir aventureres, aventurers.
23: Ens hi apuntem o què?
22: Què dius?
23: Saps que és molt nostre, també?
24: Sou molt bona gent!
17: Xxt, silenci.
23: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
22: O el Catalunya Ràdio.
24: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
22: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
23: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
22: Molt nostre.
17: 3CAT Info.
7: Fem atenció ara a la crònica internacional. El G7 acorda de donar més suport a Ucraïna i incrementa la pressió a Rússia. És una decisió amb el suport de tots els líders, Trump inclòs. La cimera Viana acaba avui dominada per les discussions sobre el pacte amb l'Iran que es firma divendres a Suïssa. Anem cap allà i tenim una enviada especial, el Jordi Baró.
25: El G7 tanca avui la cimera de Viana de moment i si no hi ha sorpreses d'última hora sense sobresalts amb Trump, que sopa aquesta nit a Versalles amb Macron. Després d'una discussió ahir amb Zelensky, els líders de les 7 democràcies més industrialitzades del món han trobat la unitat per donar més suport a Ucraïna, que creuen que està en una posició de força per sobre de Rússia, a qui volen castigar més, com assegurava l'anfitrió de la cimera, el president francès Emmanuel Macron.
26: Ucraïna està resistint molt millor del que s'esperava, per tant hem decidit a nivell del G7 proporcionar un suport més fort a Ucraïna. També hem decidit junts, en la unitat d'aquest G7, augmentar la pressió sobre Rússia pel que fa als recursos de petroli i gas que Rússia fa servir per finançar el seu esforç bèl·lic.
25: Trump torna a mirar la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Putin perquè tanqui un acord ara que la situació a l'Orient Mitjà està presumiblement encarrilada, amb la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran prevista per divendres finalment en un resort a prop de la ciutat suïssa de Lucerna. El G7 dona la benvinguda a aquest pacte i també ha acordat fer esforços per dependre menys del petroli que arriba per l'estret d'Hormuz.
26: Aquest acord ajudarà a reduir les tensions i a rebaixar els preus del petroli, el gas i els fertilitzants. Hem donat suport a aquest acord durant aquesta cimera del G7 i també hem decidit diverses mesures molt concretes per garantir la seva implementació i reduir la nostra dependència de l'estret d'Hormuz.
25: Quan falten dos dies per la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran, encara no se n'han publicat els detalls, però el president dels Estats Units ha garantit que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i ha amenaçat en cas contrari amb represàlies.
16: 3CAT Info.
7: Un home ha mort en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Anem cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
0: Els bombers van ser alertats ahir a les 9 del vespre d'un incendi en una parcel·la del Camí dels Campassos que cremava dues caravanes i una caseta de fusta. Hi van treballar 6 dotacions i un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona es va localitzar el cos sense vida d'un home. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació per determinar les causes del foc.
7: Mantenim la comunicació amb la Clara perquè també Tarragona està en marxa una operació policial en diversos municipis de la demarcació contra una organització que importava i distribuïa productes falsificats.
0: En l'operatiu contra un grup criminal dedicat a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats s'han desplegat agents dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en municipis com ara Salou. Segons fonts policials, des de primera hora del matí s'estan fent diverses entrades i es preveu que hi hagi detencions.
7: La Vall d'Aran celebra avui la Festa d'Aran, la seva Diada Nacional, una jornada que arriba just un mes després de firmar el nou sistema de finançament singular aranès. Viella, Sofia Cabanes.
1: 17 de juny de 1991 és la data en què ara fa 35 anys es restituïa el Consell General d'Aran i, per tant, els aranesos recuperaven, després de 146 anys d'abolir-se, el seu autogovern. Enguany esta data arriba en un context especial. L'entrada en vigor del nou sistema de finançament singular acordat amb la Generalitat i que aportarà als aranesos este 2026 gairebé 43 milions d'euros. La bona entesa entre els governs català i aranès quedarà també plasmada avui amb la presència del conseller de la presidència, Albert Dalmau, que participarà en l'acte. Avui també es farà entrega del Premi 17 de juny, que enguany ha recaigut en el grup de teatre La Cabana, dirigit per Manuela Ané. Este grup, que enguany compleix 20 anys, ja ha estat reconegut per la seva capacitat de convertir l'aranès en un mitjà de creació artística.

0: Ginesta, Marina Herlop, Quimi Porter, Tomomi i Maiga són alguns dels artistes destacats a la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari dels Sucres, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
1: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'Estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
0: De les 72 propostes que es podran veure al mercat, 35 són estrenes. Aquest any s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.

0: Amb la Montse Reia. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hat-trick de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Ha fet els 3 gols de l'Argentina aquesta matinada davant d'Algèria en un partit que ha acabat justament 3-0. Tot just el dia que es complien 20 anys del debut mundialista de Messi i l'ha fet també que iguala el rècord de gols de Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16. Messi també suma ja 16 gols en un Mundial. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
2: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: A Messi, a punt de fer 39 anys la setmana que ve, el pròxim dia 24, el van qüestionar de si havia de jugar en aquest Mundial. L'exblaugrana tenia una sobrecàrrega muscular uns 15 dies abans del Mundial i també va haver d'afrontar problemes de caire personal. Tot això posava en dubte si podia rendir al 100%.
3: Una qüestió totalment ajena a lo deportivo. Pasó un dia difícil i complicat.
1: També al Mundial, França 3, Senegal 1 i Iraq 1, Noruega 4, amb 2 gols del davanter del Manchester City, Erling Haaland, amb Noruega, i 2 gols de Kylian Mbappé amb la selecció francesa. Aquest matí s'ha jugat a partit Àustria-Jordània amb 3-1 a favor de l'equip austríac. A la jornada d'avui del Mundial destaca l'Anglaterra-Croàcia a les 10 del vespre amb el blaugrana Gordon amb l'equip anglès, abans a les 7 Portugal-Congo amb el blaugrana Cancelo, amb Cristiano Ronaldo a l'equip portuguès dirigit pel seleccionador balaguerí Robert Martínez. Victòria del Barça de futbol sala, primer partit de la final de la Lliga. Triomf als penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i també de la pròrroga. L'equip de Javier Rodríguez va remuntar un resultat advers d'1-4. Els gols del Barça els van fer Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio Pérez i Catela. Didac Plana, el porter del Barça, parlava de com ha afrontat el llançament de penals en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Avui he preferit no mirar res perquè les dues últimes tandes contra el Jaén...
5: És veritat,
4: que vaig mirar masses coses i després no ens va anar bé i avui he preferit una mica guiar-me pels meus instints.
1: Pitu va veure la targeta vermella a minut 3 i es perdrà el segon partit de la final de la Lliga de Futsal, que jugarà demà també al Palau Blaugrana.
6: 3CAT Info.
1: El Girona de futbol ha fet oficial el fitxatge del migcampista de Blanes, Ethan González, de 21 anys, fins al 2029. González arriba al Cornellà, que la temporada passada el tenia cedit primer a l'Europa i després a Granada. A l'Espanyol femení de futbol han renovat la portera Paula Cova fins al 2027, tot i tenir fitxa del filial Cova. Estarà en dinàmica el primer equip blanc i blau durant la pròxima temporada. I encara en futbol, el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol Hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. El procés s'ha iniciat després que no s'ha presentat cap proposta capaç d'assumir el deute pendent del Club del Segrià, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara es pot recórrer abans que sigui ferma.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça de bàsquet viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga ACB a la pista taronja. L'escorta braulana Darío Brizuela diu que volen acabar la temporada guanyant un títol.
7: Muy importante y bueno, después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
1: En handbol, el jugador del Barça, Dicamem, ha fet balanç de la temporada just uns dies després que l'equip guanyés la Champions i en declaracions al Tot Costa, Catalunya Ràdio.
8: Este año siempre hemos sido a nivel de grupo regular, y siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer.
1: Mem deixarà el Barça d'aquí un any per anar al Fuxe de Berlín. En tenis, Paula Badosa ha passat a vuitens de final del torneig d'herba de Berlín. Després de superar la neerlandesa Lemensen en 2-7, avui jugarà contra la nord-americana Coco Gauff. I en ciclisme, la selecció catalana, que a partir de divendres competirà a la volta femenina, ha fet oficial el nom de les 7 ciclistes que formaran l'equip. Es tracta d'Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Montaña, Geni Torreguitar, Ivet Sánchez, Andrea Soldavila i Anna Ramírez.
6: Trescat Info.

0: José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a aquesta hora a l'Audiència Nacional com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraban per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions, aplegades en el Partit Popular, demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez esquiva al Congrés aquesta declaració de Zapatero. En la sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. Israel ataca avui el Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb tram inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera a Evian s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. I avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals concretament i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I el còmic La espia de Hitler d'Antonio Sachs i Maite Perea explica la història real de Larisa Svirsky, que va inspirar la primera Noia Bond, publicat per Planeta Còmic. Aquesta novel·la gràfica relata les peripècies d'una agent doble durant la Segona Guerra Mundial a Gibraltar.
1: Esports. Hat-trick de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 a Algèria i també de matinada Noruega ha golejat l'Iraq 1-4 a França. Ha superat Senegal 3-1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta 1-4 i guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga davant a Pozo Murcia. A partit de la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit, també al Palau. I el Barça bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
0: Ens queda el titular del temps, jornada de calor intensa. Avui les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior, als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats. 3CAT Info.

0: Des d'Itàlia, la música de Francesco Gabani amb aquesta cançó que es diu Summer Funk, quan passem 6 minuts del punt de les 10 i que ens serveix per començar amb energia l'edició d'aquest dimecres. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'edició 138 de la temporada. En sumem ja 621. Avui és dimecres 17 de juny de 2026. Em resten 198 dies per acabar l'any i 7 pel pròxim festiu, que serà dimecres de la setmana vinent amb motiu de Sant Joan. De seguida passarem per la previsió del temps, farem un repàs de les portades dels diaris i a l'agenda local de la setmana. Avui tancarem el curs amb el psicòleg referent de benestar emocional i comunitari, en Ricard Jorge. Avui amb ell abordarem el valor de l'atenció. A les 11 a la premsa del cor amb en Pep Famades, amb qui també tancarem temporada. I a les 12, atenció a l'entrevista que tindrem. Falten poques setmanes per Sant Domingo i un dels motors joves del nostre municipi ja ha posat tota la maquinària en marxa. La Garrinada ha presentat oficialment el cartell i la programació per enguany, una edició que arriba carregada de bona música, activitats populars que ja són tot un clàssic i també amb canvis importants en l'organització interna de l'entitat. Per parlar d'aquestes novetats, de com es presenta l'agost i sobretot aquest relleu a la presidència que enceta una nova etapa, avui ens acompanyaran als estudis de la ràdio alguns dels membres de Garrinada. A tot això, recordar-vos que si voleu participar del programa, això és el que heu de fer.
1: Envia'ns un missatge per WhatsApp al 663-03-43-22 o truca'ns en directe al 93-797-1550.
0: I si voleu recuperar les entrevistes i seccions del programa, és tan fàcil com entrar al web de radioargentona.cat o utilitzar les plataformes digitals d'iVox o Spotify. Tot a punt per acompanyar-te fins la una del migdia aquí al 104.6 de la FM. I seguim refrescant-nos el ritme de l'Àurea Fernández.

baixaran lleugerament i aniran dels 16 als 22 graus. Aquesta tarda es mantindrà també l'ambient assolellat, tot i que no es descarten alguns núvols baixos. Dijous tindrem un temps que es mantindrà estable i assolellat també a tota la comarca. I per divendres, un temps tranquil i assolellat a tot el Maresme. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran dels 16 als 22 graus i màximes que oscil·laran entre els 30 i 34 graus. Moment d'anar cap al quiosc. En la portada del diari Ara destaca que Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. Imatge per Trump amb el líder d'Ucraïna, Zelensky. El Punt Avui destaca el fi de curs. I ara què? En la portada de La Vanguardia diu que el PSOE, expectant davant la declaració de Zapatero i en clau internacional, el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. En el periòdico, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. També imatge per Trump que ha pres l'Iran i Israel. En plan esportiva, l'esportiu Robert i 11 més, el tècnic Robert Martínez, tercer en Bèlgica el 2018, vol consagrar-se en Portugal en la seva tercera cita mundialista. Imatge de la Minya Mal per la portada de l'esport i confiança intacta, titula Mundo Deportivo, amb imatge per la selecció espanyola.

I ara marxo cap a l'agenda local. Aquesta tarda a les 7, tertúlia literària a la biblioteca Amb fam, de Núria Busquet Molís. Avui el Casal de la Gent Gran acollirà la conferència Què cal saber de la diabetis. Anirà a càrrec del doctor Albert Palau d'Àries. Avui a les 7 també a la sala d'actes de l'Ajuntament la quarta reunió de la Comissió de la Festa Major de Sant Domingo. I divendres l'oficina mòbil d'informació al consumidor a Terra Argentona a la plaça Nova a partir de 12:15 i fins la 1. Aquest divendres lliurament dels premis de la 43a Mostra Literària d'Argentona a la terrassa de l'Església i serà a partir de les 6 de la tarda. El dissabte 45a Festa Major de Mada. El dissabte a partir de les 10, Ruta Puig i Cadafalch, Mataró, Argentona. I diumenge segueix la Festa Major de Mada. Diumenge, Ruta Argentona, un viatge en el temps, amb sortida al Museu del Canti a partir de les 11 del matí.

Recordeu que cada matí us apropem l'agenda, però també la podeu consultar a través del web d'argentona.cat. Recuperem la música de Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Start. El canadenc passarà pel Festival de Cap Roig el 3 de juliol. Petita pausa i de seguida ens acompanya Ricard Jorge en l'última conversa d'aquesta temporada.

0: Programa presentat per Miquel Carabaño.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dere di niente, masticar el sueño da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.
4: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a com

0: Estem a una setmana de Sant Joan, per aquestes dates també estem a punt de tancar el curs i avui també és l'últim programa de la temporada amb el qual parlem amb Ricard Jorge, que és el psicòleg referent de benestar emocional i comunitari. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Últim dia del curs.
1: Sí.
0: Ha passat ràpid, això, eh?
1: Ha passat superràpid aquest curs. No sé què s'ha donat, però jo també ho he notat, que ha passat molt ràpid.
0: Ha passat molt ràpid. Senyal de que ens ho hem passat molt bé, que hem après moltíssim i que hem parlat una mica de tot. Hem parlat de molts temes molt interessants. De fet, també diria que aquesta secció és una de les més escoltades en les plataformes digitals.
1: Que bé.
0: Cosa que aprofito també per agrair als que ens escolten.
1: Sí, una salutació cap per a ells.
0: I també heu tancat el grup d'Àgora, no? El passat 10 de juny.
1: Sí, l'hem tancat aquesta edició.
0: També és que ha passat ràpid, no?
1: Ha passat molt ràpid. Ha passat molt ràpid i tots els altres grups que també estem fent al CAP, els estem tancant i la veritat és que contents.
0: Primer balanç de tot plegat?
1: Doncs és un balanç bo, la veritat. S'està donant que els grups i aquests espais comunitaris acaben sent un espai de pedagogia, de prevenció en salut, d'ajuda mútua, de reflexió, i actualment n'hi ha pocs d'aquests espais. I que funcionin, que la gent es comprometi en la seva salut, més enllà de prendre's o no un tractament farmacològic, doncs té un valor i la veritat és que estem contents. Ara ja venen una temporada de més tranquil·litat a l'estiu, que són més visites individuals, no hi ha tantes activitats grupals, perquè la veritat és que la gent
0: es dispersa,
1: està de vaca i és el que toca. Vull dir, és lo saludable que es campi la boira i que disfruti de gaudeixi de les vacances.
0: Aprofito per dir que tots els capítols que hem anat fent aquesta temporada, que és la tercera, perquè aquest agost publicarem un resum i vaig poder veure que és la tercera temporada que ens acompanyes. A l'agost traurem un resum de tots aquests capítols. N'hem fet ja 13, amb el d'avui 14, i hem parlat de la lògica de les creences, recordo, els autoenganys de la vida amorosa, eines per gestionar la ràbia, hem parlat de la intel·ligència artificial, de la creativitat, aprendre a dialogar, de l'aferrament, dels espais pedagògics. Déu-n'hi-do.
1: Sí, la veritat és que, bueno, jo crec que són temes que m'interessen, llavors me'ls miro molt i estudio, i llavors si a la gent que ens escolta doncs també li interessen, doncs és un win-win, com es diu.
0: Però què hem fet? Quin ha estat per tu el que t'ha suposat un repte o una dificultat afegida, diguem?
1: Una dificultat afegida?
0: Per la temàtica o també
1: els que més m'han agradat, o sigui, els que més m'interessava estudiar, potser el de la ràbia, perquè és una emoció molt desconeguda, i vam fer dos, em sembla, no, Miqui?
0: Sí.
1: Un d'entendre-la, comprendre-la, més enllà de condemnar-la i d'apartar-la.
0: Quines cares té la ràbia, no?
1: Sí, les màscares, no? Es deia de la ràbia. I per què tenim ràbia, comprendre-la, i veure com funcionen els problemes basats en la ràbia, i la de el pròxim dia va ser com una mica gestió de la ràbia, de fer una descarga airosa, de trobar el sentit que té, de reduir-la i canalitzar-la, però per tenir un mínim indispensable que ens doni energia per tirar endavant. Bueno, que la cosa és que em va interessar molt, que va ser un seminari que vam fer i amb la Roberta Milanese, que ha escrit el llibre sobre això, i em va inspirar molt. I després també potser va tenir bastanta audiència va ser, em sembla, el de la desenganys a la vida amorosa, no? De com ens enganyem, de quines trampes ens fem a la vida amorosa. Això sempre rep molta...
0: Home, sí que és un tema que, poc o molt, no? Ens podem sentir identificats i
1: tots.
0: I del que vam parlar, doncs, si vam donar un punt de vista diferent o un tipus d'ajuda o de via, no?
1: Sí.
0: D'idea o pensament diferent que pot haver ajudat o no, doncs perfecte.
1: Sí, Doncs aquests potser serien els que més... I mira, mira, és una falca, per introduir el tema d'avui. Potser el tema d'avui també és dels que més m'ha interessat i millor m'he passat buscant informació i reflexionant.
0: Vinga, de què parlarem avui?
1: Doncs avui, per acabar la temporada, aquí al Tic Tac, m'agradaria parlar sobre un valor, un recurs, que la veritat és que està a tot arreu, que totes les grans marques, sobretot de l'entorn digital, es barallen per la moneda de canvi, per enriquir-se, i no és altra que l'atenció. La atenció, no l'atenció, la atenció, no? Que, Miqui, és el recurs més valuós del segle XXI, diuen.
0: Vale? Ah, sí?
1: Sí. Ara el capitalisme, allà on extrau, a part d'extraure'ns a nivell econòmic, de xuclar la sang, també han descobert que l'atenció és un recurs que d'alguna manera és el més preuat que tenim les persones, perquè allà on posem l'atenció és on posem la nostra vida. Deia la Simone Weil, que és una filòsofa que va morir jove del segle passat, vale? Que era una gran filòsofa que reflexionava sobre els grans temes vitals, deia que allà on posem l'atenció és on se'n va l'amor, és on se'n va la nostra energia. Clar, Miqui, per exemple, si invertim la nostra atenció a passar 10 hores al dia jugant a videojocs o fent scrolling a l'Instagram, això és el que hem viscut aquell dia, és el que estem atenent, i és allà on se'n va la nostra energia. Vale? Clar, de vegades, amb aquests mecanismes que tenen també les aplicacions de segrestar, captar la nostra atenció, que estan dissenyades per això, no? Clar, potser pot passar... Tu quan expliques als teus amics el que has fet el cap de setmana, que ha tingut valor per tu, si dius que has estat 10 hores a les xarxes socials, clar, és una mica pobre, no? Perquè no és tan significatiu, molts cops. De vegades sí que és significatiu per molts joves, és el món principal, les xarxes, però em refereixo que haver estat jugant a videojocs o, per exemple, en un hipocondríac, canviant de tema, un hipocondríac, on creus que està la seva atenció tot el dia?
0: No ho sé, digue-m'ho tu.
1: Està en les seves sensacions corporals.
0: Val.
1: O si li apareix una taqueta en la pell.
0: Val.
1: O si nota una part del cos que està diferent.
0: Centra tota l'atenció en el seu cos, a veure si no.
1: Clar, és un excés d'atenció. O, per exemple, un narcisista, on creus que té l'atenció?
0: En ell mateix.
1: En ell mateix tot el dia, no? Llavors, el que hem de veure, perquè, com hem dit, l'atenció és... allà on tenim l'atenció és on hi dediquem la nostra vida, clar, en excés pot ser una persona que està atrapada, un narcisista està atrapat amb si mateix, un hipocondríac també, una persona que està molt donada als altres, a la seva família, un cuidador, per exemple, no professional, que té una persona malalta a casa, està tot el dia atenent a fora i no es dedica a si mateix. Llavors, és molt important veure en la percepció de la persona, ficar-nos en el seu lloc i veure què està mirant. O una persona que està addicta, per exemple, a les pantalles, està tot el dia mirant les pantalles. O un drogadicte està tot el dia dedicant la seva vida, la seva atenció, la seva energia a aconseguir, doncs, més droga, per exemple, no? És a dir, que l'atenció, veure on té l'atenció posada la persona, ens orienta molt d'on està i de lo que està vivint.
0: Val.
1: Vale?
0: Per evitar que centri l'atenció en una cosa que potser no el beneficia en un benestar emocional.
1: Clar, exacte. No? Sí. Aleshores, la nostra atenció ara mateix, bueno, s'ha convertit en un bé, no? En un bé de mercadeig, no? I llavors estem hiperestimulats, hi ha xarxes socials, vídeos curts. Avui la psicòloga estan parlant d'això amb la psicòloga d'aquí dels nens petits i dels adolescents, que es diu Carme Roca, d'aquí, que és molt, molt bona professional i molt bona companya, i deia que ara els joves veuen vídeos curts, ja són curts, i que a cada part de la pantalla, està dividida la pantalla, hi ha una persona parlant i a l'altra hi ha una altra cosa que està passant. Avui, no sé, m'ha ensenyat un vídeo que hi havia com unes agulles omplint com unes esferes de colors mentre una altra persona estava parlant. Llavors ara els joves consumeixen aquest tipus de vídeo. O sigui, això és el nou amàs ara, i espero que no, perquè jo crec que al final t'acaba fregint, no, el cervell. I llavors, els influencers, no? Què és un influencer? Una persona que vol la teva atenció.
0: Correcte.
1: I llavors ells guanyen diners, els influencers, tant els influencers com les grans marques, aconseguint seguidors, aconseguint gent que estigui atenta a les seves, al que diuen, al que fan. Per tant, no sempre l'atenció està en allò que és important. Vale.
0: Però és una cosa que, és a dir, sembla banal, però jo crec que és important molt a llarg termini,
1: sí,
0: en el sentit de que quan tu i jo anàvem a l'institut estàvem atents al que deia el profe, no?
1: Sí.
0: I teníem capacitat d'atendre, d'escoltar, no? Atents suposo que també ve d'atenció, és a dir, nosaltres centrem la nostra atenció cap a algú que ens està explicant alguna cosa, no? Tot el que envolta avui xarxes socials, aquests vídeos dobles, vídeos de 2-3 segons... Jo em pregunto fins a quin punt mermen l'atenció, perquè si estem acostumats a consumir vídeos de 10 minuts... Quan una classe dura una hora, no som capaços d'estar atents una hora.
1: Clar, sí, sí, sí. Sí, això és una de les coses que jo diria que ja és un problema de salut, no? A nivell públic. Perquè precisament el que fan aquest tipus de continguts que són ràpids, que són... molt hiperestimulants, no? Perquè és un darrere l'altre.
0: Sí, i no sé fins a quin punt lligar-ho amb el FOMO, no? El fear of missing out, no?
1: Sí.
0: La por de perdre't, que és el que està passant ara mateix.
1: Sí.
0: Aquest consum tan àgil i tan ràpid de...
1: Sí.
0: Estàs amb l'atenció posada a una cosa que va tan ràpid que després no perds la capacitat de prestar atenció a una cosa que dura més temps.
1: Exacte.
0: No sé si
1: sí, això es diu, Miquel, l'atenció sostinguda.
0: Va.
1: O sigui, l'atenció sostinguda, nosaltres, per poder seguir un fil de pensament o per atendre algú i escoltar-lo bé del que està dient, no? Necessitem l'atenció sostinguda, vale? Que és aquesta capacitat, diguéssim, de concentració. Vale? Aleshores, sí que és veritat que, per exemple, el Johan Hari, que ha fet un llibre que es diu El valor de l'atenció, que entrevista tots els experts mundials de l'atenció, diu que hi ha una crisi contemporània de l'atenció i que això ens afecta, això que et deia, a la capacitat d'atendre amb una persona, amb un vídeo, no? Ara cada cop més nosaltres els adults també ens passa, no? Que estem mirant la tele i necessitem també de vegades estar amb l'Instagram, amb el mòbil estirats al sofà.
0: Exacte, tens la tele posada però estàs amb el mòbil, no?
1: Sí, sí, com dos focus alhora. Que llavors tot això va afectant a la nostra capacitat atencional, d'atenció sostinguda, que té un paper clau, no només, mira, l'atenció, Miqui, no només té un paper clau per estar atent, això es diu, l'atenció és una xarxa neurològica que implica moltes estructures del cervell, vale? I té diverses funcions, i té diverses xarxes, no? Una que és la d'estar en vigília, alerta. Quan estem dormint no estem atents a l'exterior, no? Llavors, aquesta seria la primera. Després, l'atenció també té una xarxa d'orientació, que és que l'atenció se'n va allò el que és important, vale? I l'altra, com dèiem, és la xarxa executiva, que ens permet, per això que ho deia, mantenir l'atenció en una tasca, en una classe, vale? Resistir les distraccions, o sigui que està concentrat en el mateix estímul, sense distreure'ns massa, planificar i prendre decisions, perquè l'atenció també es fica en les fites que ens posem. Si tenim un projecte, tenim una cosa que ens dona, que ens fa il·lusió completar, que requereix un temps de fer, també el nostre focus està en aquella meta. Però, clar, si no tenim l'atenció doncs, tocada, vale? I no la tenim, i la tenim afectada per tot això que estem dient, doncs no, m'ha dit
0: serà
1: la Carme...
0: Serà més difícil, no?, d'arribar.
1: Clar, per exemple, la Carme Roca, que tot el dia està tenint a joves i a nens, em comenta que nens amb TDAH, que és problema per dèficit d'atenció, que això ja seria més un problema maduratiu, però bueno, que tots amb aquesta societat que vivim podem tenir símptomes de TDAH, vale? Diu que, clar, com que estan aquests nens estan com anclats a l'immediat, no, i els hi costa, no poden posar la seva atenció en fites a futur, o es distreuen pel camí, mai acabant res. Llavors això els pot provocar una depressió, perquè mai acaben aconseguint les seves metes.
0: O sigui, els frustren perquè no aconsegueixen el que volen.
1: Exacte.
0: No? Perquè no tenen ben confeccionada o no saben treballar l'atenció cap a un objectiu, no?
1: Exacte, exacte. Llavors estem amb una immediatesa, amb una acceleració que pues augmenta la nostra impulsivitat, la nostra compulsió. O sigui, en comptes de poder reflexionar sobre si tenem això o l'altre, estem en una roda de dopaminèrgica, no?, que es diu, de la dopamina, que no parem de clicar botons, que totes aquestes apps que són com màquines escurabutxaques, que tenen els mateixos sistemes, no?, que estem atrapats, no?, en una trampa de mel. I llavors això que ens afecta, i sobretot als joves, no?, aquesta capacitat de tolerar l'avorriment, la frustració, i augmenta la nostra necessitat de gratificació immediata. Clar, si aquestes grans corporacions tecnològiques tenen la nostra atenció, també, que és on invertim la nostra vida, recordem, què ens queda?
0: No va dir res, però és que...
1: Clar, o sigui, si al final també, a part del nostre temps, la nostra dedicació, l'invertim a treballar, no?, que està molt bé, eh? I després li dediquem no sé quantes hores al dia a tot això, que els donem l'atenció a aquestes aplicacions, què ens queda? No? Perquè si tot el dia estem amb obligacions i al moment de temps lliure, doncs, els hi regalem això, que estem parlant sempre de que evidentment que tots necessitem estar connectats i tal, i que són molt útils, això ja ho sabem, però que en excés, no?, hem vist que té una afectació al cervell, i ja no parlem. A veure,
0: en el cervell també suposo, no sé fins a quin punt a la conducta, no?
1: Clar. A les preses de decisions.
0: Presa de decisions i també, ara estava parlant, a saber comunicar-nos. Perquè mentre tu estàs parlant, jo intento centrar l'atenció en el que m'estàs dient, no? Si jo desconnecto,
1: sí,
0: no sabré com seguir del fil, no?
1: Clar, sí, sí. Sí, no, hi ha una incomunicació, no?
0: Hi ha incomunicació.
1: Sí, sí, sí. Pot haver una incomunicació. Per tant, ja veiem que, bueno, que estem al món que estem, amb moltes avantatges, i això són els problemes que pot generar també a nivell de salut pública, doncs, el tema d'aquest capitalisme extractivista de l'atenció, que en el fons, salvant les distàncies, però com que ens afecta la nostra capacitat executiva, es pot parlar fins i tot de demència digital, que uns companys li van dir apoyardamiento digital, però no sé si és gaire correcte, però que estem com atontats a vegades, no? I clar, cada cop si anem regalant, bueno, el nostre temps...
0: És el que pretenen, no? És a dir, al final són negocis, no? Quan parlem, clar, de xarxes socials, no? El negoci que vol, beneficis, com aconsegueixen beneficis? A través de les dades personals o a través d'una quota premium que tu pagues, no? Per tenir més coses. les xarxes socials o els algoritmes funcionen de tal manera que com més temps passes amb l'aplicació oberta, millor et posiciona el contingut.
1: Clar.
0: Clar, és que...
1: Sí, sí, sí, sí. Però, bueno, una miqueta... Miqui, avui el que volia... fes aquesta reflexió, no?, de que l'atenció, que la nostra mirada, el que tenem, té un valor, que tots necessitem ser mirats, escoltats,
0: que siguem conscients que és una cosa que li hem de prestar atenció, no?
1: Clar, que és el que regalem al món, a l'existència. O sigui, nosaltres, si estem atenem doncs a les persones que hi ha al carrer, als paisatges, sobretot a la família, als amics, això, el màxim regal que podem donar en el món
0: és l'atenció,
1: és la nostra mirada.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Fixa't, quan els nens es comencen a portar malament és perquè estan passant coses a la família i no els estem mirant. Vale? Mm-hmm. Si ja estan passant coses, com et deia, a nivell, jo què sé, judicial, o que s'ha mort algú de la família, no? I acaba de néixer un nen en aquest context, el nen necessita l'atenció. O sigui, l'atenció, el contacte... per què? Perquè necessiten vida. I nosaltres, quan atenem alguna cosa, els estem regalant la nostra vida. O sigui que jo crec que és important això, fer aquest link entre que allò que li dediquem al nostre temps i la nostra mirada és el que creix, és el que li dediquem la vida. I llavors és important que ens marquem, Miqui, a quins valors... Què té valor per nosaltres? Perquè és el que li dedicarem la nostra atenció. Si estem com mig penjats, que anem a salto de mata i no hem reflexionat una miqueta sobre el que li volem dedicar, tant projectes a curt termini, el que li volem dedicar al nostre dia a dia, com projectes a llarg termini.
0: Uh-huh.
1: Clar, la nostra vida no té sentit. I és molt important per a les persones que tinguem un sentit a la vida per poder seguir vivint.
0: Uh-huh.
1: Vale? I tenint en compte això, que no és moco de pavo, la nostra mirada, la nostra atenció, la nostra escoltar, perquè en el fons és el nostre amor, és el que li dediquem a l'altre, vale? El que li dediquem al món, el que li dediquem a la comunitat, a la natura. Per tant, quan tinguem un problema de hiperconsum, per exemple, de xarxes, o hiperconsum de substàncies, d'altres substàncies, o de hiperconsum de preocupació per nosaltres mateixos, de tensió, d'hipervigilància, que mirem a lo que li estem dedicant temps. En psicologia de vegades es parla de que pensem que parlar molt d'un tema és bo, no? Pensem que parlar molt de vomitar, diguéssim. Hi ha gent que parla de no, jo sí. Vomito i em quedo... No es tracta de vomitar, no? Molts cops, a vegades sí, perquè hi ha algú que és molt indigest, no? Però el que es tracta és de pensar que... Vale, si anem a parlar del problema per solucionar-lo, és perfecte. Però parlar massa d'un problema psicològic...
0: L'alimenta.
1: Sí, és com tirar fertilitzant amb una planta.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, li dones molta atenció i llavors, quan tu li dones molta atenció a algú, creix. Vale? Una persona que té por a patir un atac de pànic, per exemple, la seva atenció està 24/7, està mirant qualsevol sensació corporal que li recordi a la por. Llavors és por a la por, por a sentir por, llavors es transforma en un problema quan està tot el dia atenent això. Vale?
0: Llavors la importància de dir prou, no?
1: Sí, bueno, hi ha unes maniobres i uns mecanismes que ara no explicarem aquí per desbloquejar el pacient i que pugui tornar a tenir atenció al món un altre cop. Quan hi ha dolor crònic, un dels bucles que es produeix és que tu estàs molt atent al dolor, llavors està tan atent al dolor, creix. Llavors parlem de que la persona, per exemple, pugui viure un temps al dia sense estar tan pendent del dolor, sinó estar amb la mirada fora. O sigui, el que es tracta aquí és de flexibilitzar la tensió. Quan la tensió està molt rígida, amb algun tema com tots els que hem dit avui, és quan es transforma en un problema psicològic. Vale? I com et deia al principi, no? Hem de veure on està l'atenció del pacient, on està mirant en aquest moment de la seva vida. Potser un nen és un fracàs escolar perquè a casa seva tenen pendent un judici, per exemple. Potser una persona no està rendint a la seva feina perquè està fent un dol d'una persona propera. La seva atenció està elaborant el dol. I seria una resposta normal, val? Però bueno, que una miqueta el que volia traslladar avui és això, que...
0: És a dir, per lligar una mica al benestar emocional, és a dir, és tan important com centrar l'atenció a una altra persona, a un altre fet, com l'atenció que rebem.
1: També, sí. Sí, que és un recurs i és un valor que ens dona la vida, l'atenció.
0: Jo sé que si et dono atenció... Tu ho rebràs pensant que et valoro, que t'escolto.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Et sentiràs important perquè algú t'està escoltant.
1: Sí.
0: No? Jo em sentiré satisfet perquè t'estic donant això.
1: Sí.
0: I m'enriqueixes perquè t'estic escoltant i estic aprenent.
1: Sí, sí. És un win-win.
0: No?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, és que aquest tema... té molta enjúndia, com es diria en castellà, no? I sí, que
0: dona per molt, eh?
1: Que tots necessitem atenció, Miqui, no només els nens petits, les persones...
0: Donar-la i rebre-la.
1: Donar-la i rebre-la, exacte, no? Perquè en aquesta societat que ens tendim a ser més narcisistes, doncs, clar, molts cops també dediquem massa atenció a nosaltres mateixos, al que ens passa, a millorar com a persona, a fer creixement personal... Doncs aquí... en certa mesura està bé, però, com deies tu, Miqui, la nostra aportació al món, el nostre regal que li fem és l'atenció, perquè és un bé que tots necessitem. ¿Vale? La gent que està en exclusió social, gent que se sent sola, que també hem parlat aquesta temporada, potser millora moltíssim el seu benestar emocional anant en un entorn comunitari on se senti vist, on se senti vinculat, on se senti escoltat, on se senti integrat.
0: Integrat.
1: Vale? Per tant, és important, no? I deixar també que l'atenció es vagi bellugant de dintre, de dintre a fora, d'un tema a l'altre, que, bueno, per exemple, en l'obsessió, les persones més obsessives estan recargolant-se i rumiant sobre el mateix tema. La seva atenció està tot el dia pensant sobre el mateix. Quan estan passant 300.000 coses més.
0: Ja. I només estan enfocades en una cosa.
1: Els nens que es distreuen, que tenen un TDA, que són més immadurs, estan distrets amb tot i no es poden concentrar en una cosa.
0: En una cosa.
1: Vale? Llavors, bueno, que on tenen la mirada, on tenen l'atenció, estan parlant molt de què li dediquen la seva energia, de què li dediquen el seu temps, de què és important per ells i d'on estan, de quina és la seva percepció del món. Vale? Per tant, sempre és molt important posar-se en el lloc de l'altre, de saber on està. Ell té les seves raons per estar així i intentar entendre, no de dir-li jo la meva mirada és la correcta, no? Perquè això ja comences a amb un conflicte d'inici i no porta enlloc, no?
0: Jo ara estava pensant, seria com, no sé fins a quin punt posar deures, no, per aquest estiu, fer la típica roda i formatgets i dir, mira, aquest tant per cent li dedico l'atenció a la feina, aquest tant per cent li dedico l'atenció als meus fills, aquest percentatge a la meva dona, a la família, però aquest percentatge, si pot ser igual que els altres, també per mi.
1: Sí, exacte.
0: No?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, o sigui, tu pots fer-ho de tu mateix, no, Miqui?
0: Sí.
1: I està molt bé. Està molt bé fer aquest exercici perquè veus una miqueta a què li dediques la teva vida si, i després si correspon als teus valors.
0: Mm-hmm.
1: Vale? I si és el que tu realment vols dedicar-li al teu temps.
0: Ja, bueno, mm-hmm. Jo ho deixo aquí.
1: Sí, sí, pues mira, ja m'has... Això és una bona proposta, no? I això, i d'anar recuperant la llibertat, que és el que es tracta. Mm-hmm. Si algú està molt atrapat amb algun d'aquests temes que hem anat anomenant avui, doncs hi ha maneres de desbloquejar, hi ha maneres de tornar a recuperar la pròpia vida, de flexibilitzar l'atenció, vale? També de pensar quines són les fites vitals que un té i llavors dedicar temps i dedicar atenció per aconseguir aquest focus, no? Que està al final de l'objectiu, no? Així doncs, Miqui, crec que...
0: Molt bé. Avui tota l'atenció...
1: Atenció plena.
0: Centrada en el tema d'avui.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Vinga, doncs, i jo crec que al final recomanaria prestar atenció aquest estiu a les coses que es fan, més enllà d'una pantalla.
1: A distreure's.
0: Prestar atenció als viatges... Els desplaçaments, els moments d'oci, a desconnectar.
1: Això ja va sol. No pateix que la gent ho farà. O sigui que el que proposem aquest estiu és que la gent es distregui.
0: Ho farà, però no sé si... I aquí no sé fins a quin punt podem lligar l'atenció amb ser conscients de les coses.
1: Ah, això també està molt bé, que és el tema, és un altre meló que es diu mindfulness, que és que disfrutin, no, Miqui?
0: Sí.
1: Que gaudeixin del moment que estan.
0: Que centrin la seva atenció, que siguin conscients que estan estirats en una tovallola, en una caleta del Maresme, del Empordà, on sigui.
1: Totalment.
0: No?
1: Totalment, sí, sí, sí. I que no estan treballant.
0: Exacte.
1: No?
0: Exacte.
1: Que, perquè pots estar en una caleta, però pots estar pensant en coses
0: en la
1: de feina,
0: no?
1: I en com fer les coses millor, no sé què.
0: No, això no és.
1: Doncs no. Aconsellem a la gent que es distregui i que gaudeixi de les vacances, que tingui en compte tot l'esforç que ha fet aquest curs, que se les ha guanyat aquestes vacances, i llavors que es permeti descansar i deixar de treballar.
0: Ricard, ho deixem aquí. Moltes gràcies, no només per avui, sinó per tota la temporada. Que vagi molt bé aquest estiu, que siguis conscient d'on vas, que descansis moltíssim.
1: Sí, sí.
0: Malauradament, al setembre jo no estaré aquí perquè hauré de centrar la meva atenció al naixement del meu fill.
1: Felicitats, sí, sí.
0: Així que...
1: Tens feina. Miqui, això...
0: Li hauré de dedicar la meva atenció.
1: Sí, és que no tindràs una altra.
0: No, no tindré escapatòria.
1: Que és el que toca. Doncs, pues, bueno, Miqui, jo també agrair-te que ha sigut també... Bueno, que un plaer estar... amb tu al programa. Crec que cada cop doncs hem anat fent un tàndem més millor, no? I que això, que hem abordat temes interessants, que m'agrada molt quan fem aquesta, quan hi ha aquesta reciprocitat de que podem parlar i anar abordant el tema entre els dos. I que gràcies per donar-me l'oportunitat, que he estat super a gust. També ens anirà bé. Bueno, no sé si la persona que vingui també farem la secció o no, però bueno, ens anirà bé descansar aquest estiu i això.
0: I vinga, començar el curs amb les piles ben carregades.
1: I tant.
0: Sí, estigui jo, estigui qui estigui, i si no, doncs
1: any que ve.
0: Quan passi, tornarem a engegar la temporada amb noves seccions.
1: I tant, Miqui.
0: Ricard, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
0: Mil gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Ampules, 11 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a l'Audiència Nacional Espanyola com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions aplegades en la del PP demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez escriu al Congrés la declaració de Zapatero en la sessió de control torna a descartar abans eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. A aquesta hora comença a Barcelona una de les protestes de la jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a aturada i l'última abans de l'estiu per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. També hi ha mobilitzacions a Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui al Líban, malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump, inclòs endurir les sancions a Moscou per reforçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera aviat s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Operació policial conjunta en diversos municipis de la demarcació de Tarragona com Salou contra una organització que importava i distribuïa productes falsificats. S'estan fent escorcolls i hi ha previstes detencions. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. Els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar ossos del Pirineu. Es farà a partir de les imatges captades per càmeres al medi natural i es completarà amb les mostres d'ADN disponibles. L'objectiu és poder fer un seguiment individualitzat de cada exemplar. I la Vall d'Aran celebra avui la seva Diada Nacional, una jornada festiva que en l'àmbit institucional arriba poc després que s'hagi firmat el nou sistema de finançament singular aranès.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria 3-0. També de matinada Iraq 1, Noruega 4 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. Aquesta tarda debut de Portugal amb el tècnic de Balaguer Robert Martínez contra el Congo i a les 10 l'Anglaterra-Croàcia. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra Pozo de Múrcia i victòria a primer partit als penals. I en bàsquet, el Barça viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga CB. És el millor de 5 partits i amb el factor pista a favor del València.
0: Jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran avui als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixen nuvolades al Pirineu que podran deixar alguns ruixats.
3: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, José Luis Rodríguez Zapatero declara aquesta hora l'Audiència Nacional.

0: Avui també tanquem el curs amb en Pep Femades, amb la premsa del cor,
1: el
0: Pep.
1: El Bobby.
0: Bueno, jo ja no sé com presentar-te, eh?
1: Sí, però...
0: Acabo el curs que ja no sé com presentar-te.
1: L'altre dia tenia un familiar i diu... Dic, et delego, dic, seràs tu el Bobby de la família Femades, ja, el nano. I seràs espavilat, eh? Dic,
0: Bobby,
1: el Bobby.
0: D'acord.
1: Té totes les característiques d'així intel·lectual i tota una mica. Bona sí. persona, evidentment. Però m'agrada Bobby, a més... Sóc Kennedy hasta la mèdula, m'entrap, ja veiem no, ja el que està veig, passant. Ai, senyor.
0: Acosta't una miqueta més al
1: sí,
0: micròfon.
1: Vinc, bueno, podríem cantar, és hora dels adeus, no, ja?
0: És l'hora dels adeus.
1: Bueno, a mi encara em quedarà un mes a la a Ràdio Cabrera, en tenen un mes, allò.
0: L'hora dels adeus,
1: doneu-nos les mans, o... Sí,
0: eh? No, no, no.
1: Bueno, podreu viure sense la pressa del cor? No.
0: Podrem...
1: És veritat. Sense premsa, molta gent, jo parlo amb molta, no a la premsa del cor, diu, jo no me n'entero de res, però després volen opinar de tot.
0: Sí.
1: I escolta, teniu tele... No, jo me recordo els avis, els pares, es dedicaven, però sempre estaven informats de tot una mica, la premsa que era controlada, però sabien les notícies que passaven al món. Ara no, però a mi el que em molesta és que després volen opinar de tot si no s'enteren de res.
0: Ja.
1: I a mi això em molesta. Ho sento, però algú ho havia de dir.
0: Algú ho havia de dir.
1: Bueno, premsa del cor, hi ha magazín, de Ràdio Argentona.
0: L'últim dia, i el mes de setembre, sí. doncs, ja, no sé, la persona que sigui aquí...
1: Ah, tu no
0: jo
1: estaràs
0: no hi, jo no hi seré.
1: Bueno, ja ens comunicaràs la nova, no?
0: Jo tornaré.
1: Sí.
0: Però d'aquí un temps.
1: Però ens ho comuniques per dir-li la
0: vento. Jo us comunicaré, jo t'avisaré que...
1: Sí. Exacte, home, sí.
0: Del naixement
1: home, sí,
0: de la criatura.
1: Exacte, no.
0: Perquè ho anuncis al setembre.
1: Exacte, s'ha d'anunciar, coi.
0: Perquè m'incloguis a la premsa del cor.
1: Jo sabeu que les notícies del cor d'aquí, o del Maresme tot, bones notícies sí, però males notícies no les dic. Ni problemes ni res, per evitar-ho. I si algú m'ho pregunta, dic, pregunteu-m'ho a mi personalment. Però explicar aventures o coses d'aquestes, així, del poble, sense comentaris.
0: Mm. Bueno, molt bé. Bueno, em trobaràs a faltar o no?
1: Sí, home, tornem a faltar el teu d'allò, no? Sí, perquè, mira, jo pensava l'altre dia, jo, desgraciadament, trato amb molta gent, i parlo amb un o amb l'altre, llavors dic, no, que això ho vaig aprendre de la modèstia part de la iaia de la bisabuela, diguem-ho així, de la Vitòria Eugènia, i li va dir al seu fill, net Alfonso XIII, que el Borbón d'en Pierre, que va morir d'accident allà a Aspen, històricament li va dir, mira, tractaràs amb molta... Li va dir en anglès, ara no el dic el meu anglès perquè
0: sí, sí.
1: és molt cutre. Diu, tractaràs amb molta gent, no facis comentaris personals de la gent i mira la part bona de les persones, eh? I això és el que jo intento aprendre, perquè hi ha gent que quan parla, sí, hola, què tal aquella persona, sí, perquè va fer això, fa l'altre, no, mira les qualitats, i a més els catalans, que tenim 9 coses bones i una de dolenta, aquella dolenta te la repeteixen 100 vegades.
0: Ja,
1: eh?
0: Fins a la mèdula.
1: A la mèdula, i això no és ètic, eh? Bueno, doncs ja... Ja, mira, el temps, ja ens ha arribat el temps abans d'hora, la canícula, eh?
0: Sí,
1: diuen,
0: sí, sí,
1: perquè l'estiu oficialment comença per Sant Lluís, que és diumenge. Llavors ja oficialment. I ahir també vaig sentir, perquè jo sóc addicte al temps i sempre escolto el temps. Llavors va dir, ahir, ja veieu, ho va dir el de la televisió de la nostra, eh?
0: Ah, sí?
1: I va dir que ahir era el dia que era el dia més del sol. Era el dia més llarg del sol, i a partir d'avui un segon, però després s'allarga les tardes, i llavors a partir de Sant Joan, el 27 o el 28, llavors ja comença a baixar o s'escurça un minut, mig minut. Però ara un segon, eh? O sigui, d'ahir a avui s'ha escurçat el sol un segon, eh? Imagina't.
0: Imagina't, eh?
1: Has d'estar pendent d'això, però bueno, avui dia ho controlem tot, però llavors s'allarga a la nit, diguéssim, la cosa. Llavors ve el solstici famós de Sant Joan,
0: clar,
1: que es fa
0: és...
1: tota la tradició i la coca, evidentment.
0: La nit
1: no?
0: més curta de l'any.
1: Exacte, la nit de... Per això que avui ens despedim amb la nit de Sant Joan, de Joan Manuel Serrat, et sembla bé?
0: D'acord,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: I llavors, doncs, mira, el sant, doncs, hi ha Santa Marina, que és més coneguda, i un és Sant Quirze, perquè em fa gràcia que tenia un familiar que ja ens va deixar, que en aquella època es deia Quirico, i en el carnet posava Quirico, i després es va posar Quirze, que hi ha molt pocs. Llavors hi ha dos pobles de la província de Barcelona, Sant Quirze de... o algun altre poder ser, però han dit dos pobles. Un és el Sant Quirze del Vallès i l'altre és Sant Quirze... espera't, ara no sé l'altre, ja te'l diré. I Sant Quirze de Besora, són els dos noms. I per cert, el Sant Quirze del Vallès té 20.000 habitants, està entre Terrassa, Sabadell i tot, sí. És un poble important,
0: I tant.
1: Doncs aquesta és la petita anècdota. I després també, ja que diem la festa, evidentment felicitar a part d'aquest, la setmana que ve, els Joans, Joanes i tot, el felicito el meu germà, i aquí a Argentona sempre s'hi diguen tres quaques, no? El meu germà, el barber Joan, i l'altre és el d'Abu Dhabi, també el celebro, el felicito.
0: El d'Abu Dhabi, qui és el d'Abu Dhabi?
1: El d'Abu Dhabi, se dice, se comenta, el d'Abu Dhabi, el Juanca.
0: Ah.
1: Ah, per cert, que segons l'han dit que arriba i... abandona per 4 o 5 mesos a Abu Dhabi, deu ser perquè ha vingut a Guardiola, que s'instal·la allà, i jo crec que jo, si li aconsellés, diria que anés a Portugal, que és allà on va estar de jove, i que fes escapades cap aquí, cap allà, i que podria dir que visités el seu cosí, el seu amic, o germà, se dice, se comenta, el Josep Cosí, que està molt gran, que és un senyor gran, que de Barcelona, i el podria visitar. Ja sé, perquè aquí aquest país, tant aquí com allà, tot el que passa, sembla que el país s'ensorri tot, no passa res. A Madrid se quema, tot el dia s'està cremant Madrid. Què, són quatre gats allà. L'altre dia l'Ivan Redondo deia, més allà volen detentar el poder, són 15% del país, i tanta comèdia. Però com que allà hi ha els diaris i tot, sembla que se quema Madrid, s'ha de cremar tot. I no passa res. Doncs aquesta és la petita anècdota. Mira, també ja diem a felicitar-la. Ah, i després també se celebra Sant Joan, a part de Catalunya,

0: Allà al campament, oh, quina alegria, que llàstima que no sigui el Sant, i deia, és que nosaltres també celebrem la festa de Sant Joan, a Sòria. També hi ha les de Ciutadella, que fa la, aquella cursa de cavalls, és tradicional, van vestits tots de, amb uniforme bé, amb aquell sombrero estil, i és la cursa important de Ciutadella.
1: Sí, Ciutadella, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Que no. Comença el dia... 23, em sembla.
0: Sí, sí, pues està bé.
1: Les festes.
0: Pues aquí també ja diem també més la coca de Sant Joan per citar els pastissers.
1: Oi, tant.
0: Argentona, bueno,
1: boníssima.
0: I després ja te n'han portat o no de coca?
1: Encara no.
0: No, bueno, pues que guarda,
1: encara no.
0: Guarda'm una mica.
1: Pues però no, no sé què fer, si comprar-la o fer-la jo a casa.
0: Home, no ho sé. Bueno, vaig després anar a comprar Matarola d'aquesta, que és la segona coca de Catalunya aquest any destinat.
1: Ah, sí?
0: A la pastisseria Alejandro, és la coca, la millor, la segona coca de Catalunya. Però jo crec que arribarà un moment, com els croissants i tot, que ja no poden... Jo crec que quan els fan un moment ja no cal canviar més, perquè si no, l'any que ve, oh, és que també és molt altre. No, no poden canviar. Però bueno, és una tradició molt catalana, la coca de Sant Joan.
1: Home, sí, no? Una que, mica de coca...
0: Ara s'ha variat tot, ja ho vaig dir, com el tortell de Reis, que es fa amb nata, xocolata i tot. Però l'autèntic, com que llavors no hi havia neveres ni res, es feia amb fruita i massa pa.
1: Fruita confitada, no?
0: Confitada. I a mi la que m'agrada és l'autèntica, la de sempre. Doncs és una tradició que no es pot perdre, l'important és aquí. Llavors és recordar el solstici, que esclar, llavors era per dels romans i tot, després es va cristianitzar, i aquí nosaltres vam celebrar Sant Joan, que és típic. Doncs aquesta és la petita història que hem parlat entre els sants i el temps i tot. Bueno, mira aquí la revista, una cosa abans que... a part de la setmana passada, que va ser molt plena d'esdeviments, la visita del Papa, tot, en fi, aquí hi ha la premsa, hi ha uns de vacances ja, primera fila.
1: Sí, la Cristina Pedroche, Trabajo y amor en Ibiza.
0: Ah, també.
1: Ha marxat cap a Ibiza.
0: Ha deixat el seu marit
1: a Madrid, no?
0: Fent el xup-xup, el caldo, no?
1: Sí.
0: Caldo vegetal.
1: Sí.
0: Va bé, bueno.
1: Sí, sí.
0: De moment, mira, molts felicitats, perquè és una parella que li tenen, posen molts contratemps, no? A més tenen molts fills, bé, dos o tres fills, em sembla, molt bé.
1: Sí.
0: Però vull dir, les revistes, el que diuen, el que ven, quan unes persones viuen bé, no es ven gaire. Doncs aquí la...
1: Però no surt gaire, no?
0: No.
1: No, a veure, mira, ara que obro la revista, ell també ha anat a Eivissa, eh? Ell sí. També ha anat
0: també,
1: allà.
0: Bueno, una sí, mica prendre sí, una mica sí, el so, perquè a Madrid, sí. Madrid en plena canícula, baden, sí, fa
1: sí.
0: Calor.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Ben fet.
1: I tant.
0: I després, mira, com sempre, demanem, sembla que el tram poder arribar a un acord, o un bé que li dic jo, després comentarem els complets, però demanem per l'arribi la pau, que firmi.
1: O va ser l'aniversari d'en Trump,
0: sí,
1: no?, el dia 14.
0: Sí, ara direm, doncs, sempre demanar per la pau de Gaza i el Líbano, que està bombardejant cada moment, és que han bombardejat la ciutat de Tir, 250.000 habitants, penseu-vos a la meitat de Mataró, i veus allà fotografies que veus que tornen a casa seva i no tenen res, com han de viure aquesta gent, en quina il·lusió.
1: Yeah.
0: Llavors el Trump diu, és que poder mateu massa gent, és que no ho sé, a vegades la condició humana, no sé per què, no sé com hem arribat tanta tècnica, si la condició humana estem igual que 2.000 anys, més instint de matar. Bueno, en fi, ja dic, l'ha comentat, també hi ha el Sudan, també hi ha la Cuba, pobra gent. L'altre dia hi estan demanant gent que demanava que nosaltres, que teníem tanta relació, a part de les idees, a part del règim, perquè també el govern també a la presó hi ha quantitat de gent empresonada per tonteries i tot, igual que l'Iran i tot. Una cosa és el que fan malbé uns, però l'altra tampoc tenen raó. Vull dir, i el que ho paga sempre els de baix, és inhumà el que estan fent. Bueno, ja em queixo com sempre, esperem que divendres signin això i torni a arribar els vaixells, vagin amunt i avall, que no, quasi bé el petroli que arriba a Europa no ve d'allà, no? L'important són les matèries primes més importants, el sofre i altres coses, vull dir que no el petroli, ja el tenen, l'agafem d'un altre cantó, de Mèxic, de Nigèria i de tot. Bueno, doncs pues ja està. Què més direm aquí? Ja també anunciem que Argentona, abans de despedir-me, saludem a tots els comerciants, els empresaris, tots, que abans ho vull dir tot, que hi ha un ambient molt bo a Argentona, de comerç. Mira, s'obriran dos... s'ha obert una geladeria i també aviat es tornarà a obrir la pastisseria, que va tancada per motius de salut, i torna i

0: jo el comerç no tingueu por, que som 12.000 habitants i cabem tots, vull dir, si la gent d'Argentona compés l'Argentona, hi hauria molt doble més feina, però ni l'on per anar a comprar fora, però vull dir, estem bé, doncs clar. Ah, la trista és que ja l'última parada de la plaça de Vendre tanca. Ja s'ha acabat la història.
1: Sí? La sí. Que venia al bacallà?
0: El bacallà, la Blanca, la parella, el fill i la Nora, i ja va comunicar que el juliol tanca, per motius de salut.
1: Vaja.
0: Però bueno, ja ho va dir aquella senyora, la Carmeta de Can Barrau, la van entrevistar fa anys i diu, farà 40 anys que colgaré malmes, diu, i encara parlaran de la plaça de Vendre. I desgraciadament ha tingut raó aquesta senyora. Encara es parla de la plaça. Però el que em dol més és que molta gent està en control de fer un mercat municipal. Doncs hi ha d'haver-hi un mercat municipal a Argentona, a part de la biblioteca i tot. Sembla mentir, li haureu a comprar els mercats. Tu creus que és normal això? El dia que hi ha mercat a Argentona, veus un ambient al dematí,
1: sí,
0: de parades i tot, i tots sí, els pobles, el dia sí, de mercat hi ha ambient.
1: Sí, sí.
0: Doncs no, ja no sé si aquest ajuntament ho farà o arribarà a un acord, però és denigrant, el que passa. Jo defenso, no, allà no es pot fer la plaça, no, una nova plaça, s'ha de fer un mercat que hi puguis anar amb cotxe i tot.
1: A on, això?
0: El mercat municipal allà, sí, ara no es pot fer allà.
1: Però allà on és?
0: El centre, ara, actualment. I ha quedat desfassat ara. S'ha de fer o una part del cross o un cantó que puguis anar a comprar...
1: El mercat setmanal, el del divendres?
0: No, el mercat normal, que hi és parades i tot, 4 o 5 parades, però que hi és un mercat, que puguis anar...
1: Tu vols que hi hagi un mercat?
0: És que és un dret natural, un mercat ha de tenir una principal, un poble sense mercat no poder... Inclús, et diré una cosa, que allà on hi ha la unió de botigues en els pobles que tenen molta activitat, el poble no para. Vull dir, els que tenen, mouen el comerç i tot, repercuteix al poble. Vull dir, jo estic en contra, jo estic a favor. Com a president d'hostaleria que sóc d'Argentona...
1: Tot i així, hi ha molt de comerç, no?
0: Per això, vull dir... Jo, mira, em vaig dir una vegada, no us he comentat, vaig anar a una visita a Hisenda, que està al costat de Mercadona. I mira, aprofitaré per entrar a Mercadona. Saps què vaig comprar?
1: No.
0: 100 grams de pernil i
1: ja
0: prou.
1: Està.
0: I encara em van dir, que ho posi'm això, que m'agrada molt el greix. Diu, no, ho sento, ho hem de tirar-ho. Això no li puc donar. Va ser l'única compra que vaig fer, 100 grams de pernil.
1: Ah.
0: I dic, ho compro a Argentona. I dic, també les ofertes d'aquí a Argentona, també
1: tant,
0: les aprofito, vull dir.
1: I tant, i tant.
0: Bueno, i desplaçar-te també costa, perds moltes hores. Bueno, en fi, què més tens per aquí? Jo he apuntat ja...
1: Surten les parelles dels jugadors de la selecció espanyola.
0: Sí, felicitem el Mèxic també, bueno, ja veus. Cap Verd, no? Cabo Verde no sona bé. Ai, Cap Verd no sona bé. I tothom que guanyarà el Cap Verd, i mira, van empatar, no?
1: Van empatar, sí.
0: No jugarà. No
1: tu,
0: ho sé.
1: Tu segueixes això de la selecció o no?
0: Bueno, la qüestió social m'agrada. Per exemple, tindran una entrevista al rei amb la presidenta, amb la presidenta de Mèxic, la Clàudia Simbau, tot això, les relacions socials, després el que venen les reventes també, és que ho fan Mèxic, Canadà i Estats Units, els tres, vull dir, i llavors aviam qui se'n donarà la copa.
1: Veurem.
0: No sé, perquè aquí com que és clar, representa que la majoria són de catalans i tot, ja hi ha polèmica. T'has assabentat, no?, que el Corella, això sí que ho segueixo.
1: En Cucurella.
0: Cucurella, que és de l'Ella, és del Maresme.
1: És del Maresme,
0: també.
1: Sí, sí.
0: Oh, ha signat pel Madrid.
1: Pel Madrid.
0: Bueno, i el García, que va firmar, que va anar de l'Espanyol, va passar al Barça, també.
1: En Dani García.
0: Es diu Dani García, el porter del Barça.
1: Ah, en Joan García, sí.
0: Joan García també, i va anar a la pela, vull dir, a la seva carrera. És que quan tu separa, portes les idees amb la política i el negoci i tot és criticable, Escolta, ho dic perquè jo tinc la meva cosina, la Carme, bueno, ja ho sabeu, la malaurada Carme Famanes, i ella, ja va ser la jugadora i tot, i ella mai va voler acceptar que era un Picadero i era de Madrid, i li deia, firma que et faràs de... A Madrid, no, vull signar i tot, i al final, què tenia que veure una cosa amb l'altra? Saps què vull dir?
1: Clar, no. És que és diferent la visió, no? Perquè la gent... que ho critica o veu des d'un punt de vista d'aficionat, no?
0: La teva carrera
1: però és la seva carrera professional, exacte, no? I si el Real Madrid aposta per ell, li dona tants milions a l'any,
0: sí, pues per això.
1: És igual que sigui de l'ella que...
0: No? El Gerard Piqué ho ha criticat, molt bé, ho has criticat, però tu estàs amb l'excusa de que el Barça i tot, has muntat allà una empresa, del cuento, no? L'amistat amb un cató i el negoci amb un altre, que diuen. I no vull, claro, jo me recordo l'època de l'Iribar, imagina't, era l'època de la dictadura, i era el porter de la selecció nacional, i era de Batasuna, era independentista i abarçala i tot, i ell complia allà les obligacions, i ningú es posava en res. Ara no, que si és aquest és més, ara aquest és menys, vull dir, tonteries, eh? Ara, avui dia...
1: Bé, tant és.
0: Bueno, en fi, doncs mira, la selecció veurem les personalitats que aniran. Per cert, fa bastant de calor, també allà a Mèxic està amb una temperatura elevadeta, tot. I després també ja ha guanyat el Fórmula 1, no, Hamilton, però ja diu que l'any que ve, ja no, que ara se'n va cap a Madrid cada dos anys ja, eh? L'Ayuso... ha enredat la troca, sí? I està dient que es convertirà com els Jocs Olímpics, bueno, aquella cada vegada que parla puja el pa, però ja està dient que serà un gran aconteixement internacional i com els Jocs Olímpics, bueno, unes barbaritats i tot, bueno, però esclar, van anar 300.000 persones el diumenge, van omplir, eh?
1: Vull dir que, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, no. Hi ha interès aquí, sempre hi ha la Fórmula 1 aquí a Catalunya, també a Madrid, perquè jo me'n recordo que també anaven al Jarama, també, vull dir que anaven, tot va canviant, però com que tot es polititza, tot s'enreda. Bueno, què més feia? Mira, un d'aquí, abans que digui, un premi, el premi Néstor Luján, que va ser director i després de la revista Història i Vida, novel·la històrica, ha fet un tal... Pere, no ho tinc apuntat. Pere Anglós, de Mataró, el sastre de Barcelona, una història dels indians. Ha escrit una història i li han donat aquest premi. És una història del famós Antonio López, aquest famós el marquès de Comillas, i la resulta que una minyona, per mediació de la minyona negra i tot, salva en el seu fill, que se'n van a Cuba amb unes febres. I com a atenció, representa que li paga la carrera i tot, i aquest noi, que és mestís o negre, s'instal·la a Barcelona i fa de sastre. Llavors explica tota la història, eh? Dels indians famosos, una mica. Bueno, doncs felicitats. També, les portades de revista, també surt la Shakira, que també va sortir a la presentació de Mèxic,
1: sí,
0: que
1: van dir que era una cançó, no?
0: Van dir que era un doble també, i tot el lío, tot el dia, sí, tot, bueno, tot el dia estan dient coses de la Shakira. Depèn d'es mou. El doble de la Shakira no la poden imitar. Si un tio és de la Shakira i la controla, els moviments que fa, sap de seguida si és la Shakira o no.
1: Yeah.
0: Eh? Vull dir, per molt de la IA que hi hagi,
1: si és la Shakira o és intel·ligència artificial, no?
0: Ha de ser un expert també, eh? Vull dir, jo amb això no hi tinc gaire, però vull dir, la manera que
1: tu ho sabries identificar, això, no?
0: Hauria de fixar-m'hi molt. La Shakira, eh? No, es mou molt, evidentment, i la Rosalía, sí, sí. És que ara es mou molt massa, vull dir, de cantar la Rosalía i companyia. Aquí amb una entrevista surt bueno, a la portada de l'Ola surt el Reis, també el Papa i el Cristian Gálvez.
1: Ara que dius el Papa, què et va semblar la setmana passada?
0: El protocolo molt bé, a part de Madrid, a Madrid d'una manera de ser, aquí més sobri també, però va estar molt bé. I després ja et vaig dir jo que jo venia de la democràcia italiana i la diplomàcia vaticana, i va funcionar evidentment bé i es va parlar català i tot, perquè hi va haver campanyes contra l'Omella, contra aquí i allà, i es va evitar tot el problema, no ens podem queixar, vull dir, i després cadascú siguis creient o no, al final va ser maco veure la basílica, l'encendre de la creu, i després el Gaudí, i hi ha la famosa frase del Gaudí que diu primer l'amor i després la tècnica, eh? Vull dir, una frase famosa que va resultar, i després cadascú interpreti el que vulgui. A part que hi va haver-hi després un conat una mica que volien... A vegades els catalans també ens falla una mica l'estètica, alguna minoria, però en si va estar bé, cadascú que falli. Després, dintre de poc, també, després de la visita, tenim el 4 de juliol, el Tour.
1: El Tour de França.
0: També, que també, bueno, és que no parem de controlar. Bueno, és clar, és que diu, no volem turisme, no volem res. Bueno, i genera quanta riquesa genera tot el que sigui. Perquè a part de la... diguéssim, de tu, dels restaurants i tot, però és clar, l'agricultura, si compres un enciam, si compres peix, tot això genera quantitat de productes. Vull dir, no solament, és que diu, no volem turisme, bueno, doncs què hem de viure? Ara, que hi ha massificació, estem d'acord, vull dir, jo tampoc soc partidari de fer tants hotels a tot arreu, eh? I més de luxe. Perquè un hotel de luxe resulta que els hi paguen a... els hi paguen una misèria a l'esquelet i després llavors ve gent emigrada i no produeix riquesa tampoc, amb ells sí, però a la majoria del país no, i això ho estan dient els economistes i tot. Bueno, això ja és una línia del compte costal. Anem a veure la realesa, que al final el Marius, el famós, el fill de la Mette Mari de Noruega, l'ha condemnat a 4 anys. Després és un exemple allà, pobra la monarquia noruega. També no, això que eren les més avançades i tot, estan passant mal moment. Podem dir que ara la que funciona més bé és la nostra, inclús, discreta, el matrimoni i les dues filles, i fora de comptar, vull dir, discretament i tot. I ja dic, abans de marxar, l'altre dia vaig tenir una inspiració amb la visita d'això del Papa, i hi ha tres coses, malgrat tot que aquí hi ha una sèrie de coses, tres coses que funcionen al país. Una és la monarquia, l'altra és l'església i l'altra és la societat civil. Si aquestes cases funcionen, no cal que us ho mullineu, que podrem aguantar tot el que ens vingui. I la societat civil, que és molt important, la gent, que hi ha bastanta, molta gent amb capacitat econòmica i políticament. Bueno, què més hi ha per aquí? Ah, sí, també s'ha mort la mort de la princesa Mia, que era la millor pobra després de tenir 2 o 3 anys en estat de coma, que era el rei de Tailàndia, ara és bastant bandarra, diguem-ho així, i era la més bona, que es dedicava a activitats benèfiques i tot, i pobra, ha mort ara, ben jove. Però era la petita història d'aquest, perquè la monarquia tailandesa també, vull dir, n'hi ha de tot el món. Si funcionen bé, va bé pel país. Bueno, anem als aniversaris.
1: Vinga, va.
0: Mira, l'aniversari, ja el diré el segon perquè no vull dir primer. El Jordi Hereu, que va ser alcalde de Barcelona i ara ministre d'Indústria, 61. L'Òscar Tusquets, arquitecte, 85, que va fer el disseny aquell de l'elefant, te'n recordes del càntic que era un elefant?
1: Sí.
0: Pues el va fer l'Òscar Tusquets. Jo vol que coneixia la família i tot, vull dir, un bon element. I després, l'altre dia va dir, diu, quan estava contra la Sagrada Família, i quan va visitar, al cap d'uns anys, diu, no, és una obra, això, i va reconèixer. És una gran persona, l'Òscar Tusquets. Què hem de felicitar? Pues mira, el diumenge, en Trump va fer 80 anys, vull dir, allà, un desmadre a la Casa Blanca. Em recorda els Kennedy, no s'hauria permès això, el que era el glamour. Primer va aixecar tot el d'allò per fer la boxa, t'has assabentat?
1: Sí, que va anar al Topuri.
0: Sí, ho vés veure.
1: Allà va sortir escaldat,
0: A veure unes fotografies, tots tatuats amb banderes, amb creus i tot, ho vés veure això, ja m'han de posar una pastilla, impresentable.
1: Allò. Ja t'han de posar una pastilla.
0: Garrulos total, Amb el glamour, jo me'n recordo els Kennedy, la Jacqueline, per exemple, va convidar en Pau Casals, el Rubenstein, el pianista, no sé si va cantar la soprano, la Calles, tot, va donar aire internacional, donava gust a aquella època tot, el glamour. Tot això, jo crec que com que tenia mentalitat europea, i ell era d'origen francès, però no, i això, és un... i a més, s'ha carregat tota la... el que va fer el jardí de la Jacqueline Kennedy, va convertir tot allò en una pista de ball impresentable, i ara vol canviar el vell, el famós allò que es veu sempre al llac aquell. Vull dir, unes tonteries que, bueno, jo saps com li dic, no, el Trump? El bomber.
1: El bomber.
0: Perquè és aquell que encens un incendi i després l'apaga. Però cada vegada que l'apaga representa que ho ha arreglat pitjor. El de gas se diu ho he arreglat, no ha arreglat res. A l'estret d'Ormuz, sí. Passava tot allò, ho ha enviat ell, ho ha espatllat, però abans funcionava la mar de bé, passaven els vaixells i tot, ja, i ara bueno. Dirà que ho ha guanyat, vull dir, bueno, no ho sé. hem de veure com acaba tot això, el Trump.
1: Sí, no sé.
0: I ara està la G7 també.
1: Sí.
0: Bueno, hem de reconèixer que, a part, no, també s'ha de té assessors i tot el que sigui, i hi ha gent que els insulta i tot, no, s'ha de respectar. Jo estic contra ell i tot, però no mai l'insultaré, vull dir, ara és una mica perillós, vull dir, el que sigui, però bueno, l'han elegit, aquí està el cuim de la qüestió.
1: Veurem, em sembla que el novembre té les eleccions de meitat de mandat.
0: Sí, però mira, passarà com aquí, aquí al país, l'economia és la que decideix. Per exemple, aquí sense comentar, el Sánchez, mira que li cauen tot, eh? Però l'economia funciona, i l'important és que si l'economia funciona, que no arriba tot arreu aquí, però si l'economia funciona, a part de les idees i tot, és el que manté, és el que guanya les eleccions. Bueno, mira, hem vist que hi ha l'Alaska, 63, també.
1: Ah, molt bé.
0: Després hi ha la, la Cristina de Borbó, també 61. La Cayetana Guillem Cuervo, 56. La Paulina Rubio, l'altra rossa, de l'ex de Colate, 55. L'Anna Duato, 58, que ara també havia solucionat el problema d'Hisenda i ara li han tornat allò, a exigir-la que no... no
1: ah, sí?
0: Sí, també, home, tenen penques, eh?
1: Ui...
0: Sí, el Joan Lluís Bozo, director teatral, que és molt bo, de la cubana i tot, 73, vull dir, aquests són més aviat més coneguts, bueno. I també li han donat bueno, a Inglaterra també hi han començat els barrets, els famosos barrets d'Ascom, les carreres d'Ascom, famós que va al bueno, la...
1: Què és això?
0: Són, la tradició és que quan arriba el bon temps fan les curses de cavalls a l'hipòdromo d'Ascom.
1: Ah.
0: Llavors, el típic és aviam qui les senyores qui porta el sombrero pitjor. O sigui, pots portar allò un niu a sobre, qualsevol pijada, és el típic. Bueno, és la mantenen el protocol a Inglaterra, el que sigui. Després també hi ha... Ah, mira, ens alegrem també perquè la Sala Parés era de la família Maragall i ara l'han venuda, que és una, fa més de 50 anys, i era una, és una sala molt important de Pinacoteca, que està al carrer Pitrixol, i al final ell se jubila, no hi ha cap membre de la família Maragall, i ja saps que la família Maragall també està aquí a Argentona, familiar, tot el que sigui, és molt...
1: Ah, sí? On?
0: Sí, m'estiuejaven a Can Mercader i encara hi ha una neta de Maragalles, bueno, l'altre dia la vaig saludar, encara hi ha una branca, i una branca també de Maragall és la dona de l'Oriol Pujol, també, que la felicité. Bueno, ens alegrem perquè em va arribar la notícia que també havia superat una malaltia i tot.
1: On és Can Mercader?
0: Can Mercader és aquesta casa que hi ha sobre el veïnat de Sant Jaume, el veïnat. És una casa petiteta, molt bé, però està molt bé.
1: Val.
0: Bueno, que és molt històrica, perquè Can Mercader, hi havia un descendent d'aquesta família, va matar en Trotsky, eh? Imagina l'Argentona si som importants, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Que va anar a matar, que la seva mare es deia Caridad del Río i va emparentar amb els Mercader. D'Argentona, eh? Imagina si som importants. O sigui, històricament, quan parlen de la seriedat d'en Trotsky, surt Argentona. A mi fa gràcia això, però m'encanta. Bueno, després, mira, el Neymar diu que serà pare amb el cinquè fill.
1: Què dius?
0: De dos o tres parelles que té, vull dir. Bueno, benvinguts a aquests rais que venen amb un pa sota
1: sí,
0: el braç,
1: no? Aquests no tindran problemes. Bé,
0: depèn. Després ja ha sortit la polèmica, que això també, sense comentaris, la Rejón, l'Iñigo Rejón, que encara estan amb el problema aquest, amb l'artista Helena.
1: Tan judici encara, no?
0: Judici perquè el jutge li ha dit com a la senyora del president que no s'hi representa i ara li ha dit que es vol retractar i això dura temps. Esclar, amb ell li ha arruïnat la carrera, diguéssim, política, com sempre. Però aviam si s'aclara això, vull dir. També han condenat amb un jugador del València a 7 o 8 anys per acoso, vull dir. Això també, la justícia aquesta, s'ha d'examinar, perquè també demanava 24 anys el jutge o el fiscal per la dona del president, i mates una persona i posen 12 anys, home, fem-ho mirar, vull dir. Mm. Això, la justícia l'han de reformar, no ens enganyem, ni per aquestes coses ni per les altres. Bueno, què més? Ah, mira, abans de despedir-me també vull dir els aniversaris, que sempre, cada setmana faig. Mira, el 15 de juny de 1215, Juan Sin Tierra, era famós de les pel·lícules aquestes, si tu n'has vist, de
1: Juan Sin Tierra.
0: Tierra, famós. Era el germà de era una mica així especial també, era germà de Ricardo Corazón de León, de les Creuades i tot això, d'Ivanjo i tot. Pues, va ser el 2015 i es va, i era bastant una mica, li van dir Juan Sin Tierra perquè no li tocava, i després va morir el seu germà i va heredar. Però els anglesos el van fer quadrar i va jurar la Carta Magna, que era la llibertat per les classes de baix, diguéssim. I ha funcionat fins ara. I el dia 15 de juny també és el dia de la, és el dia de la gent gran, també, es commemora. Ara se celebra quantitat de coses.
1: Encara no he lligat lo del Juan Sin Tierra amb lo de la gent gran.
0: Bueno, vull dir que jo em vaig dient el que va passar el juny d'èpoques. I això el dia 15 també va passar, que és el dia de la vellesa, dedicada a la gent gran, al maltractament de la gent gran, que també és, no es diu, però també hi ha abusos també, que abusen de la gent gran per qüestions econòmiques o d'herències i tot. I el 15 de juny de 1977 van ser les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura, també va ser el 15 de juny, per les eleccions en les Corts. I també el dia 21 de juny també és el dia del sol, allò que t'he comentat.
1: El dia del sol.
0: El dia del sol, vull dir, ja està. Hi ha altres coses, però aquests són dates importants perquè el 15 de juny va ser important a les primeres eleccions després de la dictadura. Bueno,
1: molt bé, doncs,
0: pues ja està.
1: Posem, tanquem ja sí. El programa, ho fem amb Joan Manel Serrat, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per Sant Joan.
0: Després ja, bueno, ja després ja en David Beckham i en el Javier Bardem, que els hi han donat a fer les petjades a Hollywood també, doncs els problemes es van introduir tots aquests, és tradició anar posant les petjades i les mans i tot, és tradició, bueno, és allò que són importants.
1: Per cert, què diu la teva bola de cristall? Ho dic perquè el setembre no, sí, no ens veurem. Hi haurà moltes separacions aquest estiu o no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Per qüestions polítiques i medioambientals i de tot. Sí,
1: sí. Qüestions polítiques i medioambientals. Sí. Hi haurà moltes separacions.
0: Sí, n'hi haurà bastantes. El sol escalfarà molt i hi haurà canvis.
1: Ens torrarà les neurones, amoroses, sí. No? Torrarà l'amor.
0: Si hi haurà més...
1: Amor torrat.
0: Si seran propostes, si seran les dones o els homes que portaran la iniciativa. No ho sé.
1: Ah, bueno,
0: em sembla que aviat també, que està, d'aquí un mes, em sembla que també es casa la Susana Griso, també, la segona, també.
1: Ah, sí?
0: Vull dir, sí, un petit... Em sembla que fan per aquí a la Costa Brava, també, a Porto Alto, també.
1: Oh, que no vingui aquí, a Argentona, eh?
0: Bueno, no, que no vinguin.
1: Que l'històric...
0: No, modestia a part, perquè és que tots els que han vingut a personatges...
1: Per això t'ho deia, per això.
0: Se separen, eh?
1: Per vull això t'ho deia.
0: Tenim la maledicció, vull dir.
1: Oh.
0: Els importants, vull dir.
1: Però,
0: vull dir...
1: Però sempre pot venir algú que trenqui el mal.
0: Malefici, però no? Dos que van venir importants.
1: I qui sap que sigui la Griso?
0: No, no ho sé, bueno, amb l'edat que té també ja, diguéssim, sembla que sí, que és bona parella i tot el que sigui.
1: Tu els veus bé,
0: sí,
1: veus estables.
0: Sí, els veig bé, sí, va. Molt bé. Bueno, han d'afluixar tots dos, perquè ella té la carrera... És que el problema que ja t'ho vaig dir l'altre dia, és el problema laboral que té la gent. I el Guardiola va ser igual, ella té una botiga d'aquí de modes, tot, ella ha estat allà i un dels dos vol... I abans, com que era la dona la que tenia d'afluixar, tenia de seguir la carrera del marit i tenia d'aguantar.
1: Però la Griso treballa a Madrid.
0: Treballa a Madrid.
1: I la seva parella?
0: La seva parella sembla que té a Madrid també,
1: ah,
0: però
1: també,
0: té
1: doncs
0: una
1: no.
0: Petita gent, el nivell també és
1: doncs
0: igual.
1: Doncs no hi ha problema, tot, tots dos estan a Madrid, no hi ha problema.
0: No, com la, no sé si torna, aquest any em sembla que la Lídia Heredia em sembla que torna.
1: De... Ja torna de Washington?
0: Home, sí, però en dos o tres anys ja. Deu esperar que hi hagi eleccions d'en Trump i una vegada hi hagi les eleccions em sembla que torna cap aquí, diguéssim. Esclar, tu la veus cada dia, però hi ha una diferència. Però bueno, si el matrimoni es manté i tot, perquè no, perquè s'ha de fer? Bé, perquè abans la gent també estava 4 o 5 anys que no es veien i no es trencava res, vull dir. Primer l'amor, com diu el Gaudí, Primer l'amor i després la tècnica.
1: O a marxar el 22, estem al 26, són 4 anys.
0: Sí, ja veurem allò.
1: No sé, quan duren les corresponsalies de... No,
0: sí, els interessos d'un o l'altre.
1: No.
0: En fi... No, però esclar, ho veiem cada dia corresponsal a la Índia, la veiem cada 3, dia.
1: 3, 4, 5, 5 anys, em
0: 5
1: sembla.
0: 5 anys, bueno, ha passat molta gent.
1: Perquè
0: esclar,
1: en Xesco Reverter va estar des de l'any 2017, el relleu és 2022, 3 i 2 són 5, Després 5 anys, no sé si són 5 anys.
0: No ho sé, depèn com va el cicle d'allà, és important la corresponsalia d'Estats Units. I esclar, amb la tècnica sembla que la veiem cada dia a l'hora de dinar i tot, però esclar, està a 100 quilòmetres. Bueno, doncs pues mira, agrair, pues ja hem arribat al...
1: Mira, veus, entre 4 i 5 anys bé, durant les corresponsalies a Washington.
0: Està bé, molt bé, doncs pues ja està. Doncs bueno, pues ja anirem al protocol com anirà, ja veurem com tot, i esperem que tinguem bon estiu, però serà una mica dur, aquest estiu.
1: Serà dur?
0: Serà dur una mica, sí.
1: Jo, per la meva part, crec que sí.
0: Bueno, esperem que el teu se
1: suma. Perquè això de...
0: Sí.
1: De la paternitat és...
0: És una obligació, però bueno, poden donar un premi,
1: serà
0: no?
1: Serà dur. No sé si em donaran un premi.
0: L'altre dia hi havia un xista en un diari,
1: sí?
0: I passaven dues senyores... amb gossos, i deia, i passava gent emigrada, diu, és que volem que aprenguin les nostres costums, no? I tirava en l'indirecte, volem dir, elles anaven amb criatures i les senyores passejaven el gos. Vull dir, era una sàtira que predicaven. Ja. Bueno, Vic, doncs gràcies per escoltar-me.
1: Pep, que vagi molt bé l'estiu.
0: I a veure, i bueno, ja em trucaràs...
1: No, jo no trucaré.
0: No?
1: Jo no trucaré, perquè no hi seré.
0: Bueno, el telèfon, no el saps, el meu, sí, el saps, ja. O sigui, ja m'informaré.
1: Sí, però ja et trucarà, no vine a tu.
0: Bueno, jo demà perquè... miraré les revistes i diré les revistes del cor, natalícios, no? Avui...
1: Tu al setembre truca a la porta?
0: Sí.
1: A veure qui...
0: Negociem l'assumpte econòmic,
1: això,
0: no?
1: Negocieu, si ha de ser el doble...
0: Aviam si poden pagar la revista que
1: si pago. Si hi ha alguna clàusula
0: imagina,
1: o...
0: Tu imagina la diferència que hi ha, tota aquesta gent... que viuen de l'Estat i jo vinguen aquí altruista, com molta gent,
1: sí.
0: Estem fent activitats jubilats,
1: sí.
0: I no s'anava de lucro, i aquests volen entrar a tot i resulta que ja. Per fer calés a punta pala, i en canvi jo vinc aquí i haig de pagar la revista. Bueno, però bueno, així no haig d'anar al psicoanalista, també va bé,
1: bueno,
0: no, ja estic content.
1: Ja t'anava...
0: Jo solament que com me vegi algú i em diu, ai, saps que et conec? Ai, no el conec a vostè. Sí, t'escolto per la ràdio. Ah, molt bé, gràcies, doncs ahí, et sento, Diu, et passes una mica, tot, però ja estic content. Només que una persona em digui que m'escolta, per la part històrica i tot això, a mi ja em sento feliç, Vull dir, ja em sento pagat.
1: Molt bé,
0: bueno,
1: doncs, escolta, que vagi molt bé l'estiu.
0: Això.
1: No ens veurem al setembre, ens veurem bueno, segurament cap a finals d'any.
0: Vale, doncs pues ja ens informarem, perquè som al Maresme, no?
1: I que vagi...
0: Vostè rebre una trucada i informar-se.
1: Sí, home, ja,
0: que tot vagi
1: ja
0: bé.
1: Pujarem a treure el cap.
0: Vale, d'acord. Doncs pues Egunon.
1: Egunon, no, bon estiu.
0: I ara celebrem amb Serrat per Sant Joan. Ja.
1: Sí, senyor. Que vagi molt bé.
0: Molt bé. Sembla que tot...

0: aquest iaio tot tatuat? Però on va?
1: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
3: Diputació de Barcelona.
5: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny!

0: t'acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a com

0: la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.
1: És la mòbil, magnífica en ella, que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant.
2: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
3: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.
4: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: cada matí de 10 a 1 del migdia. Tic-tac, presentat per Miquel Carabaño.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: José Luis Rodríguez Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. L'expresident del govern espanyol també haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar en una caixa forta del seu despatx. I Pedro Sánchez ha esquivat al Congrés aquesta declaració de Zapatero. La sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. En marxa les protestes convocades pel Sindicat Metges de Catalunya en el 12è dia de vaga per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral a l'aturada. Hi han afegit concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui al Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra que està previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera Evian s'acaba avui encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Adif defensa com a procediment dins la normativa que uns treballs de manteniment deixessin sense soldar dos carrils per falta de temps i es subjectessin amb unes brides especials. Dissabte passat, un maquinista es va adonar que no estaven soldats i es va aturar el pas de trens tota la tarda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. I toc d'alerta del govern a les empreses del sector agrari de Lleida les adverteix que seran sancionades si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per les altes temperatures. L'any passat va morir un temporer per un cop de calor en una de les 9 empreses que van ser multades. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I l'Arxiu del Monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, reclama una reforma a fons per garantir la seguretat i la conservació dels documents, alguns d'època medieval. Ara es busca una subvenció per millorar les instal·lacions i restaurar els còdexs més malmesos.
1: Esports.
2: El Madrid anuncia el fitxatge de Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Silva debuta al Mundial de Futbol aquesta tarda a les 7 en Portugal contra el Congo, a les 10 Anglaterra-Croàcia, de matinada Leo Messi ha igualat el rècord de gols en Mundial, 16, després de fer un hat-trick a l'Argentina 3, Algèria 0. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra Pozo Murcia i victòria al primer partit als penals. I en bàsquet, l'Uni Girona de la Lliga Femenina incorpora l'escorta estatunidenca Madison Conner per a la pròxima temporada. El Cadí i la Seu han fitxat una altra escorta estatunidenca, Lexi Donarski, que ve de la Lliga Universitària.
0: Ja ens queda el titular del temps. Avui, jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats.
3: 3Cat Info. Ràdio Argentona. La ràdio que t'escolta.
4: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
3: Ràdio Argentona. Els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Passa bé, passa bé.

0: Falten poques setmanes per Sant Domingo i un dels motors joves del nostre municipi ja ha posat tota la maquinària en marxa. La Garrinada ha presentat ja oficialment el cartell i la programació per aquest 2026, una edició que arriba carregada de bona música, activitats populars que ja són tot un clàssic i també canvis importants en l'organització interna de l'entitat. Per parlar d'aquestes novetats, de com es presenta l'agost i sobretot d'aquest relleu a la presidència que enceta una nova etapa, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marina Laminos. Marina, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, Miquel. Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Presidenta sortint, en funcions. De fet, ni en funcions.
0: Sí, no? Més, bueno, presidenta, sí.
1: Més sortida que entrada, ara ja.
0: Sí? Sí. Però encara presidenta.
1: No, okay. De fet, estem immersos en aquest
0: relleu. Quan es fan els canvis de papers o...
1: Sí, els canvis de papers estan fets. Per
0: estan
1: tant,
0: fets, ja.
1: Simplement és l'any de relleu, que sempre passa una mica això, que quan entren noves generacions sempre doncs, toca una mica fer aquest relleu, que és una etapa molt maca, sincerament, i una mica, doncs, no mirant-m'ho des de fora, òbviament, però sí, intentant agafar una mica de distància, crec que és el que toca també, i hem de saber quins són els nostres espais i els nostres moments.
0: Quan vau entrar?
1: Mira, jo vaig entrar el 2015 a la Garrinada.
0: Com a presidenta?
1: No, com a presidenta, ara feia tot just 4 anys, i els dos anteriors, és a dir, sí,

0: I sobretot jo crec que el que em va enganxar és que la Garrinada és poble i jo sóc molt d'Argentona i per mi era una manera d'involucrar-me en el meu poble i de poder fer vida, de poder conèixer gent. I mira, vaig entrar muntant el 3x3, no tenia pensat quedar-m'hi i tampoc no diré fins aquí perquè no tinc pensat... Ara, no he venido a hablar de mi libro, eh? Però no tinc pensat marxar de la Garrinada. Sí que simplement crec que toca, com a mínim, cedir una mica d'espai i de responsabilitats i prendre-m'ho d'una altra manera i aportant des d'un altre lloc.
1: Ara que ja, estàs ja fora, ja han agafat el relleu, que ara et preguntaré qui són els que agafen el relleu, quin balanç en feu d'aquests anys al capdavant de la Garrinada i en quin moment us quedeu de tot el viscut?
0: Jo crec que el balanç és molt positiu, sobretot perquè no han estat uns anys gens fàcils. Han estat uns anys de molts canvis, d'una indústria, que això sí que ho repetim molt, que ens suposa cada vegada més difícil a projectes autogestionats com el nostre, perquè els preus s'encareixen molt, no és només una cosa d'aquesta indústria, és una cosa de la vida en general, però que nosaltres com a entitat autogestionada i amb els recursos de què disposem, que al final doncs, són molt limitats i no hi ha uns patrocinadors ni unes empreses al darrere, doncs això se'ns fa molt difícil i han estat uns anys d'intentar doncs, surfejar una mica tota aquesta escalada de preus, de replantejar-nos on som i cap on volem anar, molta reflexió, molt relleu generacional, molta gent nova que ha entrat i sobretot, bàsicament, és que tot això, si no fos suficient, ens va caure una pandèmia allà al mig. Que entitats com la nostra i projectes com aquest doncs ens va fer molt mal i ens vam haver de reinventar, però no va ser gens fàcil. De fet, jo diria que el moment més difícil, sens dubte, va ser quan vam haver d'adaptar tota la Garrinada a un format doncs, pandèmic, amb cadires, distància. Amb distància, amb entrades, i una setmana abans de fer-lo doncs, ens van dir que no era possible i ho vam haver de cancel·lar. I nosaltres havíem fet un esforç immens per poder tirar endavant, encara ni que fos una festa amb reminiscències de Garrinada, amb l'essència, i una setmana abans, després de tots els esforços, després de tota la feinada logística, doncs ens diuen que no hi ha Garrinada. A més, som una gestió que va ser amb l'Ajuntament, va ser molt delicada en aquell moment i crec que haver-nos sabut sobreposar a tot allò diu molt d'aquesta entitat, perquè som joves que al final ho fem voluntàriament, una mica per amor a l'art i perquè ens estimem el poble i la festa, i ens podríem haver desmotivat, i crec que vam aconseguir doncs remuntar-ho i l'any vinent fer una Garrinada adaptada pandèmica, però que ja la vam poder tirar endavant. I el millor moment doncs jo crec que va ser quan, després d'aquests 2 anys complicadíssims, per fi torna la Garrinada doncs amb tota la seva màxima esplendor i vam poder tornar-la a gaudir. Va ser un any, a més, crec que molt divertit, amb molta gent nova, molt motivada, amb moltes idees noves, i jo em quedo una mica amb això, doncs amb aquest esperit de superació i de que al final això, la pandèmia ens va fer molt mal, però hem continuat, hem pensat on volem ser, on volem anar, i crec que també valoro molt que estem en un punt que tots ens sentim bastant còmodes amb la festa. És una festa que tothom ho sap, que hi ha molt debat intern i hi ha molt debat al poble de què ha de ser i què no ha de ser. Nosaltres en som molt conscients i aquest debat és també a nivell intern, el tenim molt sovint, i crec que ara estem en un punt en el qual tots ens sentim bastant còmodes. No és res fixe, perquè la Garrinada evoluciona, però crec que hem trobat un punt força idoni perquè sigui viable econòmicament, per poder apostar per projectes de qualitat, que tothom s'hi senti a gust i sense que sigui una festa tan massificada com perquè al final la gent del poble no la pugui gaudir, que és una mica el que més ens doldria com a entitat. Crec que estem trobant encara el nostre lloc, òbviament, i en aquest context tan complicat, però crec que hem fet processos de reflexió molt interessants. Em quedo també amb això, amb com ens hem enriquit en aquest sentit.
1: Moltes vegades, quan ho vius des de fora o sense un càrrec, no? Penses que pots fer moltes coses, però la realitat, quan ocupes una presidència d'una entitat, te n'adones que hi ha dificultats administratives, que poder no és tot tan fàcil com ho veus des de fora. Hi ha alguna cosa que... com a presidenta de Garrinada no hagis pogut fer?
0: És que al final nosaltres...
1: T'han quedat coses en el tinter?
0: Sí que tenim una presidència i una secretaria i una tresoreria perquè la Generalitat se'ns obliga a fer-ho així, l'administració ens obliga a fer-ho així, però funcionem d'una manera molt transversal, és a dir, no hi ha una presidència en el sentit

0: d'algú que agafa una mica més la veu cantant i decideix cap on vol que vagi l'entitat. Vull dir, m'hi he posat jo com si podria haver posat qualsevol altre, i sí que hi ha una cosa més a nivell d'execució, de firmar papers, d'estar més al dia a dia amb l'Ajuntament i de fer aquestes qüestions més logístiques, però també per una qüestió administrativa que ha de ser així, però no a nivell executiu i a nivell de presa de decisions. La presidència és indiferent, diguem-ho així. És a dir, no ha estat diferent el rumb de l'entitat quan hi havia l'Eloi, que és qui estava abans i qui em va fer el relleu a mi d'alguna manera fins a mi i ara d'endavant. És a dir, no canvia l'entitat, perquè les persones que continuem a dins som les mateixes, simplement canvia nosaltres a nivell intern qui firma, però ens és una mica igual. Per tant, en el sentit del que jo faria o qualsevol persona de l'entitat que el que faria, no és tant com ho faria des de la posició de presidència, com anteriorment sense ser presidenta. La meva veu i el meu vot era exactament el mateix, i ho continuarà sent mentre estigui a l'entitat, igual que la meva veu i el meu vot com a presidenta és exactament la mateixa que la persona que acaba d'entrar i ha vingut a una reunió només a veure què és el que fem. Per tant, en aquest sentit, no hi ha res que m'hagi quedat pendent, perquè tampoc no m'ho he pres com un projecte a nivell personal, sinó com un projecte grupal. Crec que tots hem fet molt bona feina i la continuem fent i la continuarem fent independentment de qui firmi. I jo que sé, a nivell personal, doncs ara potser em vull involucrar una mica menys per temps, pel que sigui, però no m'ho prenc com coses que hauria volgut fer i no he pogut fer, perquè totes les decisions es prenen de manera coral.
1: Qui agafa el relleu ara?
0: Ara s'hi han posat ja tres persones que, com dic, els noms al final són una mica indiferents, els puc dir, no passa res, no és cap secret, però crec que una mica la gràcia de la Garrinada i d'aquest procés de relleu no és qui s'hi posa i qui agafa els tres noms de la Junta, que ja dic que és un càrrec més a nivell intern i administratiu que no tan executiu, sinó que crec que hi ha hagut com un procés de relleu generacional global, de tota l'entitat, de gent jove que ha entrat del poble, doncs això, que tenen, no ho sé, 19, 20, 21 anys i que han entrat ara i que més enllà que estiguin a la Junta o no estiguin a la Junta, tenen moltes idees noves, són molt potents i estan molt motivats, i crec que això és una cosa que s'ha de valorar molt, perquè de vegades costa trobar relleu generacional i joves que continuïn volent-se implicar en projectes del poble i pel poble, i que a més doncs és una inversió de temps important, i em sembla que parla molt bé de la salut de les entitats i del jovent d'Argentona, que la Garrinada, més enllà del relleu en una junta, que és simbòlic per dir-ho així, hi hagi un relleu coral de tota l'assemblea, de gent nova que va entrant, doncs, que proposen grups que jo potser ara que sóc una de les més grans penso, jo això per generació ja no em toca escoltar-ho, ja no se m'hagués ni tan sols passat pel cap aquest grup, i crec que això diu moltíssim i és una gran notícia. I a més, una altra cosa que també sí que vull posar molt en valor és que molta de la gent jove que ha entrat són noies superpotents. La Junta, en aquest cas, que està formada ara per la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres, doncs són tres dones, cosa que ja dic que al final és simbòlic, perquè la Junta no executa i no té més poder de decisió, però sí que és veritat que la Junta, per coses de la vida, sempre havia estat formada per homes, fins que, en el meu cas, vaig ser la primera presidenta, que al final dic que és igual, però sí que em sembla simbòlic que no deixa de ser una indústria també bastant, i que nosaltres a nivell intern doncs també passava això, no? Que potser costa que hi hagi dones doncs que es puguin posar en temes de seguretat, de contractació, perquè és tot molt masculinitzat i, ostres, s'ha de picar pedra. Llavors això sí que em sembla una cosa a reivindicar-ho, i no només pel que fa a la Junta, sinó a l'Assemblea en general. Han entrat, vull dir, nois i noies, però estan entrant dones superpotents, amb moltes idees, i que crec que això sí que és molt important, que la seguretat, per exemple, la pugui agafar una dona i et trobes en un món molt masculinitzat, el de la seguretat, i dir, no, les decisions aquí les prenc jo, i la responsable en aquest sentit sóc jo, i sóc una dona, i sí, i som, i ho fem igual de bé o millor. Llavors, o la contractació, el mateix. Crec que això sí que és una cosa que, més enllà dels noms, que ens és una mica igual, volem posar de manifest i volem celebrar, i crec que parla molt bé del jovent d'aquest poble, la veritat.
1: Molt important que hi hagi relleu, gent jove, no?, que vulgui tirar endavant col·lectius com, o entitats com la Garrinada. Si et sembla, entrem de ple al que passarà aquest estiu, perquè a principis de... bé, a finals de maig, principis de juny vau presentar el cartell d'enguany, que porta la firma de la il·lustradora Carla Aledo i que ret homenatge a una figura tan nostra com Domingo, que està a la part central, envoltat d'un cor.
0: Molt cuqui.
1: Com va sorgir aquesta col·laboració amb la Carla i què és el que ens transmet una mica aquest cartell tan colorit i potser una mica diferent al que hem anat veient en els últims anys, no?
0: Sí, és molt diferent, la veritat. Bàsicament vam fer pluja d'idees de noms, el seu sempre havia estat damunt la taula, havia anat apareixent i ens venia de gust a col·laborar amb ella, li vam proposar i així ha anat la cosa, tampoc no té gaire més secret, va haver-hi maig en aquest sentit i sí, érem conscients que faria una cosa com molt diferent, potser es podia veure com una cosa poc garrina, malgrat que sí que tingui aquestes reminiscències, però bé, vam dir endavant a veure què passa i sí, molt Carla Ledesc, no sé si es pot dir així la cosa, que és amb aquests colors.
1: Acceptem.
0: Sí, jo crec que sí. No, llavors ella una mica el que explica és que volia fer com una oda a la llimona, que és l'ingredient principal de la caipirinha, sí. I com un dels actes centrals de la garrinada, la gran caipirinyada popular, i llavors també es va inspirar com en una postal victoriana, a una cosa així com molt cuqui, una declaració d'amor. Ve a ser una declaració d'amor a la llimona, i nosaltres com a garrinada doncs també declarem el nostre amor a la llimona i a la caipirinyada. Per tant, sí, un cartell que és molt diferent, que és com molt cuqui, molt sorprenent, i sí, per aquí ha anat la cosa aquest any.

0: I si mirem l'apartat musical, tenim dos caps de cartell molt potents, com la Ludwig Band, que són aquests que hem anat escoltant, i Maria Jaume, més de propostes urbanes molt actuals, com Hip Horns i Escaramucci, que no sé si ho dic bé.
1: Correcte, correctíssim, Miquel. Mira, jo també ho he hagut...
0: M'estic posant el rotllo. Ha estat molt complicat confeccionar aquesta graella...
1: Molts mesos de pensar molt i de fer l'encaix i una mica, al final la nostra idea és que tothom es pugui sentir a gust i representat amb el cartell, llavors tocar molts pals, que hi hagi molts estils, però clar, això tampoc pot ser un poti-poti que baixis i surtis traient fum per les orelles, llavors ha de tenir tot una mica de coherència. Llavors, dins d'aquesta coherència, varietat d'artistes, intentem sempre que hi hagi tanta paritat com sigui possible, perquè també sentim que tenim aquesta responsabilitat. Després, artistes emergents, que creiem que també els hem de cedir espai, però d'altres també més reconeguts i que al final, doncs, potser li agraden a un públic més ampli i més transversal. Llavors acaben sent molts elements que costen d'encaixar, també perquè som una assemblea molt diversa, amb gustos, doncs això, que algú pot escoltar molt Maria Jaume i algú altre pot escoltar molt Escaramucci, llavors trobar aquests punts en comú, sí, és difícil més enllà del que dic i que vull insistir que la indústria, els preus de la indústria cada vegada ens ho posen més difícil a festes com nosaltres, perquè al final hi ha tants festivals ara que clar, els preus també s'adapten a això i nosaltres no som un festival, reivindiquem que no som un festival i per tant tampoc no podem pagar segons quins preus. Llavors, tenint en compte tots aquests elements, doncs confeccionar un cartell és difícil, són molts anys de feina, són molts mesos de feina, però hi ha la comissió de contractació, la gent que s'encarrega de la contractació, que fa una feinada brutal i espectacular, a picar moltíssimes portes, doncs negociant i una mica doncs trobant aquest encaix, i la veritat és que estem molt orgulloses de com ha quedat. Crec que hi ha noms molt potents, noms molt interessants, propostes que si no coneixeu us sorprendran, i la veritat és que jo a títol personal, però també com a assemblea, estem molt, molt satisfets del cartell d'aquest any. Crec que pot ser una cosa molt xula i estic segura que ens ho passarem molt bé.
0: Doncs jo, mira, l'he clavat.
1: Aquesta era fàcil.
0: Estava buscant la tornada i l'he clavat. Sant Domingo Forever és la cançó que va presentar al febrer Maria Jaume. Quan la vau agafar, sabia que trauria aquest tema?
1: Mira, estava allà la cosa.
0: És que us ha vingut, us ha fet el màrqueting, ja, una mica.
1: O sigui, nosaltres ens feia molta il·lusió portar Maria Jaume i, a més, ja ho teníem damunt la taula i estàvem pràcticament doncs enllestint el cartell, i llavors va publicar la cançó Sant Domingo Forever i després també el disc que es diu Sant Domingo Forever, i quan vam escoltar aquesta cançó vam pensar, clar, és que no hem pogut encertar més i millor, i crec que pot ser un moment molt màgic doncs sentir Sant Domingo Forever a Sant Domingo, i a més crec que ella també li fa certa il·lusió, doncs això, que les festes del seu poble de Mallorca, el patró també és Sant Domingo, és una mica la festa amb la que ella ha crescut, i ara doncs el Sant Domingo poder portar-lo dalt de l'escenari, i a més el dia que el cantes al poble on també el patró és Sant Domingo, doncs crec que serà un moment molt especial, i no, òbviament no és aquest el motiu pel qual l'hem portat, no és, ha tret un disc que es diu Sant Domingo la portarem, és una cosa que venia d'abans i per això fa encara més il·lusió, perquè ens agrada molt Maria Jaume, tenim moltes ganes que vingui a Argentona, i a sobre hi ha hagut aquest element afegit que crec que és un match absolutament perfecte, i estem encantadíssims, vaja. És increïble.
0: Tinc la curiositat, si obrirà el concert amb Sant Domingo Forever o la guardarà pel final?
1: Mira, jo crec que pot obrir amb Sant Domingo Forever.
0: I acabar-la, no? Vinga, altres noms, Ignorantes, no? Que és l'aposta més local, poder, o comarcal, liderat per Miquel Esquerra. Ja saben que és venir a Garrinada... Sí. Aposta segura, poder.
1: Aposta segura, amb gent també del poble, igual que Hip Horns, que també hi ha algun integrant argentoní, Ignorantes, ja s'ho coneixen bé. De fet, jo recordo una de les meves primeres caipirinyades populars que van ser precisament amb Ignorantes, al Garrivern han vingut també moltes vegades. Sí. Llavors, ens agrada molt poder comptar amb ells, de tant a tant fan moltíssima festa, l'encaix amb el públic argentoní és impecable, són molt divertits, és un concert on tu passes molt bé, els hem anat a veure moltíssimes vegades, hi ha també doncs, no, aquest carinyo i aquesta estima personal i admiració, i sí, és veritat, i també hi ha molts integrants Grans de Mataró, que això sempre fa una mica de gràcia, aquest estira i arronsa, però en el fons és una història d'amor, és una declaració d'amor a la Llimona i també a Ignorantes. Llavors, sí, sí, creiem que aquest any era perfecte i a més en aquesta nit encaixa moltíssim i vaja, és que no, ningú té cap dubte que aquell dia ens ho passarem molt bé.
0: I més enllà dels escenaris, les tardes populars són l'ànima de la festa, amb el bàsquet, el sopar de porc a la brasa o la mítica caipirinyada últim dia. Pels veïns que ens puguin estar escoltant o que recuperin l'entrevista posteriori, hi ha alguna petita sorpresa o novetat en les activitats, en el programa en general?
1: Sí, la caipirinyada té un... Ens fa molta il·lusió això, perquè la caipirinyada, la gran caipirinyada popular aquest any serà amb les que faltaven, que ens les estimem moltíssim també i que són aquest grup de dones que a més fan versions només de
0: dones. No van anunciar que deixaven la banda?
1: Jo crec que de moment, vaja, continuen i seran el dia 6 i creiem que encaixen moltíssim amb el que busquem a la Gran Caipirinyada Popular, que vaja, que ja fa molts anys que fem la caipirinyada i jo crec que és l'acte doncs més estimat per la gent del poble i on no pots faltar i una mica doncs estàvem molt contents de com aquests últims anys havia anat funcionant també amb la mitjanit, però també creiem que era moment això de renovar una mica les que faltaven. Creiem que són ideals per aquest format, ens ho passarem molt bé i a més farem alguns petits canvis a nivell logístic perquè volem que tothom pugui passar-s'ho bé amb tranquil·litat. Hi ha molta caipirinha a servir, són moltíssimes hores, volem fer-ho amb calma, volem fer-ho bé i que sigui un moment on no t'hagis d'estressar per si caipirinha amunt, caipirinha avall, samarreta amunt, samarreta avall, poder gaudir també del concert, que no hagis d'estar tota l'estona allà esperant a la barra amb aquella angoixa de quanta gent hi ha aquí, sinó que intentarem fer uns petits canvis a nivell logístic, encara que tampoc no serà no hi haurà una nova caipirinyada, però sí que això, volem acabar de polir i perfeccionar.
0: Que sigui una mica més còmode també pel
1: públic. Bàsicament la comoditat del públic és el més important per nosaltres i sí, amb les que faltaven que ens fa moltíssima il·lusió i més enllà d'això doncs òbviament el torneig de bàsquet 3x3 que no pot faltar. Aquest any a més estigueu atents perquè hi haurà categories masculines i femenines, que també és una cosa que ens havien demanat molt sobretot això, perquè a vegades també amb les categories més grans a nivell físic doncs també es notava molt i potser a vegades doncs són coses que volem polir al final per la comoditat i una mica doncs escoltant totes les propostes que ens va fent la gent del poble i la gent que participa de les activitats, doncs intentem escoltar-les i cada any anar perfeccionant i polint coses i per tant estigueu també molt, molt pendents del 3x3. Ja sabeu que les inscripcions us avisarem a través de xarxes socials de quan s'obren i sí, sí, molt contents òbviament de poder començar la garrinada amb el 3x3 de bàsquet que és una activitat ja mitiquíssima i per això estigueu atents també perquè hem escoltat les propostes que ens havíeu anat fent en aquest sentit i després el sopar popular que no hi pot faltar, que seria una garrinada sense sopar popular i jo crec que és dels primers actes que hi vaig anar quan tenia, no sé, 7 anys i ja hi anava amb la família i continuarem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, i amb aquesta tarda popular i que també infantil, que això sí que és una cosa més recent, aquesta tarda popular, però que ja sabeu que ho munta gent del poble i que a més tenen la col·laboració com de molts comerços i fan uns jocs que són increïbles. L'any passat vam al·lucinar amb la de gent que va venir, amb els premis que van repartir, i és aposta 100% de la garrinada, confiem moltíssim en elles, estem molt agraïts de la feina que estem fent plegats amb la comissió que ens organitza la tarda popular i per tant aquest any hi tornarà com no pot ser d'una altra manera. És una tarda que augurem que tindrà molts èxits durant molts anys i molt recorregut i també amb aquesta tarda infantil una mica doncs el que parlàvem del relleu, no? Que els garrins des de ben petits tinguin el seu espai, doncs aquest any amb l'espectacle de sardines al llauna, que en aquest cas aquest espectacle concret és una activitat que organitzem amb l'Ajuntament.
0: Vinga, per anar acabant, queda mes i mig aproximadament per garrinada, una mica els timings fins aleshores, no sé si anireu presentant cosetes, Ventes samarretes, no sé, alguna cosa així a destacar?
1: Sí, exacte, a través de les xarxes socials estigueu molt pendents, perquè ja sabeu que ara el que toca és comptar amb tots els voluntaris i voluntàries que ho fan possible, més de 100 persones, 120, que sense ells doncs tot això no es podria fer. Nosaltres treballem durant l'any, però ara és quan arriba el moment de fer-ho entre tot el poble i tothom qui tingui ganes de participar. Per tant, el formulari de voluntaris, que l'obrirem aviat, ho avisarem tot com sempre a través de les xarxes socials, i agraïm moltíssim, com sempre, la feina de tots aquests voluntaris i voluntàries que ens fan un cop de mà imprescindible, perquè bàsicament sense ells no hi hauria garrinada. Vull dir, nosaltres al final som gent del poble que fem aquesta festa per la gent del poble i amb la gent del poble. Per tant, voluntaris, voluntàries, un any més us necessitem, i entre tots doncs que fem la garrinada per molts anys més.
0: Havia preparat un test ràpid per la junta entrant, però te la faré a tu, és igual.
1: Ai.
0: Una mica un test, test de supervivència pels que entren, si més no. Què és pitjor, que es quedi al poble sense gel a mitja caipirinyada, que plogui el dia 5 just abans de la Ludwig Van, o haver de recollir gots de terra a les 6 del matí amb ressaca?
1: Home, la pluja és... Les altres coses, mira, més o menys es pots salvar. El gel és molt catastròfic. Recollir gots no és el pitjor. El pitjor és netejar-los. Per tant, jo el que diria és que plogui, que no plogui mai, sisplau, que no plogui. Això és l'únic que demanem.
0: Ara que tenim temps, farem un pacte amb Sant Pere, no?, per aquells tres dies. I...
1: Que no plogui, que no plogui.
0: I enviarem un WhatsApp. Sabem que en Domingo el Gran és el rei de la festa, però si haguessis de triar una cançó d'aquest any per fer-lo ballar a sobre de l'escenari, seria un tema de la Maria Jaume, o el posaríem a fer, no sé, una mica allò, moviments amb Ruïnosa i les Strippers de Rahola?
1: Sí, quan balla, balla, també pot ser un gran moment. Home, ha de ser, jo crec que el moment de l'any serà, sens dubte, el Sant Domingo Forever, però a mi, ja a títol personal, Domingo el Gran amb balla, balla, jo ho gravaria per si de cas.
0: Vinga, i quants cafès i quantes hores de son hauran de calcular que els hi costarà 3 dies de festa?
1: L'any sencer. De la garrinada no et recuperes fins al 2 d'agost de l'any següent.
0: Hi ha un pla de rescat per l'endemà, el dia 7?
1: Home, hi ha el sushi, de final d'edició, que anem tota l'assemblea a un sushi absolutament rebentats. Es demanen 100 ampolles d'aigua i que entri el sushi, anar fent, i aquí comences a carregar piles, però la garrinada mai surt de tu, eh?
0: Va, i l'última. Imagina que teniu pressupost il·limitat per l'edició de l'any vinent, la del 2027. A quin artista internacional impossible portaríeu a l'escenari d'Argentona? Val a dir noms a l'estil de Rosalia, Bruce Springsteen o Bad Bunny?
1: Mira, és que vaig anar l'altre dia al concert de Bad Bunny i m'ho vaig passar tan bé. És que no el podríem portar perquè respectem molt els veïns, no volem la massificació, però vaig anar a un concert de Bad Bunny. A títol personal, m'ho vaig passar també i vaig ballar tant que...
0: Sí, hi ha gent que ho diu, sí, que...
1: A més, no? Aquesta cosa d'ajuntar un porc amb un conill, podria sortir alguna cosa. Mira, alguna cosa curiosa.
0: Marina, moltes gràcies, que vagi molt bé la garrinada d'enguany.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

0: acompanya.
1: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Xarxa, compra i descobreix.
2: Catalunya!
3: Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Diputació de Barcelona.

Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere. Tanta

0: ens faci cap pena, que per fer roses de la sang no cal que siguem drac ni princesa.
1: És la música de Ivan Herzog des de lluny. I des de lluny ja mirem l'inici del programa a 10 minuts per la una i tanquem l'edició d'avui acompanyat del cantautor italià Zucchero i amb el seu Shake. Gràcies per ser-hi. Fins demà.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més...

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Nacional. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Notícia de fa tot just uns segons, no fa ni minuts. El jutge Calamà descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Joan Bota.
2: Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal i ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent. I a més ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
0: Madrid, Dani Saizeaja i Tania Tàpia.
3: El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
4: El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
5: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
6: Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
7: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
0: De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
2: I han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet subratllant que...
8: I'm the boss.
2: I am the boss, sóc el que mana.
0: Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
2: És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
10: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. O sigui, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
0: Això en dient que tenim una nova vaga de metges, la dotzena dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
2: El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
0: Barcelona, Mònica Mas.
11: Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya i el seguiment de la vaga, segons el Departament de Salut, ha estat del 4%. Al setembre, segons el sindicat, volen radicalitzar encara més el conflicte fins al punt que el funcionament del sistema sanitari sigui ingovernable, diuen.
0: I atenció també a això. La incidència que va aturar la línia R2 Sud de Rodalies dissabte a la tarda va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres, cosa que deixava el carril tallat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené.
12: Ho ha avançat el Diari de Tarragona i Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que la brida que es va posar per ajuntar dos carrils en lloc de fer la soldadura estava trencada quan va passar el tren de la una del migdia, que el maquinista se'n va donar i va avisar, cosa que va provocar l'aturada de tota la línia la resta de la tarda. Ha dit, diu, que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
13: L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols a Messi, amb 38 anys segueix en plena forma, el sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland, i avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa, i a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per dues temporades.
0: moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla dos carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits als punts habituals.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
0: Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
16: Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser, bé, comencen, ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment, preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment, temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i, de moment, sense canvis al cel.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
17: Sí, ha estat un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport ni li prohibís sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que sigui molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
0: I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
17: Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans. Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en els que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol. Ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprava tot plegat. L'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant. I és que en un comunicat que també hem conegut poc després acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
0: Bé, doncs... Doncs mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo intentava.
18: El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu perquè Sánchez en aquest mateix escenari el Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes, la posició diu no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte entenen d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministre.
5: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
6: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
7: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación.
4: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
18: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país.
4: A la pressió del PNB s'hi ha sumat Joan Josep Maria Cruzet.
19: Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
4: Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
0: Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
20: Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
21: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
22: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
20: Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català ha advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
21: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
20: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
23: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
20: El president de la Generalitat no ha fet cas de les peticions de compareixença i s'ha limitat a dir que s'ha d'actuar amb la màxima contundència davant els casos de corrupció quan no s'hagin pogut prevenir.
0: A la segona hora de Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta situació política que hi ha ara mateix, tant a Catalunya com a Espanya. Però mentrestant, en la informació internacional, el G7 torna a donar suport sense matisos a Ucraïna després del parèntesi de l'any passat a la cimera de Canadà, on Trump se'n va desmarcar. Amb una situació al front de guerra més favorable a Kiev, els més rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
9: Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, que reconeixen avenços al front i més pressió a Rússia. A la cimera de...

0: amenaces al règim de Teheran.
1: No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no els porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
0: La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana.
2: I'm the boss.
0: Sóc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar els responsables de les grans tecnològiques nord-americanes, com Anthropic o OpenAI, per discutir sobre la intel·ligència artificial.
3: I en paral·lel, aquest migdia, mitjans com ara la CNN o Bloomberg avancen els 14 punts del memoràndum d'entesa acordat entre l'Iran i els Estats Units per acabar la guerra que els enfronta. D'acord amb aquest document, que els mitjans citats reconeixen que encara podria canviar abans de divendres, quan està previst que s'assigni, els dos països estableixen els termes de l'alto el foc, la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que Teheran no produirà mai l'arma nuclear. Sobre el terreny, en canvi, hi ha incertesa respecte a l'aplicació del memoràndum, i és que, aliè la pressió de Donald Trump, Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs a l'acord. El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
5: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
4: Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continuï igual que abans d'anunciar-se l'acord.
3: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
6: Catalunya migdia.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: Sí.
7: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
11: Però tu en saps d'anar amb moto?
10: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
11: I què?
10: Que em vaig trencar una cama.
11: Apa!
10: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
14: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
13: Cris Joanico, Llac Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
14: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
15: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
16: Aquest estiu la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
18: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
11: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País

0: dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: Catalunya migdia. Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
2: Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es preveuen principalment tres vies d'actuació. Crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, sancions de fins a 100.000 euros per a aquells propietaris que no el retirin i també una línia d'ajuda sostinguda en el temps per la seva eliminació. Tot i que la llei, a hores d'ara, no detalla la xifra exacta de recursos per tal de fer aquestes ajudes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar-hi 20 milions d'euros anuals.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és la que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
4: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
2: Tot i això, les entitats calculen que a Catalunya encara queden 3 milions de tones d'amiant repartides per tot el país. Un amiant que, recordem, provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer, especialment el mesotelioma, un tumor causat únicament per l'amiant. L'Organització Mundial de la Salut vincula més aquest material a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Doncs Badia del Vallès, el municipi que té més amiant de tot Catalunya i de tot l'Estat, es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant, ha adjudicat avui els primers treballs per retirar el fibrociment de 102 blocs d'aquesta ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
5: Bon dia, hi ha fibrociment per tot arreu allà on miris. La ciutat creix als anys 70 amb la gran onada de la immigració i l'amiant s'utilitza en teulades, galeries, canonades. Fa anys que veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que denuncien el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
6: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés. Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
5: L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona la seguida de Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
7: Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
8: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
7: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
9: Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
7: Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
1: I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de Paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
10: Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat. I ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes, tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
11: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
10: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
1: I atenció a aquesta notícia perquè pot semblar mentida, però ja us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
12: Avui el diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
1: D'aquí a dos minuts seran dos quarts. Un minut de pausa i continuem.
13: Catalunya migdia.
14: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
1: Catalunya migdia. D'aquí una mica més d'un minut seran dos quarts. De la setantena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
15: Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
16: tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i per tant tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
15: Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i el Delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Prohom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
17: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants, doncs també aniria a la baixa.
1: L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Prohom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
17: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
1: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia, perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
18: Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
19: No ho saben, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, pues, les actuacions sancionadores corresponents.
18: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
1: Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
13: Catalunya migdia.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
27: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
27: Catalunya migdia.
1: Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
0: La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
2: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
0: Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkel, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'han portat al d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i la seva reflexió sobre l'amistat a La passió dels estranys.
3: Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat. Llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
0: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per Les cartes imprevistes, de Tina Vallès, amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
1: I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
4: Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que com a actor principal impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
5: La pel·lícula és això, no? Aquest Lost in Translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
4: La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
6: Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
4: Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
1: I encara més coses? Svirsky. Larisa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valeria Ubareda.
8: El nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
9: Te nota lo buen espía que era, porque yo digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Lo más conocido suele ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, y era muy mala espía. Larisa Svirsky, el caso contrario. Nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
8: Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
9: Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera chica.
8: Perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
1: I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
0: No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
7: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
0: Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdexs més malmesos. Joan Talarn és el president.
10: Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
0: Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
11: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
1: Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
12: 3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial.

0: Argentina busca el gol. ¡Que se va!
1: Leo Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. I Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
2: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugá, jugá hasta el infinito, jugá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi, tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
1: Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests tres gols que va marcar en el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens està acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
3: No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurnada fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per inaugurar aquest 6è Mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
4: Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
3: Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan el 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
5: Será el mejor de la historia por siempre. Va a ser difícil que lo puedan igualar. O sea, es muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero muy difícil.
6: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sonia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sonia, que sentíem Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
3: Sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
1: I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
3: No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
1: Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
7: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará. Bueno, eso parece ser que es el ruedo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
1: Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo refereix a Julián Álvarez, evidentment, eh? Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
3: Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que la que va premer l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda a dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, perquè durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq 1, Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava al Mundial després de 28 anys i ho va fer amb fills de la Noruega del 94 que va jugar aquí als Estats Units, aleshores amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbeth, que en aquell cas no van superar la primera fase. La Noruega del 2026 espera fer-ho.
1: Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal, i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
8: Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028, i a més en les últimes hores a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
9: No hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
10: Estamos ya aquí.
8: A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
1: Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaia torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
11: L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire, i serà la primera vegada que juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no ha estat gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot de vol al país, que els ha obligat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Leopard, i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Leopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat, que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo, s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
1: I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
8: Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
12: Dosta dobro ekipu, zašto smo sposobni.
13: La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
8: El mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada a la 1 juga el Ghana a Panamà, a les 4 el mateix grup de Portugal es juga l'Uzbekistan Colòmbia.
1: Seguim amb tu, Marcos, per parlar de futbol. Fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat una escrita a la UEFA i demana accions contra el Barça.
8: Ha fet un comunicat al Madrid, diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
14: Crec que quan ja s'ha posat 4-3 jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en com a mínim...
1: La gran remuntada del Barça de Futbol Sala ahir al primer partit de la final de la Lliga.
15: Catalunya migdia. El Tour surt de Barcelona i Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
18: Quina ratxa! Quants maig portes?
17: 150.
18: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
19: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
1: Ho dèiem abans de la pausa, gran remuntada del Barça a Futbol Sala a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
21: Va ser una nit màgica de Futbol Sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé amb l'expulsió de Pito per vermella directa, amb superioritat numèrica. El Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals Didac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
14: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
21: Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana, i a les 9 del vespre. Una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
1: En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot, i el seu capità, Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
22: El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
23: Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
22: Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
23: Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con la otra Champions.
22: A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
1: I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta García.
0: Wout Van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip, han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslové Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comenci el Tour el pròxim 4 de juliol.
1: I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
2: Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain parla d'aquesta possibilitat.
4: No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, que es un reto difícil, ganar 5 Tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogačar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
2: En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar colze a colze amb Pogačar i Vingegaard.
4: Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
2: La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà el Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més de la Volta Femenina.
0: Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
1: I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
20: Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat en diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc el play-off de descens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a la cució. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
1: I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
0: Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca, també escorta, Madison Conner.
1: Doncs segui el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del tot costa, i a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Caic, a poc me'n vaig.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Ràdio Argentona.
3: La música que necessites. Música, música, música.
2: 54.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: FM.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, què
4: Hola,
3: tal?
4: Hola, molt bé. Ja hi tornem a ser, tu.
3: Avui amb una miqueta més de veu que l'altre dia.
4: Contents de tornar a tenir la teva veu entre nosaltres.
3: Tampoc per tirar coets, però bueno, almenys ens podem comunicar.
4: Pots fer el programa.
3: Exacte. I amb quin menú ens deleitarà avui dia a l'interior, Ramon?
4: Doncs mira, avui d'entrada tindrem una entrevista a l'Esther de la Fuente, que ens parlarà sobre la teràpia sistèmica. La secció GB avui sobre la miopia psicològica i la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
3: Fantàstic, som-hi. Doncs tenim amb nosaltres avui a l'Esther de la Fuente. Ella és terapeuta sistèmica. Acompanya les persones a entendre's, a comprendre's amb més profunditat i mirar allò que els dol per poder trobar noves maneres de relacionar-se tant amb elles mateixes com amb la seva pròpia història i amb la vida. El seu camí cap a la teràpia no va començar des de la teoria, sinó des de la recerca personal. Esther, molt benvinguda.
5: Hola, gràcies per convidar-me.
3: Un plaer. Explica'ns una miqueta aquest procés teu personal, aquesta recerca, en quin moment es va donar, què t'hi va conduir, com va anar tot plegat?
5: Sí, doncs, bueno, jo sempre dic això, no? que en realitat la teràpia em va trobar a mi, perquè tot va començar fa uns 10 anys, que la meva mare va morir d'un tumor cerebral, va ser una mort sobtada, i en un moment en el que no ho esperàvem. Llavors aquí jo vaig tenir com un terratrèmol intern de bueno, què fem aquí, no? Què passa quan algú tan proper marxa, no? Tota la teva vida es trontolla. Llavors aquí vaig començar a fer-me preguntes, a voler trobar respostes, saber qui era, què feia aquí. I d'aquesta manera vaig començar doncs, a voler conèixer millor.
3: Mm-hmm. I vas anar a parar a la teràpia sistèmica.
5: Sí, vaig anar a parar a teràpia sistèmica. Primer com a teràpia personal, no? Mm-hmm. Per trobar jo pues aquest benestar que em mancava o que havia perdut. I després, mica en mica, doncs, vaig anar aprofundint i vaig començar formació. Formació doncs, per acompanyar altres persones. No amb la fi de dedicar-me, la veritat, sinó més com aprofundir, com per més autoconeixement, però bueno, al final una cosa va portant a l'altra. No?
3: Moltes persones han sentit a parlar de la teràpia sistèmica, però no saben ben bé què és. Com els hi explicaries de manera senzilla?
5: Doncs la teràpia sistèmica, tot i que a mi m'agrada més dir mirada sistèmica, és una mirada que no només té en compte l'individu, no? La persona que està fent la teràpia, sinó que té en compte els sistemes als que pertany. Uh-huh. I sistemes, doncs n'hi ha més d'un, no? Hi ha el sistema familiar, però també doncs, hi ha el sistema social, no? El sistema empresarial. Tots els sistemes als que pertanyem ens influeixen. Llavors, poder mirar a l'individu, però que forma part d'un sistema, diguéssim que és com ampliar la mirada, no? És com tenir una mirada més gran cap a la persona i veure com a la seva manera de relacionar-se amb els sistemes als que pertany l'influeixen.
3: Mm-hmm. Que jo personalment no sé per què tenia al cap la idea de que la teràpia sistèmica feia referència al sistema familiar, però ara ens estàs ampliant el concepte i això va molt més enllà que la família, estàs parlant de nivell social, que es pot arribar a influir.
5: Sí, i fins i tot també la persona individualment és un sistema en el sentit de la psique, no? La nostra psique està com dividida en parts internes, no? Que ens conformen i això també seria un sistema intrapsíquic. I també des de la teràpia sistèmica es treballa en aquest sentit.
3: Que les persones habitualment són bastant mecàniques, no? Repetim situacions, relacions, els mateixos conflictes de sempre sense entendre massa per què. Des de la mirada sistèmica, què hi podria haver darrere d'aquestes repeticions?
5: es podria mirar diferents vessants, no? Una seria la familiar, com tu molt bé has dit, no? El sistema familiar, les fidelitats familiars, o sigui, tots heredem, no?, maneres de fer de la nostra família, no? Maneres de relacionar-nos, de comportar-nos, no?, inclús creències. Llavors, això seria una. I l'altra seria també mesures adaptatives, no? Segons les vivències que hem anat tenint, doncs ens adaptem a continuar la vida d'una manera concreta, no? I a vegades repetim coses perquè és la manera com hem après a relacionar-nos o a fer front a diferents aspectes, no? Llavors, com que ho fem de manera automàtica, com tu has dit, no prenem consciència de què és el que fem, sinó que ens surt sense adonar-nos. Llavors, clar, posar la mirada en aquests conceptes o en aquestes maneres és el que també ens permet poder canviar-les. No? Mm-hmm. Si no t'adones, no pots fer res.
3: Mm-hmm. Per tant, la clau passaria per mirar la pròpia història, tant al sistema familiar com a altres sistemes, amb més consciència. Quan diem mirar amb més consciència, a què fa referència i com es fa això?
5: Mirar amb més consciència es podria desenvolupar molt, no? Però, bàsicament, jo diria que és sense judici. Uh-huh. O sigui, poder mirar la història familiar, no? Però des d'una manera objectiva, no? Per exemple, una de les coses que quan alguna persona, no, vol mirar aquest tipus de fidelitats familiars, fem és el genograma, no? Després, bueno, el que és l'arbre genealògic, però una mica amb fets i dates concretes de coses importants, no? Doncs poder mirar com han estat els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, no? Uh-huh. Però sense aquesta part emocional, no? Sinó mirar-ho objectivament, no? Fets, no? Com sense judici. Ens ajuda molt a posar distància i poder avaluar els fets o els events que hagin hagut a la família amb una mica de distància i també com veure com ens estan influenciant a nosaltres. Moltes vegades les emocions, no, ens ennubulen una mica la percepció. Llavors, fer-ho amb consciència per mi seria fer-ho sense judici, objectivament, i alhora poder esbrinar què de tot el que estem mirant, no, ens ressona amb, amb el nostre dia a dia. Perquè al final el que funciona, o des d'on jo treballo, és des del present, no? No és tant anar a furgar en el passat, sinó, a veure, avui en el teu present, no? Què és un problema per tu? Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, podem anar a mirar cap endarrere o podem mirar internament en la psique de la persona, no? Quins aspectes es poden millorar. Però sempre des del present i des d'aquest aspecte de no judici.
3: Uh-huh. Entenc, per tant, que hi hauria una doble via aquí. És a dir, anem a mirar el passat per entendre el present i anem a contemplar el present amb més presència, amb més consciència, per transformar el passat. Seria això?
5: Sí, els fets no es poden transformar, però sí la percepció que nosaltres tenim del que va passar. Uh-huh. Quan mires sense aquest judici, més objectivament, és quan pots transformar la percepció. I llavors la influència que pot tenir en el teu present canvia.
3: Uh-huh. Clar, perquè la vida és percepció abans de res.
5: Clar, sí, sí.
3: Suposo que les persones, quan arriben a tu buscant respostes, moltes segurament estan en els seus processos de històries que els fan patir. Quines són les situacions més habituals o les preguntes més habituals que et fan?
5: Hi ha varietat, no? Com en totes les teràpies, cada persona té la seva pròpia vivència i hi ha de molts tipus, però sempre coincideixen, no?, en que són... la majoria són relacionals. Uh-huh. O sigui, normalment és com em relaciono, doncs, amb la meva parella, no? Uh-huh. Com em relaciono amb els meus fills o amb el meu cap, no?, a la feina. És un tema moltes vegades relacional. Llavors, també hi ha altres persones, no?, pues que poden venir per temes d'ansietat, temes de no dormir o una manera, dificultats per gestionar les emocions, per dir-ho així. Uh-huh. I com que jo, com t'he dit abans, no, la meva mirada sempre és des del present, doncs comencem com si la porta d'entrada és el que t'està passant avui. I això moltes vegades ens porta al passat, no? A com era la teva infància, no? Com et relacionaves amb els teus pares, o a vegades no, a vegades gestionem des del present no? Què t'està passant a tu perquè se't genera aquest sentiment o aquesta angoixa o aquesta dificultat relacional, i podem mirar pues, més en el que és la pròpia ment, no? Les pròpies parts intrapsíquiques de la persona, no? I veure si hi ha alguna part que està patint o que necessita suport. Uh-huh. Sempre des del present. Uh-huh.
3: Què diries que és el que més et meravella, el que més t'impressiona de la teràpia sistèmica?
5: Diguéssim que m'enamora d'aquesta teràpia, que és una teràpia que inclou. No és una... O sigui, jo, per exemple, sempre tinc una mica de rebuig, no, contra la frase de deixar anar, no? Deixar anar les coses que ja no se serveixen o deixar anar allò que et pesa. En canvi, la teràpia sistèmica és d'incloure, no? Perquè tot el que ens passa, tot el que està a la nostra vida, forma part. Mm-hmm. Tot i que en un moment no li veiem la utilitat o creiem que no ens beneficia, però inclús les emocions més, amb més mala premsa, no? tenen un motiu d'estar a dins nostre. Llavors, el que m'agrada d'aquesta teràpia és que sempre ho mirem, no? Mirem aquestes emocions, mirem aquest fet que t'està fent passant-ho malament des d'una mirada inclusiva, no? De dir, bueno, què ens vol dir? Està aquí, no? Anem a mirar què ens vol dir, què necessita, donar-li un lloc. I normalment, quan fas aquest exercici, no? De mirar, de deixar-te que t'arribi, no? Pues, a millor aquesta ràbia, no? O aquesta soledat o aquesta tristesa, quan deixem que es mostri, li donem espai, és quan a l'incloure-la es fa més petita. Mm-hmm.
3: Aquesta mirada inclusiva, sí. Diries que més que promoure canvis dins d'un, el que et permet és comprendre, veure molt més enllà, veure més connexions que abans no es veien, i això és el que implica una transformació?
5: No estic segura si permet veure més enllà, o permet veure com la fotografia sencera. Uh-huh. Uh-huh. Potser és això el que et referies, no? Uh-huh. Clar, no veiem, o sigui, aconseguim veure la nostra vida amb una imatge total i no compartimentada, com estem acostumats a mirar. Uh-huh. Com separant àrees, no? L'àrea familiar, l'àrea de la feina, l'àrea social... No, la teràpia sistèmica et permet veure la foto sencera, no? I veure pues, com ets dins d'una àrea, com et comportes dins d'una altra, i veure també quines actituds són comuns, no? Uh-huh. Que tenen més a veure amb tu que amb el sistema del que estem parlant, i alhora, clar, a l'incloure totes les emocions et fa sentir més complet. Uh-huh. O sigui, és una teràpia que et porta a la plenitud com a persona, de sentir-te sencer, una persona sencera i complerta, en totes les teves parts.
3: Moltes persones confonen el que és la teràpia sistèmica amb les constel·lacions familiars. Jo sé que hi ha algun vincle, però explica'ns, sisplau, quina diferència hi ha entre constel·lacions i teràpia sistèmica, o quina relació hi ha.
5: Sí, això és algo que em pregunten molta gent. Les constel·lacions familiars tenen a veure amb la teràpia sistèmica. Per això hi ha aquesta confusió. Però jo diria que les constel·lacions familiars són una eina terapèutica que té aquesta mirada sistèmica inclusiva. Llavors, diguéssim que si algú fa teràpia sistèmica amb mi, no? És un procés terapèutic, no? Que durarà pues, 6 mesos o més, no? En el que hi ha sessions setmanals o quinzenals, d'un a un, no? O sigui, el terapeuta i el client. En canvi, les constel·lacions familiars per mi seria com una eina d'exploració, que és algo puntual. Mm-hmm. No seria un procés terapèutic, sinó que quan hi ha un tema que no s'avança a nivell individual, diem, anem a fer una constel·lació per veure si desencallem, no? Per veure mm-hmm. què més podem veure. Perquè la constel·lació familiar també és una eina que ens permet veure des de fora una dinàmica interna. Mm,
3: d'acord.
5: Aporta llum, diguéssim, més informació. Mm-hmm.
3: I, Esther, algun cas real que t'hagi impactat i que il·lustri, pugui il·lustrar als nostres oients l'efecte de la teràpia sistèmica?
5: Doncs... He estat rumiant, amb això.
3: Sense dir noms.
5: Ja. Perquè hi ha molts casos. De fet, clar, totes les persones que fan un procés hi ha una millora, no? Uh-huh. Però destacaria una persona que va estar amb mi durant bastant de temps, ara ja, no? Que estava en una relació de més de 20 anys, amb una parella bastant difícil. I ella no es veia amb cor de sortir de la relació. I llavors, bueno, vam estar pues, fent sessions terapèutiques, trobant ella el seu poder interior, no? Realment què és el que ella volia a la vida fins que va aconseguir fer aquest pas. No només va fer aquest pas, sinó que va sortir de la relació, va deixar la feina, va començar un projecte personal, una emprenedoria, i va fer un canvi de vida total. I no va haver-hi cap cosa externa que la va empènyer a fer-ho, només el seu poder personal, no? Quan ella es va trobar amb el que realment ella volia. Llavors, tenir com les idees clares, veure que era capaç, no? I tenir les eines necessàries internes per fer-ho. Sí. Tenir un cas d'èxit total.
3: Que bonic, que bonic. Esther, per qui ara t'escolti i tingui ganes de posar-se en contacte amb tu i explorar una mica més la proposta que fas, on s'ha de dirigir?
5: Crec que el més ràpid és la pàgina web. La meva pàgina, bueno, no sé si després ho penjareu aquí al...
3: Ho pots dir-ho així en antena? Vale. Sí.
5: És 3W, Esther Fubu, F de Fuente i B de Boi, que són els meus cognoms.
3: Vale.
5: Esther Fubu, punès.
3: Fubu, en B baixa o en B alta? En B alta.
5: En B alta.
3: Fubu, d'acord.
5: I a les xarxes socials també em poden trobar per aquest mateix nom o per Esther de la Fuente.
3: Perfecte. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per explicar-nos i il·luminar-nos una mica més amb aquest món de la teràpia sistèmica.
5: Gràcies a tu també per l'espai, per deixar-me compartir.
3: Un plaer. Una abraçada.
5: Igualment.

0: I arriba la secció de Susana Acompanya amb la Susana Pérez. Susana, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues mira, de veritat, estic com que saltant aquesta mica de por,
0: sí,
1: o no sé com dir-ho, de que quan em dius de participar, és com que dius, uf, a veure, en crear una miqueta de algo inquiet, no?
0: Ah, sí?
1: Però dic, bueno, és una manera de dir, guanyo jo, no guanya aquest ego que ens fa petits, no?
0: Bueno, guanyes tu i guanya l'audiència, perquè el que ens expliques és molt valuós. Claro.
1: Bueno, de moment et tinc de dir que sempre em fa una mica bé, però jo intento guanyar.
0: Doncs sí. A mi m'encanta quan vens i t'expliques les teves històries. Avui què ens explicaràs?
1: Mira, avui vull explicar algo com molt personal,
0: vale,
1: molt personal que jo he descobert en mi, no? Amb aquest propi laboratori que jo dic que jo sóc el millor laboratori del món, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè contra més em pugui conèixer a mi, pues més fàcil podré entendre la postura, les paraules, el comportament dels demés, no?
0: Uh-huh.
1: I doncs això em ve des de que miro cap al darrere i dic, ostres, quant important és des del moment que es forma la vida, no? Com som d'aquesta manera tan, tan divines, totes les persones, tots els éssers vius, i bueno, anem creant un circuit que ens van manipulant cap a dreta, a esquerra, i tu dius, on està el centre, que no lo veo, vull anar per un altre lloc. I clar, la família aquí pues, té molt i molt i molt a veure. I clar, puc descobrir que quan jo canvio, quan jo faig la meva supervisió en mi, de dir, caramba, però què m'està passant? Per què estic reaccionant d'aquesta manera? Per què em ve aquesta inflamació tan potent a l'esquena que em deixa parada?
0: Mm.
1: Doncs clar, quan jo faig tot aquest anàlisi, pues és quan surt la meravella de dir, vale, algú m'emputxa cap a un costat desconegut per mi, no? Que són, pues això, aquesta escolta pròpia de cadascú de nosaltres, que només la podem observar pues, amb el nostre silenci, amb la nostra compassió cap a nosaltres mateixos, no?
0: Uh-huh.
1: Mateixes.
0: Uh-huh.
1: I quan això ho fem, el més important que jo he pogut comprovar en mi no és la meva pau, sinó la que puc transformar també amb els més propers a mi. Això és el que d'alguna manera està el meu enfoque avui, no?
0: Que maco.
1: Uh-huh. De dir, com canvio jo, com m'autoobservo jo gairebé sempre, vull dir que no és, des d'una manera amable, des d'una manera amorosa, de dir, ui, avui per què et trobes així? Això t'ha irritat una mica, pues, què t'està dient això, no? Bé, i doncs quan aquesta autoobservació i em poso en marxa i ho averiguo i ho entreno i ho porto a la pràctica d'una manera, encara que sigui amb aquesta por inicial que he començat a dir, doncs és com que tot s'afluixa, no? Tot baixa de revolucions, tot queda amb més calma. I doncs el que està a la vora, vull dir, els més a prop, tant si és el marit, com si són els fills, com si són els nebots, ja vaig una mica més allà, com són els cunyats, doncs ho reben. I això és molt maco, perquè això fa que puguis estar amb la família d'una manera còmoda, comodíssima. Comodíssima perquè, per la meva part, pues, com que el judici ja no hi és, com que si un arriba tard, pues, benvingut, perquè has arribat, i no la bronca de ja està bé, t'estem esperant, i sempre fas tard. Clar, com que aquest exemple no sorgeix, doncs acompanya amb un benestar i amb una benvinguda. I això, clar, quan algú està a prop teu, com ser, per exemple, doncs un familiar molt directe, que és un exemple per mi magnífic, és aquest familiar que ha estat doncs, 20 anys amb una depressió important, amb tractament sempre, i clar, un moment donat se matança i diu, quina sort, estàs molt bé, oi, és que no t'enfades per res, ai, és que s'està bé, no només cuines bé, sinó que a més és que hi ha un ambient maco, oi, que bé. Dic, mira, doncs, si jo ho he pogut fer, tothom que posem aquesta presència, aquesta voluntat, tothom ho pot fer. Perquè jo no sóc més que ningú. Perquè jo no sóc menys que ningú. O sigui, per tant, l'univers que ens estima a tots no m'estima més a mi o menys a un altre. Per tant, tots les mateixes oportunitats amb el moment de que prenc consciència de que així no puc continuar. No puc continuar amb aquest neguit, amb aquesta ràbia, amb aquest no et perdonaré mai, ja veuràs, ja m'ho pagaràs. Clar, si anem amb aquesta tensió interna, doncs res pot canviar ni amb mi ni amb el meu voltant, perquè és la freqüència que jo estic atraient a l'altre, no? I doncs aquest familiar, clar, s'interessa de com ho he fet i bueno, pren consciència de fer d'aquesta observació i d'on ve i d'estirar del fil i què té de veure el meu comportament actual amb els meus pares, amb els meus avis, per què aquest control, perquè, bueno, aquest neguit que ens creem que no sabem d'on ve, no? Però quan això, quan parem, quan la guàrdia aquesta externa la baixem i la mirem cap a nosaltres, és un algo tan especial el que es crea, que clar, doncs aquest familiar tan directe, que abans ens veiem molt menys, doncs ara ens veiem però molt més. I clar, per què ens veiem molt més? Perquè tant els germans com els cunyats com els fills, que som una colla doncs, de 12-14, doncs hi ha una calma i una serenor i un... Doncs que clar, que de gust trobar-nos, no? En canvi, quan això no està observat des de la nostra pròpia calma i la nostra pròpia serenor, doncs clar, un diu algo i l'altre salta i l'altre defèn
0: Batalla.
1: el seu marit i
0: Batalla
1: l'altre
0: campal.
1: la batalla, a veure qui la fa més grossa i a veure quin ego és més potent i guanya.
0: M'ha semblat molt important, Susana, m'està semblant quan dius que tot això comença per tu, per un mateix, aquest tracte amorós, cuidadors cap a tu, aquesta no flagel·lació, que molta gent quan comença inclús a fer treball interior, a vegades es comencen a flagel·lar perquè consideren que ja haurien d'estar més en pau, quan ja consideren que hi ha certs processos que ja no haurien de viure, això fa que entrin en autoflagel·lació, en comparació constant del que estan vivint amb el que haurien d'estar vivint. Clar, quan tot això es va desfent dins d'un mateix, també, evidentment, la relació amb els altres es transforma com una mitja.
1: Tal qual. És que tot és més flexible. Tot és com un junco que pot anar d'esquerra a dreta perquè el vent el belluga i es deixa fer. Tal qual és així, amb un mateix, des d'aquesta pròpia observació, i doncs, quan ho tens guanyat, de dir, bueno, vale, pues es que esto me está viniendo, claro, de allò, vale, bueno, pues apa, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a sentir-ho, a entrenar. És que al final, per mi, és com un entreno, perquè comences amb això, pues a veure a un mateix i és un... Si vols estar en un treball bonic, és que és cada dia, no val dir, bueno, pues ara em poso a meditar mitja hora, ara em poso a mirar, no sé, el cel en pau. Bé, està molt bé això, que ho puguem fer 10 minuts, mitja hora, cadascú el temps que pugui escollir. encara que per mi el que té més punts és poder-ho fer durant cada moment, en cada moment del dia que estàs cuinant i se t'ha cremat una mica i dius, hombre, pues vaya, pues vinga, ho tindré de retirar i un altre dia està una mica més atenta, perquè això és el que m'està dient, si se m'ha cremat una mica, i no pues, posar-me a donar-li les culpes al foc que anava massa de pressa.
0: No és una venjança de l'univers.
1: Claro, si és que la responsable sóc jo, directament e indirectament. I clar,
2: viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Estem a una setmana de Sant Joan, per aquestes dates també estem a punt de tancar el curs i avui també és l'últim programa de la temporada amb el qual parlem amb Ricard Jorge, que és el psicòleg referent de benestar emocional i comunitari. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Últim dia del curs.
1: Sí.
0: Ha passat ràpid, això, eh?
1: Ha passat superràpid aquest curs. No sé què s'ha donat, però jo també ho he notat, que ha passat molt ràpid.
0: Ha passat molt ràpid. Senyal de que ens ho hem passat molt bé, que hem après moltíssim i que hem parlat una mica de tot. Mm. Hem parlat de molts temes molt interessants. De fet, també diria que aquesta secció és una de les més escoltades en les plataformes digitals.
1: Que bé.
0: Cosa que aprofito també per agrair als que ens escolten.
1: Sí, una salutació cap per a ells.
0: I també heu tancat el grup d'Àgora, no? El passat 10 de juny.
1: Sí, l'hem tancat aquesta edició.
0: També ha passat ràpid, no?
1: Ha passat molt ràpid. Ha passat molt ràpid i tots els altres grups que també estem fent al CAP, els estem tancant i la veritat és que contents.
0: Primer balanç de tot plegat?
1: Pues és un balanç bo, la veritat. S'està donant que els grups i aquests espais comunitaris acaben sent doncs, un espai de pedagogia, de prevenció en salut, d'ajuda mútua, de reflexió, i actualment n'hi ha pocs d'aquests espais. Mm-hmm. I que funcionin, que la gent es comprometi en la seva salut, més enllà de prendre's o no un tractament farmacològic, doncs té un valor i la veritat és que estem contents. Ara ja venen una temporada de més tranquil·litat a l'estiu, que són més visites individuals, no hi ha tantes activitats grupals perquè la veritat és que la gent
0: es dispersa.
1: Està de vaca i és el que toca. Vull dir, és el saludable que es campi la boira i que disfruti de gaudeixi de les vacances.
0: Aprofito per dir que tots els capítols que hem anat fent aquesta temporada, que és la tercera, perquè aquest agost publicarem un resum i vaig poder veure que és la tercera temporada que ens acompanyes. A l'agost traurem un resum de tots aquests capítols. N'hem fet ja 13, amb el d'avui 14, i hem parlat de la lògica de les creences, recordo, els autoenganys de la vida amorosa, eines per gestionar la ràbia, hem parlat de la intel·ligència artificial, de la creativitat, aprendre a dialogar, de l'aferrament, dels espais pedagògics. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, la veritat és que... Bueno, jo crec que són temes que m'interessen. Llavors me'ls miro molt i estudio. Llavors, si a la gent que ens escolta doncs, també li interessen, doncs és un win-win, com es diu.
0: Pels que hem fet, quin ha estat per tu el que t'ha suposat un repte o una dificultat afegida, diguem?
1: Una dificultat afegida...
0: Els
1: que més m'han agradat... O sigui, els que més m'interessava doncs, estudiar, potser el de la ràbia, perquè és una emoció molt desconeguda, i vam fer dos, em sembla, no, Miqui?
0: Sí.
1: Un d'entendre-la, comprendre-la, més enllà de condemnar-la i d'apartar-la.
0: Quines cares té la ràbia, no?
1: Sí, les màscares, no es deia, de la ràbia.
0: Màscares, sí, sí.
1: I per què tenim ràbia, comprendre-la, i veure com funcionen els problemes basats en la ràbia, i la del pròxim dia... va ser com una mica gestió de la ràbia, de fer una descarga airosa, de trobar el sentit que té, de reduir-la i canalitzar-la, però per tenir un mínim indispensable que ens doni energia per tirar endavant. Bueno, que la cosa és que em va interessar molt, que va ser un seminari que vam fer amb la Roberta Milanese, que ha escrit el llibre sobre això, i em va inspirar molt. I després també potser el que va tenir bastanta audiència va ser, em sembla, el de la desenganja a la vida amorosa, no? De com ens enganyem, de quines trampes ens fem a la vida amorosa. Això sempre rep molta atenció.
0: Home, sí que és un tema que, poc o molt, no? Ens podem sentir identificats i
1: tots.
0: I del que vam parlar, doncs, si vam donar un punt de vista diferent o un tipus d'ajuda o de via, no?
1: Sí.
0: D'idea o pensament diferent que pot haver ajudat o no, doncs, perfecte.
1: Sí, Doncs aquests potser serien els que més... I mira, mira, és una falca, eh? Per introduir el tema d'avui. Potser el tema d'avui també és els que més m'ha interessat i millor m'he passat buscant informació i reflexionant.
0: Vinga, de què parlarem avui?
1: Doncs avui, per acabar la temporada, aquí al Tic Tac, m'agradaria parlar sobre un valor, un recurs, que la veritat és que està a tot arreu, que totes les grans marques, sobretot de l'entorn digital, es barallen per la moneda de canvi, per enriquir-se, i no és altra que l'atenció. L'atenció, no? Que, Miqui, és el recurs més valuós del segle XXI, diuen. Vale?
0: Ah, sí?
1: Sí. Ara el capitalisme, allà on extrau, a part d'extraure'ns a nivell econòmic, de xuclar la sang, també han descobert que l'atenció és un recurs que d'alguna manera és el més preuat que tenim les persones, perquè allà on posem l'atenció és on posem la nostra vida. Deia la Simone Weil, que és una filòsofa que va morir jove del segle passat, vale? Que era una gran filòsofa que reflexionava sobre els grans temes vitals, deia que allà on posem l'atenció és on se'n va l'amor, és on se'n va la nostra energia. Clar, Miqui, per exemple, si invertim la nostra atenció a passar 10 hores al dia jugant a videojocs o fent scrolling a l'Instagram, això és el que hem viscut aquell dia. És el que estem atenent. I és allà on se'n va la nostra energia. Vale? Clar, de vegades, amb aquests mecanismes que tenen també les aplicacions de segrestar, captar la nostra atenció, que estan dissenyades per això, no? Clar, potser pot passar... Tu quan expliques als teus amics el que has fet el cap de setmana, que ha tingut valor per tu, si dius que has estat 10 hores a les xarxes socials, clar, és una mica pobre, no? Perquè no és tan significatiu molts cops. De vegades sí que és significatiu per molts joves. És el món principal, les xarxes, però em refereixo que haver estat jugant a videojocs o, per exemple, en un hipocondríac, canviant de tema, un hipocondríac, on creus que està la seva atenció tot el dia?
0: No ho sé, digue-m'ho tu.
1: Està en les seves sensacions corporals.
0: Val.
1: O si li apareix una taqueta en la pell.
0: Val.
1: O si nota una part del cos que està diferent.
0: Centra tota l'atenció en el seu cos, a veure si... No?
1: Clar, és un excés d'atenció. O, per exemple, un narcisista, on creus que té l'atenció?
0: En ell mateix.
1: En ell mateix tot el dia, no? Llavors, el que hem de veure, perquè, com hem dit, l'atenció és... allà on tenim l'atenció és on hi dediquem la nostra vida, clar, en excés pot ser una persona que està atrapada, un narcisista està atrapat amb si mateix, un hipocondríac també, una persona que està molt donada als altres, a la seva família, un cuidador, per exemple, no professional, que té una persona malalta a casa, està tot el dia atenent a fora i no es dedica a si mateix. Llavors, és molt important veure en la percepció de la persona, ficar-nos en el seu lloc i veure què està mirant. O una persona que està addicta, per exemple, a les pantalles, està tot el dia mirant les pantalles. O un drogadicte està tot el dia dedicant la seva vida, la seva atenció, la seva energia a aconseguir més droga, per exemple, no? És a dir, que l'atenció, veure on té l'atenció posada la persona, ens orienta molt d'on està i de lo que està vivint.
0: Val.
1: Vale?
0: Per evitar que centri l'atenció en una cosa que potser no el beneficia en un benestar emocional.
1: Clar, exacte. No? Sí. Aleshores, la nostra atenció ara mateix, bueno, s'ha convertit en un bé, no? En un bé de mercadeig, no? I llavors Estem hiperestimulats, hi ha xarxes socials, vídeos curts. Avui la psicòloga estan parlant d'això amb la psicòloga d'aquí dels nens petits i dels adolescents, que es diu Carme Roca, d'aquí, que és molt, molt bona professional i molt bona companya, i deia que ara els joves veuen vídeos curts, ja són curts, i que a cada part de la pantalla, està dividida la pantalla, hi ha una persona parlant i a l'altra hi ha una altra cosa que està passant. Avui, no sé, m'ha ensenyat un vídeo que hi havia com unes agulles omplint com unes esferes de colors, mentre una altra persona estava parlant. Llavors ara els joves consumeixen aquest tipus de vídeo. O sigui, això és el nova mas ara. I espero que no, perquè jo crec que al final t'acaba fregint, no, el cervell. I llavors, els influencers, no? Què és un influencer? Una persona que vol la teva atenció.
0: Correcte.
1: I llavors ells guanyen diners, els influencers. Tant els influencers com les grans marques, aconseguint seguidors, aconseguint gent que estigui atenta a les seves, al que diuen, al que fan. Per tant, no sempre l'atenció està en allò que és important. Vale?
0: Però és una cosa que, és a dir, sembla banal, però jo crec que és important molt a llarg termini,
1: sí,
0: en el sentit de que quan tu i jo anàvem a l'institut estàvem atents al que deia el profe, no?
1: Sí.
0: I teníem capacitat d'atendre, d'escoltar, no? Atents suposo que també ve d'atenció, és a dir, nosaltres centrem la nostra atenció cap a algú que ens està explicant alguna cosa, no? Tot el que envolta avui xarxes socials, aquests vídeos dobles, vídeos de 2-3 segons... Jo em pregunto fins a quin punt mermen l'atenció? Perquè si estem acostumats a consumir vídeos de 10 minuts, quan una classe dura una hora, no som capaços d'estar atents una hora.
1: Clar, sí, sí, sí. Sí, això és una de les coses que jo diria que ja és un problema de salut, no? A nivell públic. Perquè precisament el que fan aquest tipus de continguts que són ràpids, que són molt hiperestimulants, no? Perquè és un darrere l'altre.
0: Sí, i no sé fins a quin punt lligar-ho amb el FOMO, no? El fear of missing out, no?
1: Sí.
0: La por de perdre't, que és el que està passant ara mateix.
1: Sí.
0: Aquest consum tan àgil i tan ràpid de...
1: Sí.
0: Estàs amb l'atenció posada a una cosa que va tan ràpid que després no perds la capacitat de prestar atenció a una cosa que dura més temps.
1: Exacte.
0: No sé si m'estic
1: explicant. Sí, això es diu, Miquel, l'atenció sostinguda.
0: Va.
1: O sigui, l'atenció sostinguda, nosaltres, per poder seguir un fil de pensament o per atendre algú i escoltar-lo bé del que està dient, no? Necessitem l'atenció sostinguda, vale? Que és aquesta capacitat, diguéssim, de concentració. Vale? Aleshores, sí que és veritat que, per exemple, el Johan Hari, que ha fet un llibre que es diu El valor de l'atenció, que entrevista tots els experts mundials de l'atenció, diu que hi ha una crisi contemporània de l'atenció i que això ens afecta, això que et deia, a la capacitat d'atendre amb una persona, amb un vídeo, no? Ara, cada cop més, nosaltres els adults també ens passa, no? Que estem mirant la tele i necessitem també, de vegades, estar amb l'Instagram, amb el mòbil estirats al sofà.
0: Exacte, tens la tele posada però estàs amb el mòbil, no?
1: Sí, sí, com dos focus alhora. Llavors tot això va afectant a la nostra capacitat atencional, d'atenció sostinguda, que té un paper clau, no només... Mira, l'atenció, Miqui, no només té un paper clau per estar atent. Això es diu... L'atenció és una xarxa neurològica que implica moltes estructures del cervell, vale? I té diverses fonts, i té diverses xarxes, no? Una que és la d'estar en vigília, alerta. Quan estem dormint no estem atents a l'exterior, no? Llavors, aquesta seria la primera. Després, l'atenció també té una xarxa d'orientació, que és que l'atenció se'n va allò que és important, vale? I l'altra, com dèiem, és la xarxa executiva, que ens permet, per això que ho deia, mantenir l'atenció en una tasca, en una classe, vale? Resistir les distraccions, o sigui que estar concentrat en el mateix estímul, sense distreure'ns massa, planificar i prendre decisions, perquè l'atenció també es fica en les fites que ens posem. Si tenim un projecte, tenim una cosa que ens dona, que ens fa il·lusió completar, que requereix un temps de fer, també el nostre focus està en aquella meta. Però, clar, si no tenim l'atenció tocada, vale? I no la tenim, i la tenim afectada per

0: camí mai acaben acabant res. Llavors això els hi pot provocar una depressió, perquè mai acaben aconseguint les seves metes.
1: Que els frustren perquè no aconsegueixen el que volen.
0: Exacte.
1: No? Perquè no tenen ben confeccionada o no saben treballar l'atenció cap a un objectiu, no?
0: Exacte, exacte. Llavors estem amb una immediatesa, amb una acceleració que pues augmenta la nostra impulsivitat, la nostra compulsió. O sigui, en comptes de poder reflexionar sobre si tenem això o l'altre, estem amb una roda de dopaminèrgica, no, que es diu, de la dopamina, que no parem de clicar botons, que totes aquestes apps que són com màquines escurabutxaques, que tenen els mateixos sistemes, no, que estem atrapats, no, amb una trampa de mel. I llavors això que ens afecta, i sobretot als joves, no, aquesta capacitat de tolerar l'avorriment, la frustració, i augmenta la nostra necessitat de gratificació immediata. Clar, si aquestes grans corporacions tecnològiques tenen la nostra atenció, també, que és on invertim la nostra vida, recordem, què ens queda?
1: No va dir res, però és que...
0: Clar, o sigui, si al final també, a part del nostre temps, la nostra dedicació, l'invertim a treballar, no? que està molt bé, eh? I després li dediquem no sé quantes hores al dia a tot això, que els donem l'atenció a aquestes aplicacions, què ens queda? No? Perquè si tot el dia estem amb obligacions i al moment de temps lliure doncs els hi regalem això, que estem parlant sempre de que evidentment que tots necessitem estar connectats i tal, i que són molt útils, això ja ho sabem, però que en excés, no, hem vist que té una afectació al cervell. I ja no parlem...
1: En el cervell també suposo, no sé fins a quin punt, a la conducta, no?
0: Clar, a les preses de decisions.
1: Presa de decisions i també, ara estava parlant, a saber comunicar-nos. Perquè mentre tu estàs parlant jo intento centrar l'atenció en el que m'estàs dient, no? Si jo desconnecto,
0: sí,
1: no sabré com seguir del fil, no?
0: Clar, sí, no, hi ha una incomunicació, no?
1: Hi ha incomunicació.
0: Sí, pot haver una incomunicació. Per tant, ja veiem que, bueno, que estem en el món que estem, amb moltes avantatges, i això són els problemes que pot generar també a nivell de salut pública, doncs el tema d'aquest capitalisme extractivista de l'atenció, que en el fons, salvar les distàncies, però com que ens afecta la nostra capacitat executiva, es pot parlar fins i tot de demència digital, que uns companys li van dir apoyardamiento digital, però no sé si és gaire correcte, però que estem com atontats de vegades, no? I clar, cada cop si anem regalant,
1: bueno,
0: el nostre temps...
1: És el que pretenen, no? És a dir, al final són negocis, no? Quan parlem de xarxes socials, no? El negoci que vol, beneficis, com aconsegueixen beneficis? A través de les dades personals o a través d'una quota premium que tu pagues, no? Per tenir més coses. Les xarxes socials o els algoritmes funcionen de tal manera que com més temps passes amb l'aplicació oberta, millor et posiciona el contingut.
0: Clar,
1: és que...
0: Sí. Però, bueno, una miqueta, Miqui, avui el que volia fer aquesta reflexió, no? De que l'atenció, que la nostra mirada, el que tenem, té un valor, que tots necessitem ser mirats, escoltats,
1: que siguem conscients que és una cosa que li hem de prestar atenció, no?
0: Clar, que és el que regalem al món, a l'existència. O sigui, nosaltres, si estem atenem doncs a les persones que hi ha al carrer, als paisatges, sobretot a la família, als amics, això, el màxim regal que podem donar en el món
1: és l'atenció,
0: és la nostra mirada. Vale? Fixa't quan els nens es comencen a portar malament, és perquè

0: perquè estan passant coses a la família i no, no els estem mirant. Vale? Si ja estan passant coses, com et deia, a nivell, jo que sé, judicial, o que s'ha mort algú de la família, no? I acaba de néixer un nen en aquest context, el nen necessita l'atenció. O sigui, l'atenció, el contacte... per què? Perquè necessiten vida. I nosaltres, quan atenem alguna cosa, els estem regalant la nostra vida. Mm. O sigui que jo crec que és important això, fer aquest link entre que allò que li dediquem al nostre temps i la nostra mirada és el que creix, és el que li dediquem la vida. I llavors és important que ens marquem, Miqui, a quins valors, què té valor per nosaltres, perquè és el que li dedicarem la nostra atenció. Si estem com mig penjats, que anem a salto de mata i no hem reflexionat una miqueta sobre el que li volem dedicar, tant projectes a curt termini, el que li volem dedicar al nostre dia a dia, com projectes a llarg termini. Mm-hmm. Clar, la nostra vida no té sentit. I és molt important per a les persones que tinguem un sentit a la vida per poder seguir vivint. Mm. Vale? I tenint en compte això, que no és moco de pavo, la nostra mirada, la nostra atenció, la nostra escoltar, perquè en el fons és el nostre amor, és el que li dediquem a l'altre, vale? El que li dediquem al món, el que li dediquem a la comunitat, a la natura. Per tant, quan tinguem un problema de hiperconsum, per exemple, de xarxes o hiperconsum de substàncies, d'altres substàncies, o de hiperconsum de preocupació per nosaltres mateixos, de tensió, d'hipervigilància, de pues, que mirem a lo que li estem dedicant temps. En psicologia de vegades es parla de que pensem que parlar molt d'un tema és bo, no? Pensem que parlar molt de
1: a vegades sí.
0: De vomitar, diguéssim. Hi ha gent que parla de que no, jo sí. Vomito i em quedo... No es tracta de vomitar, no? Molts cops. De vegades sí, perquè hi ha algú que és molt indigest, no? Però el que es tracta és de pensar que... Vale, si anem a parlar del problema per solucionar-lo, és perfecte. Però parlar massa d'un problema psicològic...
1: L'alimenta.
0: Sí, és com tirar fertilitzant amb una planta. Per tant, li dones molta atenció i llavors, quan tu li dones molta atenció a algú, creix. Vale? Una persona que té por a patir un atac de pànic, per exemple, la seva atenció està 24/7, està mirant qualsevol sensació corporal que li recordi a la por. Llavors és por a la por, por a sentir por, llavors es transforma en un problema quan està tot el dia atenent això. Vale?
1: Llavors la importància de dir prou, no?
0: Sí, bueno, hi ha unes maniobres i uns mecanismes que ara no explicarem aquí per desbloquejar el pacient i que pugui tornar a tenir atenció al món un altre cop. Quan hi ha dolor crònic, un dels bucles que es produeix és que tu estàs molt atent al dolor, llavors està tan atent al dolor, creix. Llavors parlem de que la persona, per exemple, pugui viure un temps al dia sense estar tan dependent del dolor, sinó estar amb la mirada fora. O sigui, el que es tracta aquí és de flexibilitzar la tensió. Quan la tensió està molt rígida, amb algun tema com tots els que hem dit avui, és quan es transforma en un problema psicològic. Vale? I com et deia al principi, no? Hem de veure on està la tensió del pacient, on està mirant en aquest moment de la seva vida. Potser un nen és un fracàs escolar perquè a casa seva tenen pendent un judici, per exemple. Potser una persona no està rendint a la seva feina perquè està fent un dol d'una persona propera. La seva atenció està elaborant el dol. I seria una resposta normal. Val? Però bueno, que una miqueta el que volia traslladar avui és això, que...
1: És a dir, tots... per lligar-ho una mica al benestar emocional, és a dir, és tan important com centrar l'atenció a una altra persona, a un altre fet, com l'atenció que rebem.
0: També, sí. sí que és un recurs i és un valor que ens dona la vida, l'atenció.
1: Jo sé que si et dono atenció, tu ho rebràs pensant que et valoro, que t'escolto.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí, sí.
1: Et sentiràs important,
0: sí,
1: perquè algú t'està escoltant.
0: Sí.
1: No? Jo em sentiré satisfet perquè sí, t'estic donant això.
0: Sí.
1: I m'enriqueixes perquè t'estic escoltant i estic aprenent.
0: Sí, sí. És un win-win.
1: No?
0: Sí. Mm-hmm. Sí, és que aquest tema té molta enjúndia, com es diria en castellà, no? I sí, que
1: dona per molt, eh?
0: Que tots necessitem atenció, Miqui. No només els nens petits, les persones...
1: Donar-la
0: que...
1: i rebre-la. És
0: donar-la i rebre-la, exacte, no? Perquè en aquesta societat que ens tendim a ser més narcisistes, doncs, clar, molts cops també dediquem massa atenció a nosaltres mateixos, al que ens passa, a millorar com a persona, a fer creixement personal...
1: Uh-huh.
0: Doncs aquí, en certa mesura, està bé, però, com deies tu, Miqui, la nostra aportació al món, el nostre regal que li fem és l'atenció, perquè és un bé que tots necessitem. ¿Vale? La gent que està en exclusió social, gent que se sent sola, que també n'hem parlat aquesta temporada, potser millora moltíssim el seu benestar emocional anant en un entorn comunitari on se senti vist, on se senti vinculat, on se senti escoltat, on se senti integrat.
1: Integrat.
0: ¿Vale? Per tant, és important, no? I deixar també que l'atenció es vagi bellugant de dintre, de dintre a fora, d'un tema a l'altre, que, bueno, per exemple, en l'obsessió, les persones més obsessives estan recargolant-se i rumiant sobre el mateix tema, la seva atenció està tot el dia pensant sobre el mateix, quan estan passant 300.000 coses més.
1: Ja. Yeah. I només en estan canvi, enfocades en una cosa.
0: Els
1: no?
0: nens que es distreuen, que tenen un TDA, que són més immadurs, estan distrets amb tot i no es poden concentrar en una cosa.
1: En una cosa.
0: Vale? Llavors, bueno, que on tenen la mirada, on tenen l'atenció, estan parlant molt de què li dediquen la seva energia, de què li dediquen el seu temps, de què és important per ells i d'on estan, de quina és la seva percepció del món. ¿Vale? Per tant, sempre és molt important posar-se en el lloc de l'altre, de saber on ha estat. Ell té les seves raons per estar així i intentar entendre, no de dir-li jo, la meva mirada és la correcta, no? Perquè això ja comences amb un conflicte d'inici i no porta enlloc, no?
1: Jo ara estava pensant, seria com, no sé fins a quin punt posar deures, no, per aquest estiu, fer sí, la típica roda i formatgets i dir, sí, mira, aquest tant per cent li dedico l'atenció a la feina, aquest tant per cent li dedico l'atenció sí, als meus fills, aquest percentatge a la meva dona, a la família, però aquest percentatge, si pot ser igual que els altres, també per mi.
0: Sí, exacte.
1: No?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, o sigui, tu pots fer-ho de tu mateix, no, Miqui?
1: Sí.
0: Sí, està molt bé. Està molt bé fer aquest exercici perquè veus una miqueta a què li dediques la teva vida sí, i després si correspon als teus valors. Vale? I si és el que tu realment vols dedicar-li al teu temps.
1: Ja. Bueno, jo ho deixo aquí.
0: Sí, sí. Pues mira, ja m'has... Has fet una bona proposta, no? I això, i d'anar recuperant la llibertat, que és el que es tracta. Si algú està molt atrapat amb algun d'aquests temes que hem anat anomenant avui, doncs hi ha maneres de desbloquejar, hi ha maneres de tornar a recuperar la pròpia vida, de flexibilitzar l'atenció. Vale? També de pensar quines són les fites vitals que un té i llavors dedicar temps i dedicar atenció per aconseguir aquest focus, no? Que està al final de l'objectiu, no? Així doncs, Miqui, crec que...
1: Molt bé. Avui tota l'atenció...
0: Atenció plena.
1: Centrada en el tema d'avui.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Vinga, doncs, i jo crec que al final recomanaríem prestar atenció aquest estiu a les coses que es fan més enllà d'una pantalla
0: a distreure's.
1: Prestar atenció als viatges, als sí. desplaçaments, als moments d'oci,
0: sí.
1: a desconnectar.
0: Això ja va sol. No, no pateix que la gent ho farà. O sigui que el que proposem aquest estiu és que la gent
1: sí,
0: es distregui.
1: Sí, ho farà, però no sé si... I aquí no sé fins a quin punt podem lligar l'atenció amb, la, amb ser conscients de les coses.
0: Ah, això, està, això també està molt bé, que és el tema, és un altre meló que es diu mindfulness,
1: Val.
0: Que és que disfrutin, no, Miqui?
1: Sí.
0: Que gaudeixin del, del que, moment que estan.
1: Que centrin la seva atenció, que siguin conscients que estan estirats en una tovallola, en una caleta del Maresme, del Empordà, on sigui.
0: Totalment.
1: No?
0: Totalment, sí, sí, va... sí. I que no estan treballant.
1: Exacte.
0: No? Exacte. Que, perquè pots estar en una caleta, però pots estar pensant en coses
1: en la
0: de feina.
1: Feina, no?
0: I en com fer les coses millor, no sé què.
1: No, no, doncs, això no, això no és.
0: Doncs no, aconsellem a la gent que es distregui i que gaudeixi de les vacances, que tingui en compte tota la, tota la, tot l'esforç que ha fet aquest curs, que se les ha guanyat aquestes vacances, i llavors que es permeti descansar i deixar de treballar.
1: Ricard, ho deixem aquí. Moltes gràcies, no només per avui, sinó per tota la temporada. Que vagi molt bé aquest estiu, que siguis conscient d'on vas, que descansis moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Malauradament, al setembre jo no estaré aquí, perquè hauré de centrar la meva atenció al, al naixement del, del meu fill.
0: Felicitats, sí, sí.
1: Així que...
0: Tens feina, Miqui, això... Els, o sigui,
1: li hauré de dedicar la meva atenció.
0: Sí, és que no tindràs una altra.
1: No, no tindré escapatòria.
0: Que és el que toca. Doncs pues, bueno, Miqui, jo també agrair-te que ha sigut també bueno, que un plaer estar amb tu al, al programa. Crec que cada cop doncs, hem anat fent un tàndem més millor, no?
1: Uh-huh.
0: I que... Això, que hem abordat temes interessants, que m'agrada molt quan fem aquesta, quan hi ha aquesta reciprocitat de que podem parlar i anar abordant el tema entre els dos.
1: Mm-hmm.
0: I que gràcies per donar-me l'oportunitat, que he estat super a gust. També ens anirà bé, bueno, no sé si la persona que vingui també farem la secció o no, però bueno, que ens anirà bé descansar aquest estiu. I això.
1: I vinga, a començar el curs amb les piles ben carregades.
0: I tant.
1: Sí, estigui jo, estigui qui sigui, i si no, doncs...
0: Any que ve.
1: Quan passi, tornarem a engegar temporada amb noves seccions.
0: I tant, Miqui.
1: Ricard, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
1: Mil gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Falten poques setmanes per Sant Domingo i un dels motors joves del nostre municipi ja ha posat tota la maquinària en marxa. La Garrinada ha presentat ja oficialment el cartell i la programació per aquest 2026, una edició que arriba carregada de bona música, activitats populars que ja són tot un clàssic i també canvis importants en l'organització interna de l'entitat. Per parlar d'aquestes novetats, de com es presenta l'agost i sobretot d'aquest relleu a la presidència que enceta una nova etapa, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marina Laminos. Marina, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, Miquel. Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Presidenta encara... sortint, en funcions. De fet, ni en funcions.
0: Sí, no?
1: Més,
0: bueno, presidenta, sí.
1: Més sortida que entrada, ara ja.
0: Sí? Però sí. Però encara presidenta.
1: No, okay. De fet, estem immersos en aquest relleu.
0: Quan es fan els canvis de papers? O...
1: Sí, els canvis de papers estan fets. Per
0: estan
1: tant,
0: fets, ja.
1: Simplement és l'any de relleu, que sempre passa una mica això, que quan entren noves generacions sempre doncs, toca una mica fer aquest relleu, que és una etapa molt maca, sincerament, i una mica, doncs, no mirant-m'ho des de fora, òbviament, però sí, intentant agafar una mica de distància, crec que és el que toca també, i hem de saber quins són els nostres espais i els nostres moments.
0: Quan vau entrar?
1: Mira, jo vaig entrar el 2015 a la Garrinada.
0: Com a presidenta?
1: No, com a presidenta ara feia tot just 4 anys i els dos anteriors, és a dir, 6, a la Junta. El 2015 va ser la meva primera Garrinada.
0: Muntant, com a col·laboradora?
1: Muntant
0: no?
1: El 3x3 de bàsquet.
0: Imagina.
1: Em van enredar per muntar el 3x3 i m'hi vaig quedar. I sí.
0: Què et va enganxar, aquí, d'aleshores?
1: El grup de persones que hi havia en aquell moment, la feina que vaig veure que es podia fer, com es podia créixer a nivell personal, era un... De fet, era un registre completament nou per mi, perquè mai havia estat tan ficada dins d'una entitat i, a més, de la música sí que sempre m'havia agradat molt, havia tocat molts instruments, però una mica des de dalt de l'escenari. Ja havia vist tota la part logística del darrere, no?, de l'organització. I sobretot jo crec que el que em va enganxar és que la Garrinada és poble i jo sóc molt d'Argentona i per mi era una manera d'involucrar-me en el meu poble i de poder fer vida, de poder conèixer gent. I mira, vaig muntant el 3x3, no tenia pensat quedar-m'hi i tampoc no diré fins aquí perquè no tinc pensat... Ara, no he venit a hablar de mi libro, però no tinc pensat marxar de la Garrinada. Sí que simplement crec que toca, com a mínim, cedir una mica d'espai i de responsabilitats i prendre-m'ho d'una altra manera i aportant des d'un altre lloc.
0: Ara que ja, diguem, estàs ja fora, ja han agafat el relleu, ara et preguntaré qui són els que agafen el relleu. Quin balanç en feu d'aquests anys al capdavant de la Garrinada i en quin moment us quedeu de tot el viscut?
1: Jo crec que el balanç és molt positiu, sobretot perquè no han estat uns anys gens fàcils. Han estat uns anys de molts canvis, d'una indústria, que això sí que ho repetim molt, que ens ho posa cada vegada més difícil a projectes autogestionats com el nostre, perquè els preus s'encareixen molt, no és només una cosa d'aquesta indústria, és una cosa de la vida en general, però que nosaltres com a entitat autogestionada i amb els recursos de què disposem, que al final doncs, són molt limitats i no hi ha uns patrocinadors ni unes empreses al darrere, doncs això se'ns fa molt difícil i han estat uns anys d'intentar doncs, surfejar una mica tota aquesta escalada de preus, de replantejar-nos on som i cap on volem anar, molta reflexió, molt relleu generacional, molta gent nova que ha entrat i sobretot, bàsicament, és que tot això, si no fos suficient, ens va caure una pandèmia allà enmig que entitats com la nostra i projectes com aquest doncs ens va fer molt mal i ens vam haver de reinventar, però no va ser gens fàcil. De fet, jo diria que el moment més difícil, sens dubte, va ser quan vam haver d'adaptar tota la Garrinada a un format doncs, pandèmic, amb cadires,
0: distància.
1: Amb distància, amb entrades, i una setmana abans de fer-lo doncs, ens van dir que no era possible i ho vam haver de cancel·lar. I nosaltres havíem fet un esforç immens per poder tirar endavant, encara ni que fos una festa amb reminiscències de Garrinada, amb l'essència, i una setmana abans, després de tots els esforços, després de tota la feinada logística, doncs ens diuen que no hi ha Garrinada. A més, som una gestió que va ser amb l'Ajuntament, va ser molt delicada en aquell moment i crec que haver-nos sabut sobreposar Tot allò diu molt d'aquesta entitat, perquè som joves que al final ho fem voluntàriament, una mica per amor a l'art i perquè ens estimem el poble i la festa, i ens podríem haver desmotivat, i crec que vam aconseguir doncs remuntar-ho i l'any vinent fer una garrinada adaptada pandèmica, però que ja la vam poder tirar endavant. I el millor moment, doncs, jo crec que va ser quan, després d'aquests 2 anys complicadíssims, per fi torna la garrinada, doncs bàsicament amb tota la seva màxima esplendor, i vam poder tornar-la a gaudir. Va ser un any, a més, crec que molt divertit, amb molta gent nova, molt motivada, amb moltes idees noves, i jo em quedo una mica amb això, doncs amb aquest esperit de superació, i de que al final això, la pandèmia ens va fer molt mal, però hem continuat, hem pensat on volem ser, on volem anar, i crec que també valoro molt que estem en un punt que tots ens sentim bastant còmodes amb la festa. És una festa que tothom ho sap, que hi ha molt debat intern i hi ha molt debat al poble de què ha de ser i què no ha de ser. Nosaltres en som molt conscients, i aquest debat és també a nivell intern, el tenim molt sovint, i crec que ara estem en un punt en el qual tots ens sentim bastant còmodes. No és res fixe, perquè la garrinada evoluciona, però crec que hem trobat un punt força idoni perquè sigui viable econòmicament, per poder apostar per projectes de qualitat, que tothom s'hi senti a gust, i sense que sigui una festa tan massificada com perquè al final la gent del poble no la pugui gaudir, que és una mica el que més ens doldria com a entitat. Crec que estem trobant encara el nostre lloc, òbviament, i en aquest context tan complicat, però crec que hem fet processos de reflexió molt interessants. Em quedo també amb això, amb com ens hem enriquit en aquest sentit.
0: Moltes vegades, quan ho vius des de fora o sense un càrrec, no? Penses que pots fer moltes coses, però la realitat, quan ocupes una presidència d'una entitat, te n'adones que hi ha dificultats administratives, que poder no és tot tan fàcil com ho veus des de fora. Hi ha alguna cosa que, com a presidenta de Garrinada, no hagis pogut fer?
1: És que al final nosaltres...
0: T'han quedat coses en el tinter?
1: Sí que tenim una presidència i una secretaria i una tresoreria, perquè la Generalitat se'ns obliga a fer-ho així, l'administració ens obliga a fer-ho així, però funcionem d'una manera molt transversal. És a dir, no hi ha una presidència en el sentit d'algú que agafa una mica més la veu cantant i decideix cap on vol que vagi l'entitat. Vull dir, m'hi he posat jo com si podria haver posat qualsevol altre, i sí que hi ha una cosa més a nivell d'execució, de firmar papers, d'estar més al dia a dia amb l'Ajuntament i de fer aquestes qüestions més logístiques, però també per una qüestió administrativa que ha de ser així, però no a nivell executiu i a nivell de presa de decisions. La presidència és indiferent, diguem-ho així. És a dir, no ha estat diferent el rumb de l'entitat quan hi havia l'Eloi, que és qui estava abans i qui em va fer el relleu a mi d'alguna manera, fins a mi, i ara d'endavant. És a dir, no canvia l'entitat, perquè les persones que continuem a dins som les mateixes, simplement canvia nosaltres a nivell intern qui firma, però ens és una mica igual. Per tant, en el sentit del que jo faria, o qualsevol persona de l'entitat que el que faria, no és tant com ho faria des de la posició de presidència, com anteriorment sense ser presidenta, la meva veu i el meu vot era exactament el mateix, i ho continuarà sent mentre estigui a l'entitat, igual que la meva veu i el meu vot com a presidenta és exactament la mateixa que la persona que acaba d'entrar i ha vingut a una reunió només a veure què és el que fem. Per tant, en aquest sentit, no hi ha res que m'hagi quedat pendent, perquè tampoc no m'ho he pres com un projecte a nivell personal, sinó com un projecte grupal. Crec que tots hem fet molt bona feina i la continuem fent, i la continuarem fent independentment de qui firmi. I jo que sé, a nivell personal, doncs ara potser em vull involucrar una mica menys per temps, pel que sigui, però no m'ho prenc com coses que hauria volgut fer i no he pogut fer, perquè totes les decisions es prenen de manera coral.
0: Qui agafa el relleu ara?
1: Ara s'hi han posat ja 3 persones que, com dic, els noms al final són una mica indiferents. Els puc dir, no passa res, no és cap secret, però crec que una mica la gràcia de la garrinada i d'aquest procés de relleu no és qui s'hi posa i qui agafa els 3 noms de la Junta, que ja dic que és un càrrec més a nivell intern i administratiu que no tan executiu, sinó que crec que hi ha hagut com un procés de relleu generacional global, de tota l'entitat, de gent jove que ha entrat del poble, doncs això, que tenen, no ho sé, 19, 20, 21 anys, i que han entrat ara, i que més enllà que estiguin a la Junta o no estiguin a la Junta, tenen moltes idees noves, són molt potents i estan molt motivats, i crec que això és una cosa que s'ha de valorar molt perquè de vegades costa trobar relleu generacional i joves que continuïn volent-se implicar en projectes del poble i pel poble i que a més doncs, és una inversió de temps important i em sembla que parla molt bé de la salut de les entitats i del jovent d'Argentona, que la Garrinada, més enllà del relleu en una junta que és simbòlic, per dir-ho així, hi hagi un relleu coral de tota l'assemblea, de gent nova que va entrant, doncs, que proposen grups que jo potser ara que sóc una de les més grans penso jo això, per generació, ja no em toca escoltar-ho, ja no se m'hagués ni tan sols passat pel cap aquest grup i crec que això diu moltíssim i és una gran notícia. I a més una altra cosa que també sí que vull posar molt en valor és que molta de la gent jove que ha entrat són noies superpotents. La Junta, en aquest cas, que està formada ara per la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres, doncs són tres dones, cosa que ja dic que al final és simbòlic, perquè la Junta no executa i no té més poder de decisió, però sí que és veritat que la Junta, per coses de la vida, sempre havia estat formada per homes, fins que, en el meu cas, vaig ser la primera presidenta, que al final dic que és igual, però sí que em sembla simbòlic que no deixa de ser una indústria també bastant, i que nosaltres a nivell intern doncs, també passava això, no? Que potser costa que hi hagi dones doncs, que es puguin posar en temes de seguretat, de contractació, perquè és tot molt masculinitzat i, ostres, s'ha de picar pedra. Llavors això sí que em sembla una cosa a reivindicar-ho, i no només pel que fa a la Junta, sinó a l'Assemblea en general. Han entrat, vull dir, nois i noies, però estan entrant dones superpotents, amb moltes idees i que crec que això sí que és molt important, que la seguretat, per exemple, la pugui agafar una dona i et trobes en un món molt masculinitzat, el de la seguretat, i dir, no, les decisions aquí les prenc jo i la responsable en aquest sentit sóc jo i sóc una dona, i sí, i som, i ho fem igual de bé o millor. Llavors, o la contractació, el mateix. Crec que això sí que és una cosa que, més enllà dels noms, que ens és una mica igual, volem posar de manifest i volem celebrar, i crec que parla molt bé del jovent d'aquest poble, la veritat.
0: Molt important que hi hagi relleu, gent jove, no?, que vulgui tirar endavant col·lectius com, o entitats com la Garrinada. Si et sembla, entrem de ple al que passarà aquest estiu, perquè a principis de... Bé, a finals de maig, principis de juny, vau presentar el cartell d'enguany, que porta la firma de la il·lustradora Carla Aledo i que ret homenatge a una figura tan nostra com Domingo, que està a la part central, envoltat d'un cor.
1: Molt cuqui.
0: Com va sorgir aquesta col·laboració amb la Carla i què és el que ens transmet una mica aquest cartell tan colorit i potser una mica diferent al que hem anat veient en els últims anys, no?
1: Sí, és molt diferent, la veritat. Bàsicament vam fer pluja d'idees de noms, el seu sempre havia estat damunt la taula, havia anat apareixent i ens venia de gust a col·laborar amb ella, li vam proposar i així ha anat la cosa, tampoc no té gaire més secret, va haver-hi maig en aquest sentit i sí, érem conscients que faria una cosa com molt diferent, potser es podia veure com una cosa poc garrina, malgrat que sí que tingui aquestes reminiscències, però bé, vam dir endavant a veure què passa i sí, molt Carla Ledesk, no sé si es pot dir així la cosa, que és amb aquests colors.
0: Acceptem.
1: Sí, jo crec que sí. No, llavors ella una mica el que explica és que volia fer com una oda a la llimona, que és l'ingredient principal de la caipirinha, sí. I com un dels actes centrals de la Garrinada, la gran caipirinyada popular, i llavors també es va inspirar com en una postal victoriana, una cosa així com molt cuqui, una declaració d'amor. Ve a ser una declaració d'amor a la llimona i nosaltres com a Garrinada doncs, també declarem el nostre amor a la llimona i a la caipirinyada. Per tant, sí, un cartell que és molt diferent, que és com molt cuqui, molt sorprenent i sí, per aquí ha anat la cosa aquest any.

0: I si mirem l'apartat musical, tenim dos caps de cartell molt potents, com la Ludwig Band, que són aquests que hem anat escoltant, i Maria Jaume, més de propostes urbanes molt actuals, com Hip Horns i Escaramucci, que no sé si ho dic bé.
1: Correcte, correctíssim, Miquel. Mira, jo també ho he hagut...
0: M'estic posant, M'estic posant al rotllo. Ha estat molt complicat confeccionar aquesta graella...
1: Són molts mesos de pensar molt i de fer l'encaix i una mica, que al final la nostra idea és que tothom es pugui sentir a gust i representat amb el cartell, llavors tocar molts pals, que hi hagi molts estils, però clar, això tampoc pot ser un poti-poti que baixis i surtis traient fum per les orelles, llavors ha de tenir tota una mica de coherència. Llavors, dins d'aquesta coherència, varietat d'artistes, intentem sempre que hi hagi tanta paritat com sigui possible, perquè també sentim que tenim aquesta responsabilitat. Després, artistes emergents, que creiem que també els hem de cedir espai, però d'altres també més reconeguts i que al final, doncs, potser li agraden a un públic més ampli i més transversal. Llavors acaben sent molts elements que costen d'encaixar també perquè som una assemblea molt diversa, amb gustos, doncs això, que algú pot escoltar molt Maria Jaume i algú altre pot escoltar molt Escaramucci, llavors trobar aquests punts en comú. Sí, és difícil més enllà del que dic i que vull insistir que la indústria, els preus de la indústria cada vegada ens ho posen més difícil a festes com nosaltres, perquè al final hi ha tants festivals ara que, clar, els preus també s'adapten a això i nosaltres no som un festival, reivindiquem que no som un festival i, per tant, tampoc no podem pagar segons quins preus. Llavors, tenint en compte tots aquests elements, doncs, confeccionar un cartell és difícil, són molts anys de feina, són molts mesos de feina, però hi ha la comissió de contractació, la gent que s'encarrega de la contractació, que fa una feinada brutal i espectacular, picar moltíssimes portes, doncs, negociant i una mica doncs, trobant aquest encaix. I la veritat és que estem molt orgulloses de com ha quedat. Crec que hi ha noms molt potents, noms molt interessants, propostes que si no coneixeu us sorprendran i la veritat és que jo a títol personal, però també com a assemblea, estem molt, molt satisfets del cartell d'aquest any. Crec que pot ser una cosa molt xula i estic segura que ens ho passarem molt bé.
0: Doncs ja, mira, l'he clavat.
1: Aquesta era fàcil.
0: Estava buscant la tornada i l'he clavat. Sant Domingo Forever és la cançó que va presentar al febrer Maria Jaume. Quan la vau agafar, sabia que trauria aquest tema?
1: Mira, estava allà la cosa.
0: És que us ha vingut, us ha fet el màrqueting, ja, una mica.
1: O sigui, nosaltres ens feia molta il·lusió portar Maria Jaume i, a més, ja ho teníem damunt la taula i estàvem pràcticament doncs, enllestint el cartell i llavors va publicar la cançó Sant Domingo Forever i després també el disc que es diu Sant Domingo Forever i quan vam escoltar aquesta cançó vam pensar clar, és que no hem pogut encertar més i millor i crec que pot ser un moment molt màgic doncs sentir Sant Domingo Forever a Sant Domingo i a més crec que ella també li fa certa il·lusió doncs això, que les festes del seu poble de Mallorca, el patró també és Sant Domingo, és una mica la festa amb la que ella ha crescut i ara doncs el Sant Domingo poder portar-lo dalt de l'escenari i a més el dia que el cantes al poble on també el patró és Sant Domingo, doncs crec que serà un moment molt especial i no, òbviament no és aquest el motiu pel qual l'hem portat, no és, ha tret un disc que es diu Sant Domingo la portarem, és una cosa que venia d'abans i per això fa encara més il·lusió perquè ens agrada molt Maria Jaume, tenim moltes ganes que vingui a Argentona i a sobre hi ha hagut aquest element afegit que crec que és un match absolutament perfecte i estem encantadíssims, vaja. És increïble.
0: Tinc la curiositat, si obrirà el concert amb Sant Domingo Forever o la guardarà pel final?
1: Mira, jo crec que pot obrir amb Sant Domingo Forever.
0: I acabar-la, no? Vinga, altres noms, Ignorantes, no? Que és l'aposta més local, poder o comarcal, liderat per Miquel Esquerra. Ja saben que es venia a Garrinada... Sí. Aposta segura, poder.
1: Aposta segura, amb gent també del poble, igual que Hip Horns, que també hi ha algun integrant argentoní, Ignorantes, ja s'ho coneixen bé. De fet, jo recordo una de les meves primeres caipirinyades populars que van ser precisament amb Ignorantes. Al Garrivern han vingut també moltes vegades. Sí. Llavors, ens agrada molt poder comptar amb ells de tant a tant, fan moltíssima festa, l'encaix amb el públic argentoní és impecable, són molt divertits, és un concert on tu passes molt bé, els hem anat a veure moltíssimes vegades. Hi ha també doncs, no, aquest carinyo i aquesta estima personal i admiració. I sí, és veritat, i també hi ha molts integrants Grans de Mataró, que això sempre fa una mica de gràcia, aquest estira i arronsa, però en el fons és una història d'amor, és una declaració d'amor a la llimona i també a Ignorantes. Llavors, sí, sí, creiem que aquest any era perfecte i, a més, en aquesta nit encaixa moltíssim i vaja, és que no, ningú té cap dubte que aquell dia ens ho passarem molt bé. Mm-hmm.
0: I més enllà dels escenaris, les tardes populars són l'ànima de la festa, amb el bàsquet, el sopar de porc a la brasa o la mítica caipirinyada últim dia. Pels veïns que ens puguin estar escoltant o que recuperin l'entrevista posteriori, hi ha alguna petita sorpresa o novetat en les activitats, en el programa en general?
1: Sí, la caipirinyada té un... Ens fa molta il·lusió això, perquè la caipirinyada, la gran caipirinyada popular aquest any serà amb les que faltaven, que ens les estimem moltíssim també, i que són aquest grup de dones que a més fan versions només de
0: dones. No van anunciar que deixaven la banda?
1: Jo crec que de moment, vaja, continuen i seran el dia 6 i creiem que encaixen moltíssim amb el que busquem a la Gran Caipirinyada Popular, que vaja, que ja fa molts anys que fem la caipirinyada i jo crec que és l'acte, doncs, més estimat per la gent del poble i on no pots faltar, i una mica, doncs, estàvem molt contents de com aquests últims anys havia anat funcionant també amb la mitjanit, però també creiem que era moment això de renovar una mica les que faltaven. Creiem que són ideals per aquest format, ens ho passarem molt bé i a més farem alguns petits canvis a nivell logístic perquè volem que tothom pugui passar-s'ho bé amb tranquil·litat. Hi ha molta caipirinha a servir, són moltíssimes hores, volem fer-ho amb calma, volem fer-ho bé i que sigui un moment on no t'hagis d'estressar per si caipirinha amunt, caipirinha avall, samarreta amunt, samarreta avall, poder gaudir també del concert, que no hagis d'estar tota l'estona allà esperant a la barra amb aquella angoixa de quanta gent hi ha aquí, sinó que intentarem fer uns petits canvis a nivell logístic, encara que tampoc no serà no hi haurà una nova caipirinyada, però sí que això, volem acabar de polir i perfeccionar.
0: Que sigui una mica més còmode també pel
1: bàsicament públic. Bàsicament la comoditat del públic és el més important per nosaltres, i sí, amb les que faltaven, que ens fa moltíssima il·lusió, i més enllà d'això, doncs òbviament el torneig de bàsquet 3x3 que no pot faltar. Aquest any, a més, estigueu atents perquè hi haurà categories masculines i femenines, que també és una cosa que ens havien demanat molt, sobretot això, perquè a vegades també amb les categories més grans a nivell físic, doncs, també es notava molt, i potser a vegades, doncs, són coses que volem polir al final per la comoditat i una mica, doncs, escoltant totes les propostes que ens va fent la gent del poble i la gent que participa de les activitats, doncs intentem escoltar-les i cada any anar perfeccionant i polint coses, i per tant estigueu també molt, molt pendents al 3x3. Ja sabeu que les inscripcions us avisarem a través de xarxes socials de quan s'obren, i sí, molt contents òbviament de poder començar la garrinada amb el 3x3 de bàsquet, que és una activitat ja mitiquíssima, i per això estigueu atents també, perquè hem escoltat les propostes que ens havíeu anat fent en aquest sentit, i després el sopar popular, que no hi pot faltar, que seria una garrinada sense sopar popular. Jo crec que és dels primers actes que hi vaig anar quan tenia, clar. 7 anys, i ja hi anava amb la família, i continuarem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, i amb aquesta tarda popular i que també infantil, que això sí que és una cosa més recent, aquesta tarda popular, però que ja sabeu que ho munta gent del poble i que a més tenen la col·laboració com de molts comerços, i fan uns jocs que són increïbles. L'any passat vam al·lucinar amb la de gent que va venir, amb els premis que van repartir, i és aposta 100% de la garrinada. Confiem moltíssim en elles, estem molt agraïts de la feina que estem fent plegats amb la comissió que ens organitza la tarda popular, i per tant aquest any hi tornarà com no pot ser d'una altra manera. És una tarda que augurem que tindrà molts èxits durant molts anys i molt recorregut, i també amb aquesta tarda infantil, una mica, doncs, el que parlàvem del relleu, no? Que els garrins des de ben petits tinguin el seu espai, doncs aquest any amb l'espectacle de sardines al llauna, que en aquest cas, aquest espectacle concret, és una activitat que organitzem amb l'Ajuntament.
0: Vinga, per anar acabant, queda mes i mig aproximadament per garrinada, una mica els timings fins aleshores. No sé si anireu presentant cosetes, Ventes samarretes, no sé, alguna cosa així a destacar?
1: Sí, exacte, a través de les xarxes socials estigueu molt pendents, perquè ja sabeu que ara el que toca és comptar amb tots els voluntaris i voluntàries que ho fan possible, més de 100 persones, 120, que sense ells doncs tot això no es podria fer. Nosaltres treballem durant l'any, però ara és quan arriba el moment de fer-ho entre tot el poble i tothom qui tingui ganes de participar. Per tant, el formulari de voluntaris, que l'obrirem aviat, ho avisarem tot com sempre a través de les xarxes socials, i agraïm moltíssim, com sempre, la feina de tots aquests voluntaris i voluntàries que ens fan un cop de mà imprescindible, perquè bàsicament sense ells no hi hauria garrinada. Vull dir, nosaltres al final som gent del poble que fem aquesta festa per la gent.
2: Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona.
3: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
4: Molt bones a tothom.
5: Xavi, com que aquell qui no vol la cosa, avui fem 50 programes.
4: Doncs sí, 50 hores de bona música. Vinga, comencem.

0: Hem començat amb l'últim treball de la Loop Big Band i el tema Si fa o no fa, Rapunzel.
1: I continuem amb el treball acabat de publicar d'en Joan Miquel Oliver, dels Antònia Font.
0: Escoltem Pluja brutal d'estiu.

0: Xavi, ara una mica de calma, no?
1: Sí, amb l'indie britànic vibrant i emocional dels Liz Lawrence i la peça Black Ulysses. Black.

0: Òscar, avui 50 programes on hem punxat gairebé 700 cançons i més de 400 grups diferents.
1: Doncs celebrem-ho escoltant la gran veu i interpretació del segle XXI, Amy Winehouse.
2: Well,

Passem cap a un altre gran veu, però en aquesta ocasió de l'Empordà, amb la Sílvia Pérez Cruz cantant Bossa Nova a E triste viver sem meu amor.

0: I no ens movem de sons centroamericans amb el pianista cubà Roberto Fonseca.
1: Jazz amb aires clàssics i música cubana han estat reposat a la composició Paciencia es lo que hay que tener.

I continuem per aquell costat de l'Atlàntic amb el brasiler Seu Jorge fent una relectura magnífica del clàssic de Nick Drake, Riverman, que canta duo amb Beck.

0: Els 50 programes de Cara B es poden escoltar a la plataforma iVoox, on ja portem més de 1.200 escoltes úniques.
1: Doncs vinga, passem cap a l'experimentació i tensió subtil de Smile.
0: Amb el tema The Wall of Ice, Mur d'Ulls.

0: podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: Vinga, continuem amb la guitarra emocional i espiritual de Santana, amb el tema Blues for Salvador.

0: I continuem amb un altre dels grans, Bruce Springsteen i el seu gran tema, The Rising.
1: Cançó composada després dels atemptats de l'11 de setembre, però la que no va voler parlar de política ni de venjança, sinó de persones, de dol i de reconstrucció emocional. Escoltem-la.

0: Passem cap al bon disc publicat per The Black Keys, en el que recuperen el rock directe i sense artificis.
1: Escoltem She Does It Right.

0: Òscar, li he posat la música del programa, cara B, a la IA i li he demanat que fes un resum d'estils. Això és el que ha dit. 5 categories. Escena catalana, clàssics elegants, jazz contemporani, rock amb ànima i descoberta musical. Què et sembla?
1: Doncs crec que s'acosta bastant al que nosaltres volem presentar. I per tancar un dels habituals del programa, Fantàstic Negrito, ara en directe, amb un tema molt ponent.
0: Sí, please compute.
1: Doncs vinga, programa 50, ho deixem aquí. De cara bé, Ràdio Argentona.
0: Ara ja, pel 100. Els control tècnics, en Joan Ferrés. Gràcies, company. Salut i a reveure.
1: A reveure.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
3: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
4: home,
3: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
4: Home, i tant,
3: no?
4: Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
3: Sí, totalment. Avui, de fet, et diríem, tot això, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina
4: per
3: les noves generacions,
4: no?
3: I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
4: Totalment.
3: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
4: moment. Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
3: un cercle
4: de gent que potser permet o sense actuar,
3: total,
4: no?
3: Total.
4: Deixa que les coses passin.
3: Doncs anem per feina.
4: Vinga, va.
3: Va, avui al Col·lectius en xarxa,
4: Brian Giner.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa d'11 a 13.
4: Clar,
3: és important.
4: És amb el format de l'escola pública, no? No sé, que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
3: T'anava a dir, canvien de grups, també.
4: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
3: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
4: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
3: Sí.
4: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui... Nosaltres els coneixem de molts anys, llavors hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup, de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
3: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua quan estan doncs, el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els
4: alumnes.
3: A tothom,
4: també als que presencien un assetjament, i tant.
3: Sí, sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
3: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner, i ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs, aquesta problemàtica que encara afecta milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
0: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
3: Gràcies per estar amb nosaltres, i sobretot per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, mm-hmm. però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar, doncs, en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
0: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Uh-huh. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant, i cada vegada més s'està parlant, no? Per poder arribar a una solució.
3: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure, i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
0: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno... Sí, coses molt greus.
3: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
0: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural i d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava amb l'altra, és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària, secundària.
4: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin o creus que no?
0: A veure, sí que de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i de fet jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que evidentment en molts casos acaba molt malament.
4: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
0: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, o sigui, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant amb mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
5: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també, doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
0: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Mm-hmm. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, a... I mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no? que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que
5: estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO, tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no? Com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
4: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
4: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
0: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. No sé que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
4: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no? Mm-hmm.
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Mm. Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan en educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí. O sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. El tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
5: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa sí. una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe no? i dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper? No? Perquè jo estic pensant en aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats no? i formar part d'un grup guai no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
5: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor vale. d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res. No? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico no, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta, s'estan ficant o estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
5: Yeah.
0: Clar, aquí també tenim establert que la societat evidentment està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
5: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no? I parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per suspensió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi ha proves no hi ha delito. No? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no, de, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
4: Bueno, jo crec que, crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? en els claustres de que la problemàtica és real, allò de que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? o se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
0: Jo et diré que jo pensava que abans ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies o gran part de les famílies pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes, són profes, metges, psicòlegs, policies, o sigui, no tenen una professió concreta, no poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida, ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé, no? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
5: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
5: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
4: Marxem amb l'Alanis Morissette.
5: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
4: Adéu. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.